0: per garantir la neteja i seguretat del litoral després de la revetlla. Castelldefels ha presentat al·legacions al document de regulació aeroportuària. En aquest document, també conegut per les sigles DORA, es defineixen les condicions mínimes necessàries per garantir la prestació adequada dels serveis aeroportuaris bàsics de la xarxa d'aeroports d'AENA, també en matèria mediambiental i de protecció contra el soroll. I el cicle Viu l'Estiu posta tres mostres del setè art al castell. Tres nits per gaudir del cinema en un entorn únic. La primera projecció del cicle té lloc aquest diumenge 28 amb Estiu 1993 de Carles Simón a les 10 de la nit. Així, el castell de la ciutat estén aquest diumenge la primera projecció del cicle Viu Estiu de cinema a l'era lliure. Les sessions gratuïtes a partir de les 10 de la nit. És tot de moment. Aquestes i altres informacions seran ampliades ja en el decurs de l'informatiu. Fins després.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

0: El proper divendres, a partir de les 9 de la nit, l'Església de Santa Maria de Castelldefels acollirà un concert de la Coral Margalló, que precisament celebra aquest any el 45è aniversari de la seva fundació. Amb nosaltres, el Cisco Sistà, que és el president de la Coral Margalló actual, i la Bea Benítez, que serà una de les cantaires. Què tal?
1: Bon dia. Bon dia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, Cisco, què significa aquest concert per la Coral Margalló i quina és la seva finalitat?
1: Bé, aquest és presentar tot el treball que hem fet durant aquest curs, diguéssim, i com bé has dit, tot va començar l'any 1980, el desembre del 1880, i fem 45 anys. I aquest any dediquem tots els concerts nostres a aquesta celebració dels 45 anys de la Coral Margalló. I aquest és el concert d'estiu ja tradicional que fem aquest divendres a les 9 del vespre a l'Església Santa Maria.
0: Un lloc molt especial per a la Coral Margalló des de sempre, des de la seva fundació, diguéssim, no?
1: La veritat és que sí, que malauradament Castelldefels no té unes ubicacions per tant per l'acústica i la sonoritat i en aquest cas pel cant coral. El teatre és un equipament important, molt bonic, però l'acústica, la sonoritat no és l'adient. Llavors, l'església és l'únic equipament aquí a aquesta ciutat que té, és adient per la seva sonoritat. I sempre que hem pogut fer les nostres actuacions a l'església, hem anat a parlar amb el mossèn i, evidentment, ens ha obert les portes.
0: Doncs la Coral Margalló, com deien a l'Església de Santa Maria, aquest divendres a les 9 del vespre, quants cantaires formen part a hores d'ara aquest any de la Coral Margalló, Cisco?
1: Mira, aquest any, aquests dos últims anys portem una dinàmica de creixement. No em preguntis per què, que no ho sé, perquè la dinàmica de corals del Baix Llobregat és tota la contrària, no? Estan minvant els cantaires. En canvi, aquí a Castelldefels hem passat, en qüestió de 3 anys, 3-4 anys, de 24 cantaires a 60, que som actualment. No em preguntis per què. El que sí que jo, quan presento la coral, dic que, escolta, és un reflexe de la nostra ciutat. Tenim gairebé 12 nacionalitats dintre de la coral Margalló, 12 nacionalitats que estan presents en els cantaires i això és, evidentment és un reflexe de la ciutat, una ciutat que té, segons deien, 103 nacionalitats que estem convivint. Pues a la Coral Margalló són quasi bé 12-13 nacionalitats que estem convivint amb els cantaires.
0: És més fàcil o més difícil a cercar un repertori a assajar quan es tracta ja de 60 cantaires sobre un escenari?
1: Home, això se li hauríem de preguntar al director, que és el que...
0: El
1: Joan Vinyes, sí, que ens marca tota la dinàmica de la coral i és el que ens planteja el repertori, l'aprovem i el treballem. Jo penso que, evidentment, que una dinàmica de grup no és la mateixa amb 24 persones que amb 60. Tot això fa que les dinàmiques, l'organització, sigui completament diferent. Abans no ens plantejàvem mai anar amb una sortida amb autocar. Ara ja ens ho tenim que plantejar. Anàvem amb els cotxes particulars i amb 3 o 4 cotxes particulars ja cobríem. Ara amb 60 ja tenim que plantejar-se anar amb un autocar. Aquesta és una petita anècdota, però és això.
0: Clar. Doncs parlant del repertori, Bea Benítez, que ets una de les canteres de la Coral Margalló, com s'ha seleccionat les cançons? Explica'ns una mica aquest repertori que oferireu al divendres.
2: Sí. Bueno, com ha comentat el Cisco, principalment és el director el que s'encarrega de seleccionar el repertori i enguany hem treballat algunes cançons noves, de fet, en aquest concert hi haurà dues estrenes, si no estic equivocada, oi, Cisco?
1: Uh-huh.
2: Dues.
1: Uh-huh.
2: I, per exemple, començarem amb el Canticorum Jubilo de Händel, que de fet va ser la primera cançó que va cantar la Coral Margalló. Uh-huh. I llavors, com estem en l'any de l'aniversari...
1: Sí, sí. Pues, l'any 80, una de les primeres cançons que es va cantar pel grup que va formar la Coral Margalló va ser aquest, el Canticorum.
2: La reprenem. I després cantarem una cançó que es diu Drop, Drop, Slow Tears, que aquesta és una de les noves que hem començat a assajar enguany. Després també cantarem una altra que es diu Abschied vom Walde, que és de Mendelssohn, que aquesta la cantem en alemany perquè, bueno, com ha comentat el Siscu, tenim cantaires de totes les nacionalitats i també el director intenta seleccionar alguna cançó de típica o en l'idioma i en aquest cas doncs, tenim uns cantaires que són alemanys i ens han ajudat molt a practicar.
0: Però és difícil l'alemany.
2: Amb la lletra i tot, sí, sí. També reprenem una cançó que ja vam cantar l'any passat que es diu Txori a Txori o Nerea i Sangosen, que és una cançó tradicional del País Basc, també la fem en euskera, i és una cançó que, bueno, ens ha portat molts èxits i a la gent li agrada molt. I després també farem una que es diu Ciego quisiera haber sido, que és una cançó tradicional argentina, doncs també tenim una cantaire que és argentina i en el seu honor, diguem-ne, doncs s'ha seleccionat. Farem també un espiritual negre, que es diu Keep Your Lamps, i per últim la cançó de l'instant. Això serà la primera part del concert, perquè estarà separat en dues parts. I llavors farem una petita pausa, oi que sí, suposo?
1: Sí.
2: I després farem una cançó que es diu Peace Between, que també ja l'hem fet, que és una cançó que evoca desitjos de pau en llengua àrab, en llatí i també en israelí, oi? Siscu, em sembla que sí.
1: Sí, sí.
2: I en hebreu, això, perdó. I aquesta cançó també ja l'hem fet en anteriors vegades. Després farem una cançó que es diu I Believe, després una altra que es diu Scarborough Fair, que també és en anglès. Després vindrà una de les estrenes per a aquest concert, que és el Yesterday.
0: Dels Beatles,
2: dels Beatles, sí, que aquí la gent podrà cantar i tot, podrà animar-se. I després farem una altra cançó que es diu Lea Halalela, que és del musical del Rei Lleó. I al igual que Peace Between, són dues cançons amb desitjos de pau, perquè també aquest curs ens ha vingut molt marcat pel tema de les guerres i des de sempre nosaltres a la coral hem intentat, amb el nostre cant, fer aquests desitjos de pau per tot el món. Per últim, després vindrà una cançó que es diu Come What May, que també és del musical de Moulin Rouge, i per últim, la gran estrena que estem treballant aquesta temporada, que és l'himne dels Pirates, del musical de Maricel i d'Albert Guinovart. I a veure com queda. I comentar-te també que en algunes cançons portem acompanyament musical. Tenim a la pianista que ens acostuma a acompanyar, que és l'Olga Claret, però també tindrem a la percussió, a la Niol Vinyes, i també tindrem a la flauta travessera, la Laura Kate Correa, i també algunes cançons a la flauta de bec, amb l'Abel Puig.
0: Algunes cançons, perquè altres canteu vosaltres a capella.
2: Sí.
1: Una primera part serà a capella, la primera pràcticament tot és a capella, i després la segona és la que ens ajudarà també els músics. I dir que també tenim un solista.
2: Sí. Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí.
1: L'Albert Vives.
2: L'Albert Vives, sí,
1: L'Albert Vives és un tenor que té una bona veu i amb aquestes dues cançons farà de solista.
2: Una és no us el perdeu.
1: L'Elà, sí. I l'altra és el Come What May.
2: Come What May.
1: Les dues últimes farà de solista l'Albert Vives.
0: Molt bé, amb aquest concert, és el concert d'estiu, Siscu, finalitzeu la temporada, però no els concerts pel que resta de l'any, no?
1: No, començarem el mes de setembre una altra vegada i aquest cop tenim la il·lusió de representar la ciutat de Castelldefels amb un certamen que es diu Catalunya Coral, on corals d'arreu de Catalunya van a cantar a 10 diferents poblacions de Catalunya. I nosaltres serem una d'elles. No sabem encara ni el dia ni el lloc, perquè s'està cuinant dintre de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que és la que l'organitza, però ja ens han comentat que sí, que ens han escollit i que portarem el nom de Castelldefels a un indret de Catalunya.
0: No significa que actueu a les 10 ciutats que es menten,
1: no? No, no, no, actuarem a una de les 10 ciutats. És un certamen que es fan 10 concerts i en un d'aquests participarem nosaltres, però no aquí a Castelldefels, sinó fora, arreu de Catalunya. Ens pot tocar Lleida, ens pot tocar Girona, alguna població de Girona o alguna població de Tarragona.
0: Molt bé.
2: Anirem d'excursió. Com deia Cisco, farem l'autobús.
0: Aprofitar la benentesa. Sí. Doncs abans d'això, entrada com sempre gratuïta al concert d'aquest divendres, com dient a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria, amb un nou concert amb el qual la Coral Margalló celebra el 45è aniversari de la seva fundació en aquest repertori tan xulo, tan màgic, on, com deia Cisco, estan doncs, representades o reflexa també la gran quantitat de persones procedents d'altres països que ara mateix assagen i canten amb la Coral Margalló que viuen a Castelldefels.
1: La veritat és que el treball que fem durant tot l'any ens congratula a nosaltres mateixos i també volem que la ciutat de Castelldefels i els seus ciutadans també hi participin i hi vegin el treball que es fa amb la cultura d'aquesta ciutat i en concret en el cant coral. Perquè la veritat és que ens aixem els dilluns i ens divertim bastant, no?
2: Sí, hi ha molt bon rotllo. Jo sóc una de les que deia Cisco que hem vingut darrerament, els 2-3 darrers anys, i hi ha molt bon ambient. Havia cantat anteriorment a altres corals i actualment estic aquí a la Coral Margalló i espero que per molts anys. Com a curiositat, la coral i jo...
1: Dic que ella actuava a la coral de l'Institut,
2: sí.
1: Cert? Era de l'Institut,
2: no, de les Marines.
1: La Sotoboche, la famosa coral de noies de la Sotoboche.
2: Segur que sí, que molts dels teus oients se'n recorden de la Margarida Serra, que era la directora de l'Institut, que va tenir una coral de noies i jo estava allà amb altres companyes.
1: I com que la coneixíem, l'hem intentat repescar. Ho hem aconseguit.
0: Molt bé. Sí, doncs sí. La complexitat de la música i la complexitat de cantar en altres llengües que no són de la majoria de la gent, segur que surt un bon espectacle. Doncs, com deien, entrada de franc gratuït aquest divendres a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria, concert de la Coral Margalló, amb peces de tots els gèneres i en diferents llengües. Moltíssimes gràcies, Benítez Cantaire, Francesc Tac, president de l'entitat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres, al matí a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament dona molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas de que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport a aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer, no? per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no? A nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs, això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent... bueno, és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: Mm-hmm. És una festa oberta a tothom, eh? No només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, és una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... O sigui, jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeo, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Mm-hmm, correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

Aixi som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

la mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups. What's new, pussycat? Whoa, whoa.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Dubto a posar el nom, el vell i greu nom de tristesa, aquell sentiment desconegut, el tedi i la dolçor del qual m'obsedeixen. Aquell estiu tenia 17 anys i era perfectament feliç.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. L'últim programa de la novena temporada del Club dels Experts.
2: Ai.
1: I per celebrar aquest dia... Una miqueta triste también.
2: Sí, es muy triste. Sí. O sea, es muy contento porque avanzamos y seguimos aquí, pero es triste.
1: Exacto. Nos va a acompañar la Carla. Bon dia.
2: Bon dia.
1: La Mireia, que es qui ha llegit la nostra cita d'inici.
3: Gràcies. Hola, Misha.
1: Que també té aquesta melancolia una miqueta del programa d'avui.
2: Profunditat de cita.
1: I que alhora ens parla d'estiu, que també és la temàtica del programa d'avui, perquè hem de celebrar que ja tenim les vacances a tocar.
2: Sí, vamos a animarnos, porque si no, nuestros oyentes se van a querer cortar las venas. Clar, y no queremos eso.
1: No volem parlar del món i, sobretot, no volem tampoc que us aneu de vacances sense recomanacions literàries.
2: Exactamente.
1: Així que ja podeu prendre nota i omplir les maletes de llibres, perquè comencem el programa d'avui recomanant-vos llibres imprescindibles per l'estiu. Així que, com vam fer el programa anterior, ja que la Mireia ha començat llegint una cita d'un dels llibres que es recomanarà avui, doncs la deixem pel final.
2: Per mantenir la intriga.
1: Exacte, per mantenir la intriga. Així que, Carla, si vols fer els honors, quin llibre ens recomanes per aquest estiu?
2: Vais a flipar.
1: Bueno, no sé.
2: Vale, el mío, os voy a recomendar un libro de poesía que se llama La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse, de Gloria Fuentes. Yo recomiendo específicamente la edición azul, que viene con poemas, manuscritos y fotos inéditas. ¿Por qué he escogido este libro? Pues porque mira, estoy un poco cansada, o sea, no cansada tampoco, porque tampoco me importa mucho, pero estoy un poco como cansada de que la única época considerada como profunda para reflexionar, negra para los grandes cambios, sea el invierno. Realmente, o sea, sí, vale, perfecto, porque para mí todas las épocas se pueden ser profundas, pero realmente el verano es el fin de una etapa. O sea, yo creo que para mí es el mejor momento para replantearte tu vida y ver qué camino empezar a escoger y cambiar, porque tú acabas verano, bueno, tú estás en verano reflexionando porque estás de vacaciones, ¿no? Y ya tienes el tiempo libre, pero es que tú lo acabas y empiezas septiembre. ¿Qué haces en septiembre? Empezar un nuevo ciclo, ya sea estudiando, trabajando o lo que sea, y después que viene el año nuevo, se acaba el año y empieza uno nuevo. O sea, hay que pensar en verano más que en invierno, que no te engañen el estar debajo de las sábanas todo el rato en invierno.
3: Estic molt d'acord, Carla. Per
2: sí
3: mi,
2: no?
3: El que és l'any acadèmic és el veritable inici d'any. O sigui,
2: vale.
3: Setembre és realment el primer el dia d'any.
2: És sí, que és sí. El primer comienzo. És el primer comienzo després de del descanso.
1: Totalment d'acord. I jo, a vegades, quan comença l'any nou, és com, jo he celebrat l'any nou. Per mi l'any nou va ser el setembre, 100%.
2: Entonces, este libro de Gloria Fuentes, que es una es una mujer mayor, se volvió súper viral en TikTok, o sea, bueno, yo la conocí por eso, porque subió un poema de digo mesa y digo silla. ¿No lo habéis escuchado? Algo así como, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Digo mesa y digo silla, digo no sé qué y digo no sé cuánto, lo que pasa es que te quiero.
1: Pues no, no
2: algo
1: lo conocía.
2: Así, ¿vale? Pues yo me vi eso en TikTok y dije, esta señora voy a ser su fan y va a ser para mí. Y tengo justo, me regalaron esta edición justamente, viene con fotitos, ilustraciones,
1: wow,
2: manuscritos y poemas inéditos. Y bueno, pues sobre cómo vivir y luego irse, porque las idas también igual son más importantes que las venidas.
1: Prenem nota, Carla, moltes gràcies per la recomanació. Jo us recomano un llibre per tot el contrari, per evadir-vos, per no pensar durant l'estiu.
2: És que hay que encontrar l'equilibri, ni és ni un extrem ni l'altre, perquè no morimos.
1: Una mica de tot, exacte.
2: Exacto.
1: Doncs de fet us porto un còmic que m'ha encantat. Si coneixeu a la Míriam Bonastre, que és autora de Hooky, i de molts altres còmics que està escrivint també online a la plataforma Webtoon, doncs potser sabreu que acaba de sortir ara pel mes d'abril un nou còmic que es diu Valentina de Montblanc. És un còmic que va publicar alhora que li han fet l'adaptació a sèrie d'anime pel 3CAT.
2: Hola!
1: Sí. I és la primera sèrie d'estil anime feta en català a Catalunya.
3: No, és que és una fantasia, és a dir, clar, la gràcia, bueno, ara ho expliques tu, Misha, però els personatges que són de la cultura popular, és a dir, hi ha el Patufet, hi ha un tio que va amb la seva bueno, amb paper de vàter penjant i, com deies tu, li paguen amb mandarines.
1: Sí. És que sí, el que ha avançat la Mireia és totalment cert. És que és diguéssim, una reinterpretació, una història de les llegendes catalanes. Comença amb la història de la princesa i Sant Jordi i tenim una princesa que després de sobreviure al drac, en aquesta història, que a més ella ajuda també el Sant Jordi a vèncer el drac, doncs, com... Els habitants del seu regne de cop i volta desapareixen i torna a buscar l'ajuda del Jordi i anar junts a descobrir què està passant. I clar, s'aliaran amb Patufet, amb el tio, que es diu Soc, en el llibre es diu Soc.
2: Soc.
1: I que no. És el Doraemon català.
2: Ai, no. Ai, ja m'han matat el Doraemon, soc superfan, clar, tinc 20 anys.
1: Clar, perquè tot el que necessiten l'alimenten amb mandarines, li paguen amb mandarines i ell... caga't el que necessitin, un escut, un trineu, menjar, etc.
2: Com el Doraemon.
1: Com el Doraemon. Però o sigui, allò que surti de la butxaca...
2: O en vez de Dorayaki, mandarina.
1: Exacte.
3: Vale. Una absoluta genialitat.
1: És una genialitat.
2: És increïble, esta mujer és una genia.
3: Creu sí. De Sant Jordi per mi diem nostre.
1: Sí. Sí, perquè a més juga, apareixen també les dones d'aigua, el gegant Puigmal, vull dir que juga amb tot el que és la mitologia, el folclore català, d'una manera super divertida i a més no és una d'aquestes ocasions en què doncs, mires la sèrie i després llegeixes el llibre o primer... No, és que ho pots veure pràcticament a la vegada,
2: sí.
1: Perquè és la màgia de la sèrie, és que és com si estiguessis llegint el còmic. Han agafat literalment les vinyetes de la Míriam i els hi han fet cobrar vida. Ui, és superxulo. Veus la sèrie i t'encanta.
2: Que currazo,
1: llegeixes el còmic i t'ho passes també superbé. És impressionant.
2: Però
1: molt, és molt
2: un trabajazo increïble. Sí. O sea, ya de por sí, l'anime és un curro extremo.
1: Sí.
2: Pero encima adaptarlo y que se haga movimiento con todos los detalles que has puesto en el...
1: És impressionant, així que us animem a llegir el còmic i veure la sèrie, a veure si està en una temporada, perquè sí. Penseu que heu fet un estudi molt petitet, amb molt pocs recursos, i el que han fet és una meravella.
3: I dit això, Misha, sisplau, senyors del 3CAT o de la productora que sigui, els nostres impostos que vagin en aquestes coses.
1: Sí.
2: De verdad.
1: Sí.
2: De verdad, gracias. Así.
1: Així que Valentina de Montblanc, molt recomanable. I ara sí, Mireia, crec que tornem una mica a la melancolia, oi?
3: Sí,
2: sempre volvemos a donde fuimos felices.
3: A la vida... Oh, que filosòfiques estem avui, Carla.
2: De verdad, no podemos...
3: És que se sent al fi de cicle.
2: Sí, hija, sí.
3: Ai, senyor. Doncs per això avui toca un llibre que parlarem de la tristesa estiuenca, que és Bonjour Tristesse, o Bon Dia... Ai, sí, Bon Dia Tristesa.
1: En català, sí.
3: De François Sagan, que... Clar, a més, és que a mesura que us vaig explicant, aquesta història la va escriure quan ella tenia 17 o 18 anys.
2: És una cosa. Forte.
3: És molt fort, eh? És a dir, el seu cap, com funcionava. Ens trasllada a la Costa Blava francesa. Ja d'entrada és un llibre relativament curt, perfecte, o sigui, tamany bossa, tamany maleta, es llegeix molt ràpid, i entre dies de sol, mar i despreocupació i una aparent felicitat... una noia, la Cecil, que és una adolescent, que està ha d'estudiar a l'estiu perquè té exàmens pendents per repetir el setembre.
2: Menos mal que no soy yo.
3: Viu amb un pare que és vidu, però és un maduret ben interessant, que té certes pretendentes, però ella i ell estan molt a gust.
2: ¿Cómo? A ver, ¿cómo?
1: No.
2: Vale.
1: Aquest llibre és lliure d'incest.
2: No. És que lo ha dicho d'una forma...
3: No, és maduret interessant perquè té moltes pretendentes...
1: De la seva edat.
3: De la seva edat.
2: Vale.
3: Totalment...
2: Vale.
1: No t'espantis, Carla.
3: Totalment adequat. Tot està molt perfecte en aquesta llibertat i despreocupació, dies de platja fantàstiques, fins que arriba una dona que és molt diferent i que intenta com posar una mica recta a la Cecil, que no li fa gens ni mica de gràcia. Clar, aquesta noia, imagineu-vos, o sigui, tanqueu els ulls, imagineu-vos el vostre jo de 17, 16 anys, malcriat, insuportable, que li donaríeu una clatellada.
2: És que no l'aguanto.
3: Clar, doncs és aquest perfil el de la Cecil, però està tan ben explicat com és aquest adolescent, o aquest adolescent en aquest cas, mimada, insuportable i egoista, aquesta possessivitat que té cap al seu pare, no? I, bueno, clar, ella no li agrada gens ni mica aquesta influència que té aquesta senyora cap al seu pare i posarà tots els seus esforços en trencar aquest vincle amb resultats catastròfics.
2: Mm. Resultats catastròfics? Pues espero que no lo consiga.
3: Jo us el recomano perquè realment és una història molt entretinguda que té adaptació clàssica però que està ben adaptada, vale. I aquest ambient estiuenc de Costa Blava francesa i aquest estil, oh, fantàstic, i tots molt guapos, molt estupendos i molt malparits.
1: I també hi ha un amor d'estiu.
3: Sí, ah, no falti. Per mi és infinitament menys interessant l'amor d'estiu adolescent, que està molt bé, en comparació amb la trama de, del pare amb l'altra dona. Sí, sí, però és molt bo.
2: I quiero que sepáis que si podéis ver el libro, en plan, si lo buscáis por internet o si lo tenéis en casa o lo que sea, la portada minimalista, así como con onas... ¿onas?
1: Unadas.
2: Sí, unadas de, del mar, azules... Pegan con los ojos de nuestra compañera Mireia.
1: Oh, 100%.
2: O sea, están completamente compenetradas.
3: Després, després a la, la foto que farem de la portada, veureu aquesta portada ah, sí? tan xula.
2: Le tapamos toda la cara, ¿vale? Hasta los ojos.
1: Molt bé, doncs prenem també nota. Un, és un petit plaer de Viena. Mm-hmm. Que són també una molt bona opció per l'estiu, sempre.
3: Sí, per l'estiu i per tot l'any, perquè com que són tamany de bossa, són petits i lleugers, és a dir,
2: sempre... És supercuco, de verdad. Es que estoy con el estilo minimalista últimamente que no cago, de verdad. Es que me encanta.
3: També és un tema, no?, que l'importància de dur llibres més o menys petits perquè sempre així, en qualsevol estona morta, tinguis per poder aprofitar i llegir.
1: Molt bé, doncs recordeu Bon dia tristesa, de la Françoise Sagan. Després, jo també us estava recomanant Valentina de Montblanc, d'acord? Que no ho he dit, però jo el recomanaria a partir de 8 anys, una cosa així, però de veritat fins al 100, molt divertit. I la Carla ens ha recomanat, recorda'ns el títol, que era llarg.
2: La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse.
1: Doncs ara sí, fetes les recomanacions d'estiu, us deixem amb una petita pausa musical i tornem de seguida amb el joc de les preguntes extremes per a lectors. Carla, quina cançó escoltem? És una de l'Anna del Rei.
2: Vale, escúchame. A ver si me va a equivocar, eh? Però bueno, no passa
1: Porta
2: nada.
1: Estiu el nom.
2: Vale, Summertime Sadness.
1: Efectivament.
2: Vale, no m'he equivocat.
1: Us deixem amb la pausa musical i tornem aquí al Club dels Experts.

0: Quina cançó acabem d'escoltar, Mireia?
1: Summertime Sadness, de l'Anna del Rei.
0: Efectivament, de fet, l'has proposat tu, que abans pensava que l'havia proposat la Carla i, pobra, l'he agafat així infraganti.
2: Todo me llega a mí, no importa, todo me pasa a mí.
0: És que tu ets una tot terreny, Carla. Jo sé que et llenci el que et llenci, sí, estàs preparada.
2: Sí.
0: Doncs ara sí, explica'ns què farem a continuació. Quina secció ve tot seguit?
2: Pues vamos a jugar a un juego que me encanta, que és preguntes extremes.
0: Molt bé, ara m'expliques què farem. Primer escoltem la sintonia i comencem.

0: antes de explicar esta sección, o sea, ojalá nos grabaran al igual que la voz en imagen, porque Mireia ahora mismo está en la playa, ¿vale? O sea, no está en la radio, está en la playa, ¿vale? Con un abanico que pone Quina Calor, un gorro así como de paja.
1: A sobre dels auriculars.
0: Sí, por supuesto.
1: Claro. Mi cap se m'està caient.
0: I unes gafes de sol, ¿vale, chicos?
2: Ens hem posat en sintonia.
0: Obviamente. Pues bueno, a ver, el juego de las preguntas extremas se basa en que todas vamos a decirnos como dos preguntas. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te pase esto o que te pase esto? Y tú, pues, en tu tesitura muy complicada. O sea, a mí me encanta ponerme en esa tesitura. Me encanta como escoger difícilmente, ¿no?
2: Dilemas.
0: Exacto, gracias. Y pues eso, vamos a escoger entre dos grandes dilemas.
2: Molt bé, doncs ja que estàs, vols fer els honors, Carla?
0: Vale,
2: la Carla sempre es prepara unes preguntes molt xules, a veure.
0: Sí. Vale, opción A, que el sudor de tus manos borre la tinta de las páginas del libro que estás leyendo a medida que avanzas, o sea, lectura d'un solo uso.
2: Uau, o sigui, no puc tornar enrere. No. Quan ho he llegit...
0: Sí, perquè és que hace tanta calor que te suden les manos.
1: Si suen tant, tens un problema d'anar al metge.
2: Però mare, imaginem-ho, com els missatges temporals del WhatsApp, no?
0: Sí.
2: Ok, i la segona opció?
0: Opción B, que el protector solar pringue tanto las páginas que el libro se quede... ¿Qué? Espérate. Opción B, que el protector solar pringue tanto las páginas que el libro se quede oliendo a coco rancio y pegajoso para el resto de los tiempos.
1: Yo creo
0: que al coco rancio. ¿Qué?
1: Es a dir, aviam.
0: O sea, tú seguirías teniendo el libro, pero, escúchame, ese olor...
2: Ja, però com a mínim el puc llegir, és veritat, perquè si no, si s'ha esborrat...
0: Però que és olor a podrido, eh?
2: És que a mi el coco m'agrada.
0: No. Bueno, pues no, a coco no. Què és el que més te da asco en esta vida?
2: Ui, no ho sé.
0: Al
1: coriandre!
0: Al coriandre! Pues eso podrido. O caca de perro.
2: Ok, entenem vale. La referència. Entenem la referència. És vale. Que, uf... Clar... Es que no sé, yo...
0: No, claro, es que es difícil, tienes que escoger. Aviam,
1: en les dues opcions el llibre acaba com per llançar.
2: Sí.
1: Perquè això ja no... O sigui que almenys penso, mentre el pugui estar llegint en aquell moment, doncs almenys poder-lo llegir, jo crec que aquesta cosa podrida que has dit tu, ja el llançaré. Però clar, l'altre és una feinada perquè...
2: Però si l'has d'estar llegint mentre fa pudor, llavors ja no sé jo, eh? Prefereixo que desaparegui.
0: No, o sea, en los dos casos tú lees el libro, solo que cuando
2: lo... Sí, per això t'estic dient que però l'estic llegint i el llibre fa pudor, per tant no em trauria de la història.
1: Bueno, ja, si està fent pudor...
2: Per tant, prefereixo que desapareguin les lletres i com mínim doncs faci bona olor. Perquè com dius tu, igualment ja no...
1: Però s'està molt concentrada, has d'estar...
0: Hostia, mira, le he dado una vuelta, claro, desaparecen como las letras, ¿no? Mm-hmm. Tú luego lo puedes volver a reescribir. O sea, no copiando el libro, pero en plan de lo que te acuerdes, ¿sabes? Con lo que tú has dicho, porque te quedas el libro, pero sí, la letra.
2: Ok, doncs, ok, aquesta estava ben pensada. Mireia, quina ens portes?
1: Doncs mireu, jo també estic molt sensorial, d'acord? Imagineu-vos que esteu a una platja, a una piscina, també pot ser piscina.
0: Vale, piscina
1: mejor. O sigui, la superfície aquàtica o llac o no, estany, que us agradi.
0: Vale.
1: Hi ha dues opcions.
0: Vale.
1: Podeu estar a una platja, a piscina, tal, envoltats de gent, amb els altaveus a tope, però no teniu auriculars, la gent cridant,
0: que amb agobió,
1: el reggaeton, amb el heladito, no sé què, massatge, birra, cervesa, billar, etc. O l'altra opció és, esteu a la fresca, amb una gandula o amb aire condicionat, el que us encanti, però constantment acusats per mosquits, vespes i paneroles.
0: La primera 100%.
2: Sí, sí, sí.
0: La primera 100%. Sí. De momento los mosquitos me pican, me salen unas ronchas más grandes que mi cabeza. O sea, es... No.
2: No. És complicat. A veure, les dues situacions són molt desagradables, sí. Això estem d'acord, però... No, prefereixo el segon.
0: Però saps lo que passa? Que en la primera situació... Es como que te puedes acabar poniendo en el mood de la gente de tu alrededor. Entonces dices tú, pues mira, pues ya que no puedo leer porque uno está moviendo el culo, la otra está bebiendo y el otro está cantando, pues leo después I ahí pues me lo paso igual de bien que ellos.
3: No, clar, perquè també s'hauria de reivindicar que les gent es fan partir els seus auriculars a la platja.
0: No, pues sí, i... pues sí, literalment. No, no, sí, sí, sí, totalment la raó.
3: Que es vol fer la bacana.
2: Doncs mira, jo la pregunta que tenia és una mica semblant a la teva, Mireia, en el set, però una mica diferent.
0: Estàs compenetrades.
2: A veure, jo el que anava a dir és, imagineu-vos, què preferiríeu? Això m'ha passat. Estar anant en autobús, d'acord, tornant d'un viatge, i penses, ara podré llegir, i que sigui pel vespre, i de cop i voltes apaguen totes les llums del bus i les teves no funcionen, i quedar-te amb el llibre a les fosques, o que pràcticament perquè el sol s'està ponent, doncs trobar-te també en un bus o a l'aire lliure, etc., amb un audiollibre amb tot el xivarri. I no poder concentrar-te en l'audiollibre. Pot ser també un tren on hi hagi molt de xivarri, moltes famílies, molt, etc. És a dir, sense poder veure-t'hi gairebé amb un llibre en físic o sense poder sentir-t'hi gairebé amb un audiollibre.
3: Ostres, Misha, tenia pensada una, no de la del tema de l'estiu, molt semblant a la teva, i em sembla molt interessant que estem a aquest nivell de compenetració.
2: Per les coses que no suportem que ens passen als lectors.
3: Exactament, és a dir, crec que el tema del xivarri en públic és un problema de salut pública.
0: No, literal, però és que ja està fora del mundo literari, o sea, és en general, respeto.
2: Doncs què preferiríeu?
0: Me da igual tu TikTok, saps?
2: Doncs què preferiríeu? A veure, centrem-nos.
3: Jo crec que prefereixo quedar-me a les fosques.
0: Jo també.
3: Perquè almenys no hi hauria soroll, podria intentar dormir.
0: Sí.
2: Però tu has d'intentar llegir, vull dir, intentar llegir el llibre és que et quedes sec.
0: Però és que puedo coger el mòbil i puedo alumbrar les pàgines con la luz del mòbil.
2: Ho he intentat, però és bastant terrible, eh? És bastant... Sí. Bueno, hi ha solucions, però...
3: Jo tinc clar que, clar...
0: És que antes que el ruido, és que a mi el ruido me pone un poco...
3: A mi també. Clar, la migranya la tindré o per soroll o per baixar llum. És a dir, almenys d'una manera puc apagar. O sigui, tancar els ulls i deixar-me endur, però de l'altra manera no hi ha fugida.
2: Jo el que vaig fer quan em va passar això de l'autobús va ser vaig obrir Audible, em vaig crear una compte Audible i em vaig escoltar l'audiollibre del llibre. Ostres, ja està.
3: Ben pensat.
2: I un contat, aquest problema s'ha acabat. Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, veig que estem totes en la mateixa ona, així que, sí, sisplau, desitgem que passeu un estiu envoltats de llibres, amb zero soroll, super zen, i sobretot li desitgem a la Carla, perquè estàvem parlant de que a l'estiu tot torna a començar. Per tant, li desitgem a la Carla un molt bon nou inici d'etapa de la seva vida i de nou any al setembre, perquè la Carla ens deixa però no ens abandona.
0: No.
3: Ens fa una Alexia Putellas.
2: Això m'ho he dit jo, m'has robat la frase.
0: És que no parais.
2: Explica'ns què t'espera aquest nou semestre, Carla.
0: Pues bueno, dejo de estar en Barcelona porque me mudo a Granada un par de años a estudiar y no voy a estar presencialmente. Vamos a grabar en diciembre, que es cuando volveré a estar aquí, pero no estaré presencialmente, pero me vais a escuchar. O sea, yo voy a hacer la manera de conectarme 100% por llamada, por audio, lo que sea, es que voy a seguir, de verdad.
3: En holograma, si fa falta.
0: También, en videollamada, en lo que sea.
2: Doncs això espero, Carla, perquè el programa no seria el mateix sense tu. Així.
0: Però
2: com que...
0: me voy a ir después de estar aquí desde los 11 años y tengo 20?
2: És que
0: és impossible.
2: M'ha fet molta gràcia, crec que ho has dit tu. Sí, ho deies tu, Mireia, de tanqueu els ulls, penseu en el vostre jo de 17-18 anys. Jo pensava, és que amb 17-18 anys jo estava començant el Club dels Experts. Ai, com
0: és que
2: passa?
0: És heavy.
2: És que Dios comencem mio. Desena temporada, eh?
0: Que no.
2: La Carla ha de ser com
0: si... Que al final lloro, para ella.
2: Doncs gràcies, Carla, sí. Mireia, per haver-nos acompanyat aquesta temporada, als nostres oients i a Ràdio Castelldefels per haver confiat en nosaltres aquestes 9 temporades, i res, que tenim moltes ganes de celebrar la desena també amb tots vosaltres,
0: sí.
2: Així que tingueu un molt bon estiu i us desitgem un molt bon inici al setembre. I llegiu molt! Fins a la propera!
3: Adéu!
0: Adéu!
2: Adéu.

0: wonder if you can.
1: Senyors, bon dia. Són les 6.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande.
2: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes, 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens fèiem ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
0: Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a l'Elisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
5: Sí, ja fa temps. Estic a Caracas.
0: Com estàs ara mateix? Esteu bé?
5: La meva família, nosaltres bé. Molts amics que no apareixen encara, però... Bueno, aquí a Caracas... Bé, de moment bé.
0: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
5: Sí, moltes. Moltes i bueno, no tan fortes com les que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha i esperem que n'hi hagi més.
0: Sí, no? Perquè sou una zona o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
5: Bueno, feia molt de temps que no... vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
0: On et va enganxar, tu, el terratrèmol o els terratrèmols?
5: Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo, i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil a Escòcia i ens va agafar ahir. I, bueno, va ser molt, molt fort perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Mm. I, bueno, buscar de trucar a la família, que no estava amb mi, i bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i aunque no estic cerca o a prop d'on va ser a Caracas la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres. Mm-hmm. Bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no? No va passar res.
0: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
5: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Mm. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen no sé, grietes o que van caure cornises, etc. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
0: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho al Matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
5: De res, una abraçada. Adéu.
0: Un altre trèmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir, a aquesta hora, al Matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta, de moment, catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha, com a mínim, dues persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Com van aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores. Com estan anant?
6: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I, vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També s'han tret persones que, malauradament, no han sobreviscut. Però, vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és un poble, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat pel ministre de l'Interior, Justícia i Pau, Diosdado Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència i de la policia i de l'exèrcit per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Cádiz a la Mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobaven aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores. I, vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents. I després, llançaments d'emergència, estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile d'ajuda internacional. I, vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Veneçuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
0: Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
6: Una abraçada.
0: El Bernat Lautaro en directe des de Caracas pel Matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Veneçuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sent solidar l'incendi a la Franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats allotjats i un altre que ha estat confinat.
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego. Que
0: és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la Franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
8: La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I això trasciende a les sigles dels partits polítics. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
0: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a 2, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Mayol aquí, que m'ho actualitzarà.
9: Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
0: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Doncs com duia la matinada. Amb el Mayol Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
9: Un petit apunt, que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
0: A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Mayol?
9: Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
0: I a Brussel·les?
9: Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
9: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
11: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. De moment, falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
12: Bon dia.
0: I el que dèiem ara mateix, Venezuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
13: Ho han fet en una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
12: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
14: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
12: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Brussel·les, Bruno Fortegamires.
15: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
16: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
15: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortegamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que les associacions catalano-venezolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
17: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven.
18: Hi haurà punts de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
17: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguen treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
13: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. L'hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
0: Anem al Campell, Júlia Albacar.
19: Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns, els nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans, han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
20: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
19: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega. Des del Campell, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
12: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
21: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
22: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
21: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: Ara mateix són les 6 i 20 minuts. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UER, és la principal associació de mitjans públics del continent.
13: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
0: Praga, Jordi Regàs.
1: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
2: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
12: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
3: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment, per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
12: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
23: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
0: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
13: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
0: Més detalls, Xavier Forment.
24: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
12: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
25: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
12: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
0: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
26: Què tal? Bon dia.
0: La primera.
27: Ha sido una...

0: Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera. Amb un vinat

així sona, era això, la nova cançó dels Tiets, la primera d'aquest 2026. El tema l'ha produït Pep Saula de Sexeni i vol convertir-se en la nova cançó d'estiu. Era això.

0: ja en faci.
1: 5 minuts i arribarem a 6:45 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
2: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
3: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
2: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el club blaugrana que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
1: Canvis al Barça de bàsquet després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
2: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galvia té la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Claiborne és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als setzens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant, a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
1: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui? Crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

I per arribar a dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials, una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu "Només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc". Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen, evidentment, per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabamos de salvar un bebé.
2: Tres niños.
1: Vente pa acá, ven.
3: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro, en directe des de Caracas.
4: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També en parlant només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
5: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
6: Ho explica Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocavent, José Luis Acuña.
7: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagant, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
3: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
8: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
6: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
9: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
10: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
6: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
3: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
6: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors per una situació d'impagament del lloguer.
6: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
12: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzar fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
13: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
6: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar els antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
14: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula Devastació a Veneçuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a La Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i el periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
15: Sí, baixada de la temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: ¡Qué bueno es estar! ¡Un mes viviendo solo para el fútbol!
1: Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
2: Sí.
1: És el Mundial del 82.
2: Sí.
1: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
2: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clars tics masclistes. Home. Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial. Viva.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic totalment...
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies.
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, dic, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure...
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: Bueno, dilluns el marit a matinés, eh?
2: Dilluns, home, sí, dilluns truquem.
1: Li hem de donar dret a rèplica, el pobre.
2: Per favor, És que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar.
2: Clar, a veure, no? I una cremeta lleugereta, perquè sí, la botifarra amb seques, tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc de des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa?
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Oh. Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
2: Platja d'Ocata.
4: No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Ashton Kutcher i una imatge que ja ha fet en definitiva en la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
7: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar. El parc del Laberint, que està a darrere del meu bar, no es pot ni trepitjar ni caminar.
6: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la Guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
9: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí, per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
15: Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes si es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
15: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
16: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
15: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
17: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
1: Els bombers han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
15: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern d'Aragó i efectius de la unitat militar d'emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: Política. El Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
15: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
18: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
19: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
15: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti, que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
1: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
15: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que dona llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació que la NACI integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
20: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
15: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i sobre la porta una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
0: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
21: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
15: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
1: Barcelona, Joan Garcia.
22: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
1: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
15: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torre Ferrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació per delictes d'homicidi, per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
1: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
23: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Broggi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
1: Montse Pujol.
25: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broggi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
26: L'autor explica que és un homenatge a les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
25: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fitipaldis, tindreu una nova oportunitat.
27: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando...
24: Han anunciat 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre de Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
28: Teníamos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira después de esta increíble gira de pabellones. Yo tenía la cabeza, todos teníamos la cabeza que queríamos hacer una gira de teatros.
24: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
1: I els esports, Robert Prat.
29: El Barça canvia de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, que vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiate com a entrenador. Al Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta Garcia.
30: És el club degà del rugbi català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Santboiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre aquest esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Santboiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest, però històric. Ferro i força.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Benvinguts a la millora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
2: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
4: Hola.
2: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
4: Suposo que ve mare. Hola, mami. Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
2: Anem a repartir berenar. A la

0: L'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat, amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarta nou, obrirem l'àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
3: A un quart de deu entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
2: A un quart d'onze rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
3: I a les 11, entrevista a la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
5: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que tenen les llaunes de beguda que hi guarda.
6: Que a mi m'agraden les Fantes.
7: Sí, ja ho hem detectat.
6: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
7: Sí.
6: Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
7: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
6: I només que entra...
5: movent la cua.
6: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
7: Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
5: La imatge aquesta és absurdíssima.
6: M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta, que no puc dir la marca, però ja s'entén.
7: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
6: I, bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Cada minut obro la nevera...
7: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
6: Toco la llauna, vale, encara no, dalt, tanco...
7: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
5: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
4: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
8: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè, en el fons, sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
4: I el segon, la Maria Nicolau.
9: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... Quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg Interior i L'Extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, eh? Però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades. No sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones de qui les seves famílies no tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Avui veurem com les associacions catalano-veneçolanes acabaran d'organitzar i diran com funcionaran els punts de recollida per enviar ajuda humanitària de Catalunya a Veneçuela. Avui ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb el president del Centre Català a Caracas, a la capital veneçolana, amb el Carlos Prieto. I, per exemple, també volem veure com s'afronten aquestes tragèdies i aquestes feines de rescat. Parlarem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat que, com el seu nom indica, intervenen en situacions on s'han ensorrat edificis de manera total o de manera parcial per veure com s'estan fent o com es poden fer aquestes feines de rescat que continuen literalment contrarrellotge a Veneçuela, a Caracas i a diversos punts del país. Però ja que parlem dels bombers...
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
0: És el que deia el president aragonès aquesta nit, arran de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit, de Llitera i el Campell, un incendi on els bombers ja han treballat tota la matinada, un incendi que ara per ara continua sense estar controlat, afecta una àrea de més de 4.000 hectàrees i va fer desallotjar tres poblacions i confirmar-ne una altra. Anem cap allà en directe. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sentíem el president aragonès i es confirma aquí al centre de comandament del Campell. Ens ho diuen, que la baixada de temperatures durant la nit i que el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia fa uns minuts que la nit ha anat bé.
9: No han anat els mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i s'atacaran els flancos que més feina donen.
8: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, Peralta de la Sal i a Montsó, també confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder-lo desconfinar el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre de 4.000 hectàrees afectades. Veurem quines finalment estan calcinades, i el que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava en la sega del cereal ahir al migdia. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: Gràcies, Estela Busoms. Gràcies també, Ramon Dalmau. Tornarem en directe, evidentment, durant tot aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, en aquest incendi. Ara mateix, també, de fet, podem saludar l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació aquest matí? Ara ens ho explicaven una mica, però sembla que hi ha un cert molta prudència, però també un cert optimisme?
10: Sí, la verdad que, bueno, más o menos las informaciones que manejamos todos los alcaldes son las mismas. Juan, el alcalde de Campel, ya lo ha dicho, pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo. Pero bueno, estamos también un poco a la espera del tema de durante el día, a ver qué se ve. Ahora a las 7 voy a acercarme, que tenemos aquí en Tamarite alojados a la UME y también pilotos de los helicópteros. Ahora a las 7 los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos, la verdad, que por medios no nos podemos quejar. Se ha desplegado del Gobierno de Aragón, de todas partes del Ministerio, y la verdad que la coordinación, una vez se puso el puesto de mando en Alcampel, la coordinación fue rápida, Guardia Civil, la verdad que agradecer a todos ellos. Pero bueno, aún estamos en pleno viendo un poco, ¿no?, el trabajo, a ver si ya tiene sus resultados, y sobre todo también las personas afectadas que han sido desplazadas. He estado también en contacto con el alcalde de Sanui, que ha sido una de las poblaciones, Sanui y Alins, que ha sido una de las poblaciones que han sido desalojadas, bien que han pasado buena noche, que muchos se realojaron con familiares, otros tantos fueron acogidos por el alcalde de Monzón en las instalaciones municipales, y la verdad que han pasado buena noche, asustados, lógicamente, y también esperando información sobre cómo ha quedado el pueblo, ¿no? Si ha afectado mucho, si no ha llegado. La última conversación que estuve preguntando, me dijeron a la 1 de la mañana que en verdad, pues bueno, que se había podido controlar, que no, pero tampoco tenían, me dieron mucha información a las 2 de la noche, ¿no? Porque a veces se espera un poco al día, ¿no?, que se pueda ver, y ahora que los helicópteros puedan sobrevolar y ver todo lo afectado y cómo están en estos momentos los puntos.
0: ¿Y els seus veïns, els veïns de Tamarit, estan tots bé?
10: Sí, en Tamarite, la verdad que, y se inició aquí, estuvimos ahí en la zona del secano donde se inició, y enseguida se veía como el aire hacía que arrastrara, es como una especie de sierra, que como justo son 3 términos municipales, donde empieza Tamarite, pero a pocos metros ya está la zona de Alcampel y zona de San Esteban. Entonces ya se veía como el aire arrastraba todo el fuego hacia un lado, que era lo que estaba allá, que fue lo que hizo, ¿no? Pues ha sido afectado muy perimetralmente todas estas hectáreas quemadas. Entonces, esto da una línea que ha ido cogiendo pues varios términos municipales. Entonces, el inicio de Tamarite, la verdad, que ha sido pues algo, lógicamente, alguna finca de cosecha y demás, pero no ha habido nada ni daños personales, que es lo más importante, ni luego al final hectáreas y demás tampoco han sido muy afectadas en Tamarite.
0: Alcaldessa, la deixem estar, que diu que té aquesta reunió. Li agraïm moltíssim, sí, que hagi atès al matí, sí, de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
10: Una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
0: A les 7:09. Per tant, tenim aquestes dues notícies amb les quals comença aquest matí de divendres. Per descomptat, les feines de rescat a Veneçuela, les feines dels bombers en l'incendi de la franja de Ponent. I encara hi ha alguna cosa més. Per exemple, en l'àmbit polític, demà hi ha Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. A Junts es va afegir a una moció que es va aprovar al Congrés on li demana justament això.
11: La corrupció s'està normalizando. La cultura de la corrupción se está normalizando y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar són altres formacions polítiques que...
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu del Partit Popular, Borja Semper. Avui en parlarem a l'Àgora. També parlarem de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, on hi ha la BBC, per exemple.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim. per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Rosa Romà, presidenta del Trescat, en declaracions a Catalunya Ràdio. I pel que fa al Mundial, avui, en el menú del dia, França-Noruega, Mbappé contra Haaland a partir de les 9 i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Partits d'aquesta nit, Turquia ha guanyat sobre la campana als Estats Units 3-2, el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Tot això en un dia que al Masnou, al Maresme, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i a Sitges, el Garraf, es pondrà quan en falti un de minut per dos quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Recerca.
8: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
15: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària.
0: Doncs justament, ajuda.
8: Un dels primers països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat als Estats Units. Han anunciat 150 milions de dòlars per la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
16: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
8: Una catàstrofe que mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro.
15: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Punts de recollida.
8: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocamen.
17: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: Qüestió de confiança.
8: El ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
18: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
19: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
18: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: Qui ha sigut?
15: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell, precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei.
8: S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
20: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
0: Trescat.
8: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, la seva assemblea general de la UER.
0: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
21: Trescat, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
21: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Expedient sancionador.
15: De l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
1: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
14: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment, per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: Injecció milionària.
1: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
15: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
22: Bon dia.
0: Campions.
22: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
23: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
22: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als setzens de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
0: I a les últimes hores, a Catalunya, ha nascut l'Àfrica, amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol, amb 3 quilos 130 grams, en aquest cas, a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Berga, 17 a Igualada i 25 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
24: A aquesta hora, tallada la C32 a Sitges en sentit Tarragona, a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp, per un vehicle avariat.
15: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, a finals de setembre es tancarà a Barcelona el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
25: Se n'obrirà un que ja serà definitiu per la banda Mar, la del Parc de l'Espanya Industrial.
15: Barcelona, Joan Garcia.
26: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més notícies. Es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques.
1: El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi.
15: Marta Vallès.
27: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Des de Martorelles, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: El Baix és el el govern estudiarà una alternativa perquè la carretera C55 deixi de travessar el centre de Monistrol de Montserrat.
25: Amb l'objectiu de reduir el trànsit i millorar la qualitat de vida al municipi, la proposta s'emmarca en la voluntat de trobar una solució consensuada a un problema històric de mobilitat.
1: El Departament de Territori ha encarregat un estudi que analitzarà les opcions tècniques i la viabilitat d'un nou traçat abans de prendre cap decisió.
15: Al Garraf, 9 detinguts a Sitges.
25: Acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
1: L'operatiu policial intervé 4 vehicles d'alta gamma, 2 motos aquàtiques, lingots d'or i rellotges de luxe.
15: I cultura, comencem a Osona. Dan Peralbo i el Comboi, Sidoní i The Crab Apples actuen aquest vespre a les Masies de Voltregà a partir de 8:45 als Jardins de Despujol en el marc de la Cel Obert. I a Barcelona... La Villa Russa a la plaça de la Catedral, també a 8:45 i a les 10, Saxeni.
2: a Josep Maria.
15: També a la plaça de la Catedral de Barcelona. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
1: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís titula Devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquerra entre la runa. A La Vanguardia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat i el periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
6: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 26 d'abril del 1958.
6: I el número de la sort, el...
7: 6.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte a diumenge es juga un Àustria-Argèlia, en què passa un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot poderosa Alemanya Occidental. L'últim partit del grup era una Alemanya Occidental-Àustria. Els austríacs tenien 4 punts, empatats amb Algèria, i Alemanya en tenia 2. Un empat i una victòria d'Àustria els classificava i deixava fora els alemanys. Una victòria d'Alemanya per més d'un gol eliminava Àustria i feia avançar Algèria. Per tant, amb l'1-0, tots dos es classificaven. I al minut 10... Horst Rubisch va marcar l'1-0 i a partir d'aleshores el partit es va convertir en una successió de passades enrere, tocs entre defenses, cap pressió i molt poques arribades. Perquè us feu una idea, és la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. 2 xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Siga en el Madrid, per tant, gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
2: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
0: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I va haver alguna conseqüència, Maiol?
1: Doncs mira, Algèria va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui ja estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina. Tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també... la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
6: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient «Yo soy del PP y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas», per suposadament demostrar la homofòbia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per cert, el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
0: I a la recomanació del dia a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
7: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat al seu fill, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes a l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
0: Tres minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
8: Bon dia. Kylian Mbappé.
9: Home.
4: El Mundial.
10: I no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
0: Vale.
8: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
0: Sí, senyor, tots dos equips aspiren a acabar en la primera posició del seu grup del Mundial.
9: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Y parece que Noruega... Un gran equipo, en Bavar, ¿no?
0: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Buen día.
9: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un grande, grande noticia, ¿eh?
0: Aquesta sí que no me l'esperava, Kylian.
9: No, som todo muy, sí, muy atento.
8: Sí, no, però té raó, el 3K s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és molt estrany, està parlant d'això
0: amb
8: Kylian Mbappé.
9: Sí, sí, claro, pero pienso... Somos aquí en Concentración de Francia, somos comentado hoy el tema.
8: La concentració de...
9: Sí, no, somos comentado el tema. Otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
0: Amb Dembélé, no? N'heu parlat.
9: Sí, con Dembélé, però hemos hablado con otro también. Por eso, de felicitación a vous por la clasificación. Bueno, especialmente Kylian Sebrià, que trabaja ahí, se llama como yo, ¿no?
0: Moltes gràcies, Kylian. Li
8: farem arribar la salutació.
0: Li farem arribar la felicitació. Gràcies, Kylian Mbappé. No. Però escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça... Ai, Barça. D'aquest França-Noruega.
9: Sí, sí, sí, bien sûr.
8: No, hi ha molta expectació per veure l'enfrontament aquest que dèiem, Mbappé-Haaland.
9: Sí, yo pienso que será muy interesante la enfrentación después de un season foot complicado, porque ha sido operado de mi rodilla al revés.
0: És veritat, va ser molt bollo.
8: El metge se'n va equivocar el genoll.
9: Tengo dos rodillas repetidas, pero luego ha pasado la polémica por la vacación con mi chica y con este depósito. Un momento importante de la Liga, pero yo aquí con mi compañero bien normal, ¿no?
8: Bueno, quin detall, no?
0: Sí, sí, sí, exacte.
8: Que no estiguis amb la nòvia.
0: Sí, está molt bé.
9: No podria ser en un barco y no soy en un barco.
0: Sí.
9: Y después también luego Mister Abelois ha dicho soy cuarto delantero de Madrid, no sé pas. Sí. Yo creo Haaland es primer delantero, yo cuarto, veremos.
8: Para ficar-te amb l'Arbeloa, que ja és història, ya l'han facturat.
9: Sí. Sobre todo intentaremos ser aislados de noticias de 3CAT clasificado para la UEFA.
0: No entenc res, no entenc.
9: Es una noticia muy importante, somos muy atentos en el Mundial.
0: Va, gracias, Kylian.
9: Oh, vale.
0: 8:15.

0: Una hora en què continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor. A la tarda també es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta, al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi i sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, papá.
0: Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Venezuela ja és de 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha 2 víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de nou, tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i sentirem també el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de Caracas, o el Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat. Mentrestant, demà comença el Comitè Federal del PSOE, després que el ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, hagi instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança o a plegar.
4: Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo. El PSOE, diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati com a entrenador. El Mundial, Països Baixos, guanya a Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als 16ens. Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega, França a les 9, Uruguai i Espanya a les 2 de la matinada.
0: I continua sent en notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte, més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
0: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també a l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
10: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
11: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
10: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
11: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el xavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
10: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
11: Diu que la xarxa ciutadana, que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes, és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
10: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
11: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
10: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
11: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
10: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Canyete Bail sobre la selectivitat.
11: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
0: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
12: Llegeix que La Vanguardia, que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions i històries de por mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote té passat temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit. Catalunya
13: Ràdio. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
18: Troba el teu lloc amb Parklink.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
24: Doncs millor.
25: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
26: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
27: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
28: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Com d'ullar altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què llegeixen les preses?
1: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Oga para chocolate o El temps entre costures. El segon, tipus assaig, com per exemple, Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari, i el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
2: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament de local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Un conductor d'autobús exigent.
1: Sí, han fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X. Va passar en un autobús d'alça que feia la ruta Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil, el seu clatell, emetia radiacions. Ho recull el Nació.
0: Qui és la nova Santutza de Palerm?
2: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periódico, que detalla que l'han titulat com el nom d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palmin.
0: I un any després d'aquest fenomen.
1: La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món, unes dades que recull El Periódico.
0: I si trobeu a faltar el fred?
2: El Mercat de Nadal d'Edimburg s'ha anunciat les dates pel seu Mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Ho treu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
0: Ahir vaig llegir que a Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben bé què és el que està passant. Sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara García.
3: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela, llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer a veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a tal qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent: salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
4: En plan econòmic, Cinco Días avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansió avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu el diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periòdico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esport, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

0: El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdico afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.
1: Mira qué orgullo ser uruguayo. Estamos locos, descontrolados. Mira qué orgullo ser uruguayo. Ni somos pocos.
0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya, el diari AS llança una alerta, o Espanya acaba com a líder, o haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen, a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putellas va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia. La Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
2: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
3: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els Borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi!
2: És que és molt guapo.
4: Guapíssim, aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que sé parella de Jacob Elordi, de tela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà, mirar, jo estaria allà amb els ganivets, pum.
2: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
4: Doncs mira, 29 clavats, que
2: mira, 29. Vinga.
4: Truca'm, Jacob, truca'm.
2: Vinga, allà, happy birthday.
4: No sé si em vol trucar o no, Ariana Grande, eh?
2: Sí.
4: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
2: Digues que em truqui a mi, si vol. Què anava a dir? No, però és molt joveneta, també. 27?
4: És que ara estava mirant...
2: Ai.
4: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42,
2: home,
4: però
2: no.
4: Em sembla que no té 42 anys. Em dec haver equivocat, però escolta'm un moment. El temps passa molt ràpid.
2: No, això és... Quants?
4: 33.
5: Sense saber què en qualsevol.
2: O sigui, vull 34. Quants hi havien posat a la Barberiana Grande?
4: Perdoneu-me, si estic ja de vacances. Vinga. I acabem amb Francesc Rivera Titot, líder de Brahms.
2: Home, mita. 60.
4: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
2: Vinga. I el Santoral?
4: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
2: I un carrer, perquè aquest és un altre tema.
4: Deixa'ns, va.
2: El quios vintage i l'Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a dels concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili des de Sant Martin-le-Beau, demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
2: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Ajuda a sacar escombro porque mío está en el... Ay, por favor.
9: No sirven les autoritats, no sirven.
10: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
11: No sé què començar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí.
12: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
5: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
13: La càmera se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió.
3: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
14: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Rèplica.
0: Si mirem el leccionari, hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dir en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a les a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
2: Radiodifusió.
0: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de retransmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
2: Nulitat.
0: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nul·litat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nul·litat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
2: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
3: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
2: 142.000.
3: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
2: 567 milions d'euros.
3: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
16: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
2: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic somrient. La notícia és aquesta foto. Foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
16: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial. I ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
2: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Mires. Qui és aquesta dona?
17: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla portabebès. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
18: La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
19: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària, cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
20: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
2: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en dos minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
16: El nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
2: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
1: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
4: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
2: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança.
16: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
2: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
1: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors.
16: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
2: I el Mundial de Futbol?
1: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.

0: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
1: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7 a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2 i retencions a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria, i també a l'A2 a Lleida en sentit Barcelona. En aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
0: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
3: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller Origen.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu, bon dia!
7: Manu! Bon dia, xiripipis!
8: Què tal?
7: Com esteu, xiripipis del meu cor?
8: Molt bé.
0: Aquí truc. Perdó, digues.
8: El divendres sempre és un bon dia.
0: Home, sempre és un molt bon dia.
8: Ja t'ho dic ara.
0: Aquí truquem, Jacob Elordi.
8: Anem a trucar l'Aina.
0: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
8: Home, Jacob Elordi, aquí s'és for you.
0: A trucar l'Aina.
8: Aina, va. Podríem tocar el Jacob, la veritat.
0: Sí.
8: Qui és el Jacob? Jacob Elordi, Mardo, per favor. Mardo.
9: Currupipi.
0: Currupipi no ben bé, però ho donem per bo, Aina.
8: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i Antoni, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i ja et tocarà en directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré.
0: Vinga!

0: d'estiu. Mira, quina meravella.
1: Oh, Manu.
0: Ai, no, un petonet des de la ràdio. Bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies, igualment.
0: Que vagi bé. Adéu. Manu, bon cap de setmana. Adéu.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
5: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per un accident ja retirat. Densitat a la P7 a Martorell, sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. També a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona per una avaria. I a la mateixa A2 a Lleida en sentit Barcelona. Atenció perquè en aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470. Hem de parlar també de Rodalies perquè a aquesta hora ja hi ha incidències destacades. Les línies R1 i R4 circulen amb demores que poden superar els 20 minuts.
4: Doncs arrenquem un matí complicat pel que fa a la mobilitat. D'un quart tornarem a connectar. Altres titulars del dia, el balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres que es podrien quedar

0: molt curta si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 desapareguts i que hi ha zones absolutament devastades. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb situació de vulnerabilitat acreditada. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de Plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que ha de doblar l'espai per a Rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I en cultura, avui és dies d'estrenes al cinema, arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions d'aquesta temporada, Obsession, cinta de terror firmada per Curry Baker.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. El Mundial de Futbol jugat a les últimes hores, Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. I el Barça de bàsquet ja es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: I el temps, la calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a punts de l'est, a les comarques també de Girona. A la costa, uns 30 graus i xafogó sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és 26 de juny. És moment de repassar l'actualitat de la ciutat al butlletí Castelldefels avui. El nou mapa sanitari i la declaració de l'orgull LGTBI marquen el ple municipal. La sessió inclourà l'adhesió de compte de la proposta de salut per reorganitzar les àrees bàsiques sanitàries de la ciutat relacionada amb el futur nou cap de la Muntanyeta. També es presentarà la declaració institucional de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que es commemora aquest dissabte 28 de juny. El ple inclourà, a més, diversos escrits d'entitats i col·lectius ciutadans, així com a mocions sobre la inclusió social, l'habitatge, el dret a morir dignament i el confort tèrmic als equipaments educatius de Castelldefels. I Castelldefels Màgica continua omplint la ciutat d'il·lusionisme i prestidigitació. La tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica continua avui amb una jornada d'activitats per tots els públics. L'agenda del dia ve marcada pels actes del programa de l'Orgull LGTBI i aquest divendres tindrà lloc un dels actes centrals de la commemoració. A les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, es farà la lectura del manifest institucional a càrrec de Xavier Andrés en representació de l'Associació de Famílies LGTBI. I a les 6 de la tarda, a l'Espai del Mar acollirà el taller Decora la teva Toteback Rainbow. Es tracta d'una activitat adreçada a públic adult dins del programa d'activitats de l'Orgull. I fins aquí al Castelldefels avui de les 8 del matí. Més informació durant tota la jornada a Ràdio Castelldefels i als canals municipals.
3: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tot tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem el Castelldefels Desperta, un programa on us acompanyarem des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, fins a les 10 del matí, en aquest dia, en aquest divendres 26 de juny. Farem una darrera hora local amb notícies i entrevistes sobre temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla Patricia Bazaga. Comencem amb un repàs de notícies destacades. Tenim, per exemple, el tercer Festival Castelldefels Màgica, que aporta la il·lusió i la màgia a la ciutat. Una tercera edició que prossegueix després de l'èxit dels dos anys anteriors amb diverses activitats per tots els públics i també tallers que es faran aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. També parlarem del concurs Reimaginat, que aquest any es fa en relació a les temàtiques de les masculinitats, un concurs que fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits al públic jove. I també recentment hem pogut contactar amb la policia local, amb el sotinspector de policia, el Leo Piqué, que ens explicarà en una altra notícia que aquesta revetlla de Sant Joan s'ha viscut majoritàriament segura i sense incidents greus. Recordem que es va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb suport marítim, aeri i també sanitari. I entre les entrevistes parlarem amb el Servei de Mediació Ciutadana, que té un paper clau en el dia a dia de la convivència de la ciutadania. Parlarem amb els tècnics de mediació, el Pablo Gago i la Marina Puerto, que ens ajudaran a conèixer millor com funciona aquest servei, en quins casos hi podem recórrer i per què pot ser una eina útil per teixir comunitat i reforçar el diàleg a la nostra ciutat. A la segona hora, seguirem amb més actualitat i entrevistes. Tenim també, per una banda, la secció d'Agenda de Cultura amb la Lorena Romero i, per altra, la secció de l'agenda esportiva amb Cristian Cano, el periodista del programa Dilluns Esportiu. Parlarem de tot això i més. Quedeu-vos si voleu saber-ne més. Seguiu amb nosaltres aquestes dues hores que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
1: Castelldefels Desperta,

0: I com us estàvem avançant, Castelldefels, la nostra ciutat, es torna a omplir d'il·lusionisme i de prestidigitació de primer nivell en aquesta tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica. Va començar ahir i l'últim dia és el 28 de juny, que és diumenge. Aquest festival no és el primer que es fa, perquè ja li procedeixen 2 anys de molt èxit aquí a la nostra ciutat. Escoltem a l'Anaí Trevo, la directora del Festival de Màgia.
1: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Hunter un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitjà dubtat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Hunter ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Doncs pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: És així com, durant aquests dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Ahir a la tarda el festival va arrencar amb les actuacions familiars del mag Rei Baix, a l'Ànec Blau, i avui tenim a la programació tallers familiars, tallers infantils de màgia a la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Això serà avui a la tarda. Escoltem a l'Anaí Trevol, la direcció artística.
1: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: El cap de setmana serà on es concentrarà bona part de la programació d'aquest festival del Castelldefels Màgica. Dissabte 27 de juny són els tallers infantils de màgia a la sala Margarida Xirgú, la gala de la gent gran amb Dava, Cielo i Seba, que el Centre Cívic Frederic Mompou, i la gran gala infantil amb l'Escola de Màgia 3 de Trèvol. I a la tarda l'Ànec Blau acollirà l'actuació de la maga Melanie, mentre que el Teatre Plaza serà l'escenari de la gran gala internacional que presenta Jandro i els artistes Solange Cardinali, Arcadio Gaeta Blum i Marcos. La jornada també inclourà una escena màgica amb Toni Montana, el Calganxo, i l'espectacle gratuït del Màgic Andreu a la plaça de les Palmeres. Això pel que fa dissabte, i diumenge el festival es tancarà amb nous tallers infantils al matí i amb la gala de clausura del mag Lari a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres.
1: Tenim de clausura el mag Lari, que aquest el coneixem tots.
2: Bueno, el mag Lari, impressionant.
1: El mag Lari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Reibach, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot. a la plaça aquella de la moda que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: Encara que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació, com és el cas dels tallers, però també de propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles, la venda d'entrades i la reserva de les places està oberta a través de la web d'Entrapolis.com. A més d'això, les guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous i diumenge espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració d'Escola Màgia 3 de Trèvol, que ompliran durant 4 dies, com comentàvem, van començar ahir, doncs fins diumenge, els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
2: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.
4: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia.
4: Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a la ciutat. Molt bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, bon dia. Doncs de moment a aquesta hora es pot anar circulant encara més o menys bé, sobretot el que és al voltant de la capital catalana. Ara mateix, per exemple, l'autopista C32 i també l'autovia C31 van força bé, no registren aturades o problemes en aquesta direcció i tampoc en sentit contrari. Hi ha alguns punts amb més densitat, amb aturades molt puntuals, com és el cas l'entrada per la B20 a la zona de Cornellà, en sentit de Trinitat, diguéssim, o en el cas de la Ronda Litoral, també un petit tram en sentit de Besòs al voltant de la Zona Franca i de la Barceloneta. En el cas de l'autovia 2 també hi ha un petit tram d'intensitat a la zona de Cornellà i en sentit Barcelona. Però vaja, de moment, com dèiem, si més no, de moment, encara una relativa calma. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies.

0: I ara ens toca parlar d'educació perquè ja està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't vídeos lliures de sexisme. Aquest concurs està impulsat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels. Un concurs que fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes que estan realitzats per joves i dirigits també al públic jove. Cal destacar que en tres últimes edicions l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. Per exemple, a la 17a edició, l'anterior a aquesta, tres alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna Vidal, la Jana Teruel i la Inara Álvarez van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. I en aquesta nova edició, a la 18a del Reimagina't, es convida a reflexionar sobre les masculinitats. Escoltem la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Un concurs que convida a reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials que hi ha en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals més respectuoses i igualitàries. La participació es fa en tres categories i s'adreça a grups de joves d'entre 12 i 18 anys de centres educatius o entitats de lleure. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de novembre a la tardor i els vídeos s'hauran d'enviar abans del 5 de febrer. Des de l'Ajuntament animen els i les joves a la participació.
1: Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar.
0: L'objectiu així és promoure la creació de vídeos sobre qüestions que incideixen en les vides dels joves des d'una perspectiva més positiva, lliure de violència i també lliure de discriminació. Tota la informació es pot consultar a reimagina't.observatoridelesdones.org.
2: Castelldefels Desperta.

0: I fem balanç de la revetlla de Sant Joan, una revetlla viscuda de manera majoritàriament segura i cívica, segons ens arriba la informació des de policia local. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada, tot amb el suport marítim, aeri i sanitari. L'operatiu es va concentrar especialment a les zones amb més afluència, parlem de la platja de l'estació de Castelldefels Platja i també de l'entorn de la plaça de les Palmeres. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
1: Concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni festa major ni cap d'any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Palmeres i aquest any hem reforçat molt la plaça Palmeres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, al tanto. Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i hi ha una mica de disbaixo i això és incontrolable, no?
0: Aquest punt es va reforçar en compte dels incidents registrats l'any passat, com comentava el sotinspector, el Leo Piqué. També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador. Ens ho explica el regidor de seguretat, el David Soler.
2: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Tot i el desenvolupament generalment positiu de la nit de Sant Joan, on no hi va haver cap detingut, la policia local també n'ha detallat els casos i les incidències registrades durant la nit. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
1: Com a fets destacables, no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit de Sant Joan, no recordo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull que deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració. No? I amb tanta gent, doncs, algun tontorron doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en dos vivendes.

0: Des de la policia local es fa un balanç positiu de la nit, marcada per un ampli dispositiu coordinat i també que va mobilitzar diversos professionals. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
1: Vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una rebetlla molt i molt tranquil·la. Se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica, i si féssim un balanç en últimes dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys jo recordi que hagi viscut aquí. Una vegada més, vull recordar que aquest dispositiu, que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem, i vigilants de privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava DIF vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militars la teníem des de lo que era la zona del baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà.
2: Castelldefels desperta.
0: Parlem del Servei de Mediació Ciutadana, que té un paper clau en el dia a dia de la convivència a la ciutadania. Tenim amb nosaltres els tècnics de mediació, Pablo Gago i Marina Puerto, que ens ajudaran a conèixer millor com funciona aquest servei, en quins casos hi podem recórrer i per què pot ser una eina útil per teixir comunitat i reforçar el diàleg a la nostra ciutat. Benvingut, Pablo i Marina. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
4: Bon dia.
0: Doncs per començar, què diríeu que és exactament el Servei de Mediació de l'Ajuntament?
4: Val. Pues el Servei de Mediació és una eina, diguéssim, que està a l'abast de la ciutadania per afrontar i gestionar els diferents conflictes que sorgeixen de la convivència, del dia a dia, no? I aquest servei funciona des de 2008, llavors ja portem més de 17 anys en funcionament, i el que volem és acompanyar les persones amb això, amb aquesta gestió, que els hi passa amb, per exemple, amb diferents temàtiques, perquè és el tema veïnal, no? Pues que els hi passa amb els seus veïns, si tenen algun conflicte habitualment pot ser de sorolls, no? De molestes de sorolls que tinguin un veí amb un altre, que han provat de parlar entre ells i no els ha funcionat. De vegades han trucat a la policia i sembla que s'han acabat d'entendre, però després no? Això passa sovint, no? Que de vegades la gent truca a la policia i la policia ve, baixen el volum de la música, no? Però quan torna a marxar la policia, torna a pujar, no? Llavors és, vale, aquí hi ha alguna cosa que no s'està tenent i potser cal aturar-se i parlar a les persones per veure què està passant, no? Llavors aquí se'ls ofereix el servei de mediació, no? Perquè vinguin a parlar amb nosaltres i el que fem és, normalment comencem a parlar amb una part, no? I li expliquem com funciona el servei, l'escoltem, li preguntem què és el que li està passant, no? Què li molesta, què voldria aconseguir d'una conversa amb el veí, amb la veïna, no? I llavors treballem una mica més profundament amb això, quins objectius té, no? D'una mediació. I li preguntem si acceptaria parlar amb l'altra part. I en el cas que sigui que sí, doncs fem el mateix procés amb l'altra part, una entrevista individual, i la convidem a parlar amb l'altra part, i si diu que sí, llavors fem una sessió conjunta amb totes les parts i nosaltres, i el que nosaltres fem és ajudar a la comunicació, ajudar que les persones puguin parlar d'una manera doncs, el més pausada, tranquil·la possible. Evidentment, les persones que quan estem en conflicte estem enfadades, no? Hi ha tensió, però això no vol dir que no pugui haver-hi respecte, no? I per tant jo crec que és important aquesta part, és a dir, estem en una taula de mediació, estem fora de l'origen del conflicte, que és el meu pis, el replà o la comunitat, no? I per tant estem provant de sortir d'aquell espai per fer un espai doncs, més neutral, no? Més tranquil, no? I també fora de l'horari que està passant això, no? La molèstia, no? Llavors ajudem a veure si és possible, perquè no hi ha cap garantia, depèn de les persones, no? De la voluntat de les persones de parlar, de si és possible aquesta conversa, aquest diàleg. I la nostra funció és això, ajudar que les persones puguin escoltar, que puguin empatitzar, comprendre's, i a partir d'aquí potser poden començar a pensar entre elles possibles solucions a les situacions que estan tenint.
0: Parlaves també d'una taula, no?, que existeix la taula de mediació. Llavors, quan parlem de mediació, per qui vulgui com saber una mica més de tot això, de què estaríem parlant? Quan, en el moment de dir això és una situació complicada, no? S'ha de fer una mediació, que al ciutadà, no?, que es troba en aquesta situació, què li diríeu que és aquest tipus de mediació, aquesta taula?
3: És, comentava el company, no? Doncs, un espai on poder apropar-nos a per exemple, no? En casos veïnals, doncs, al veí hi ha una afectació per un tema concret, però tot sovint passa, doncs, que no coneixem a la persona que hi ha darrere, no? O sé que el veí del tercer quarta, però no li poso potser ni nom, no? Aleshores, és poder també conèixer-nos, no?, i parlar des d'aquesta proximitat, des del que m'està afectant, no?, i com conjuntament podem trobar solucions, no?, i conèixer què està passant. Podem escoltar l'altre punt de vista, que l'altra persona també ens escolti com ens afecta, no?, i posar diàleg, no?, on no ens en sortim, no?, o ho hem provat, no?, com comentava el Pablo, a meitat de l'escala de veïns, no?, però potser no ha tingut el resultat que esperem, doncs poder, no?, optar o poder recórrer al servei de mediació, no?, doncs per poder fer aquest... convidar l'altra persona, no?, també en seure en aquest espai neutral, no?, conduït per una persona tècnica de mediació, que al final, no?, doncs és l'eina principal, no?, és la comunicació, no?, i treballem tot des d'aquí, no?, des d'aquesta mirada d'apropar i podem dialogar des del respecte, no?, que no treu que puguem expressar allò que ens afecta i allò que ens enfada, no?, però d'una forma que l'altre pugui escoltar, no?, i a l'inversa igual, no?, vull dir, funciona per totes les persones per igual.
0: Parlàveu també de conflictes veïnals. Si algú es troba en aquesta situació, quan hi pot recórrer? En quin moment la ciutadania, no?, pot recórrer al vostre servei? Necessita una denúncia prèvia o necessita algun tipus de, no sé, de document que ho verifiqui aquesta situació?
3: Es pot recórrer en qualsevol moment. De fet, nosaltres no treballem amb denúncies, no?, sinó apropant-nos, no?, des d'un espai de diàleg, no?, no és anar contra l'altre, sinó fer un pas previ, no?, convidar l'altre a construir conjuntament com volem que sigui la convivència, no?, o com volem que sigui a partir d'aquell moment, no?, sempre mirant a futur. No calen denúncies prèvies ni cap gestió més que de cara al servei de mediació poder sol·licitar-ho directament a través de l'oficina d'atenció al ciutadà o directament en el nostre correu o trucant per telèfon, no?, per fer una primera visita informativa on expliquem com treballem nosaltres, quina és la mirada, quins són els objectius, requisits, no?, i si és una via que volgués encetar, doncs aleshores seguim el procediment, no?, que és convidar l'altra part, etc., com m'explicava el company.
4: Potser, diguéssim, com per resumir, és a dir, les persones que tinguin un problema amb un veí, una veïna o qualsevol altre tipus de conflicte, ara, si vols, parlem d'altres conflictes que tenem, no?, però en tema veïnal es poden adreçar directament a l'Ajuntament, es poden trucar, poden escriure un mail, poden mirar també, poden fer el tràmit a través d'internet, val? I també moltes vegades les persones han acudit a un altre servei municipal, no? Per exemple, doncs, que hem dit abans, la policia, han anat a urbanisme, han anat a serveis socials, han parlat amb l'escola, no? I aquí hi ha aquests serveis, com estem treballant en xarxa i teixint comunitat, no?, pues, els han ofert, diguéssim, el servei de mediació. I moltes vegades o és el tècnic d'altres serveis que es posa en contacte amb nosaltres o directament informa la persona i la persona es posa en contacte amb nosaltres. Altres, llavors, a partir d'aquí comencem el procés.
0: Entenc que aquest seria el primer pas per activar la mediació, no?, en el cas que dos veïns tinguin un problema de convivència. Després d'aquest primer contacte amb el cas amb aquest conflicte que pugui estar sorgint, quines passes seguiu?
4: Vale, doncs això una mica que explicàvem abans, és a dir, primer cal un primer contacte, no?, i ja dir aquest primer contacte pot ser telefònic, pot ser via mail o el que sigui. És important poder fer una primera entrevista amb la persona que ho sol·licita, val? Per saber, o sigui, per parlar amb calma. És a dir, creiem que per tenir una conversa s'ha de posar, diguéssim, els mitjans adequats per poder tenir-la. És a dir, no pot ser corrents, creiem que no ajuda que la fem corrents, que la fem a qualsevol lloc, no? Dempeus, no? La persona s'ha de poder estar còmoda, tranquil·la. Per què? Perquè parlar d'un problema, parlar d'un conflicte, és tensió. I moltes persones s'ho estan passant malament. Llavors, creiem que una bona acollida és important. Llavors, la rebem al nostre servei, ja no està al seu domicili on està passant el conflicte, no? Llavors, i l'escoltem. Jo crec que una cosa molt important que oferim és escolta. I les persones necessitem sentir-nos escoltades. És una cosa senzilla la que oferim, diguéssim, és tenir un espai per poder parlar i oferir escolta. I ajudar la persona, diguéssim, a centrar-se en què és el que vol aconseguir. Ajudem, escoltem això i després d'això aterrem una mica quina és la seva demanda i potser una mica més tard sí que pot veure que potser l'altre no està aquí per, diguéssim, fer-li mal, no? Sinó que l'altre potser té uns altres interessos, no? I que no sé si han tingut el temps d'explicar-se aquests interessos, no? I posar-los en comú, no? I llavors aquest és el tema que oferim, no? Tenir un espai tranquil per poder parlar d'això. Llavors, tornem a la que deies de quins són les passes. Primer fem una entrevista inicial amb la persona que sol·licita, en el cas que accepti la mediació, fem el mateix amb l'altra part, li oferim també una entrevista individual i en el cas que tots dos acceptin, fem una sessió conjunta. En aquesta sessió conjunta ajudem en aquesta comunicació i si les parts s'entenen i arriben a un acord, pues, si de vegades la majoria són acords verbals, ¿vale? I si ho volen per escrit, fem un acord per escrit, ¿vale? I que té la validesa d'un acord entre privats. Val? Això seria més o menys el procés. Després fem un seguiment de com us està anant, les persones també poden trucar, ai, mira, això m'ha funcionat, això no. ¿Vale?
0: Pel que has comentat, tots, la vostra feina està molt enfocada, no?, en l'escolta activa de les necessitats de cada barri i també al mateix moment ajuda a les persones, doncs, a guanyar claredat, a ordenar, no?, tot el que està passant, tot el que està patint. I a la mateixa vegada, doncs, arribar a un punt d'equilibri i desbloquejar potser aquest conflicte, no?, seria l'objectiu. En quin tipus de conflictes interveniu més sovint?
3: Sobretot en temes veïnals, no?, com venim dient, doncs, per exemple, no?, un que trobem sovint per tema de sorolls, no?, ja siguin mobles, pels lladrucs del gos també, per exemple, no?, a nivell, per exemple, sí que vam acordar que eren els ascensors quan ja afectava a nivell de convivència, és a dir, i m'explico una miqueta millor, quan s'ha, no?, o hi ha dificultat per poder acordar si s'instal·la o no un ascensor en una comunitat veïnal. Temes d'aires acondicionats, per exemple, també, no?
4: Temes de brutícia, neteja, temes d'humitat, és a dir, qualsevol conflicte que hi ha, que passa en una comunitat de veïns, es pot, diguéssim, abordar des del servei de mediació. Val? Llavors, a banda d'aquests conflictes veïnals, també atenem conflictes familiars. El que fem, sobretot, és conflictes intergeneracionals, és a dir, conflictes entre, per exemple, pares-fills o avis, pares-fills, val? Persones dependents, val? Que diguéssim, les famílies han de posar d'acord per com atendre, pues, aquest pare o mare que s'ha fet gran o aquesta persona que té, diguéssim, unes necessitats especials, no?, i com atendre-la, val? Llavors, en temes de separacions de parella, que hem passat per molts moments del nostre servei, que mateix tot el procés, ara estem fent tantes coses que tot aquest tema de separació, el que fem és una primera sessió d'acollida i expliquem com funciona un servei de mediació, que consistiria un procés de mediació en el cas d'una separació de parella, però després la resta del procés ho derivem a la gent per un tema de recursos nostres també, de que no podem assumir-ho tot, no? Llavors fem això. Què més? Conflictes escolars, conflictes a la comunitat educativa, això pot dir conflictes entre el centre i famílies, entre diferents alumnes, entre famílies d'alumnes, no? Entre, què més? Professorat i alumnat, no? Vale. Què més? Conflictes en activitats comercials, és a dir, conflictes, per exemple, entre una comunitat, per exemple, de veïns i un negoci, no?, per exemple, que té, pues, una terrassa, no?, o un restaurant, que els fums de la cuina del restaurant potser poden molestar. I, en realitat, qualsevol altre conflicte que hi hagi entre persones, diguéssim, d'aquí del municipi, no?, I potser estava pensant també aclarir també com els tres principis bàsics de la mediació, que hem parlat algun d'ells, hem parlat abans de la voluntarietat, i que és això, els principis bàsics de la mediació són la voluntarietat, la confidencialitat, això és molt important, és a dir, qualsevol conversa que tenen les persones amb nosaltres queda allà, i per tant preservem aquesta confidencialitat i privacitat perquè la persona es pugui sentir el més a gust possible, còmoda i tal. Per tant, el que surt de nosaltres, per exemple, en una entrevista individual, després la persona ha de valorar què li vol dir a l'altre i com li vol dir, no? I que el nostre rol sigui imparcial. Nosaltres no estem ni a favor d'una persona ni de l'altra, sinó de l'escolta que puguin tenir i de la seva comprensió.
0: Pel que heu comentat, doncs el ventall és molt ampli, no? I realment només es necessiten dues persones, una de Castelldefels, però que aquestes dues persones tinguin un conflicte i el vulguin resoldre. Heu comentat també que treballeu amb escoles. En què consisteix aquest acompanyament als centres educatius?
4: Vale. Pues nosaltres des de ja fa anys que estem fent un treball, diguéssim, amb els diferents centres educatius de la ciutat, vam començar potser fent tallers, no?, més concrets de gestió de conflictes, no?, de mediació, i fa ja uns anys, des de 2017, si no m'equivoco, que tenim desenvolupat un programa que es diu un programa d'acompanyament educatiu que s'ofereix a la comunitat educativa. Això està basat en quatre nivells, a mesura que es va avançant de nivells, doncs es va avançant també en la profunditat de temes. Comencem qualsevol tipus de taller amb temes de gestió de conflictes, amb mediació, i també de pràctiques relacionals restauratives, que darrerament en tot l'àmbit escolar doncs està com molt present. És a dir, com volem que siguin les nostres relacions en un centre educatiu. És a dir, com ens parlem, com ens comuniquem, quins espais tenim de relació, d'interrelació, no? Perquè moltes vegades els conflictes sorgeixen precisament per això, perquè no tenim espais, perquè no ens comuniquem d'una manera doncs assertiva, pacífica i tal, i això va escalant-se. Crec que una de les nostres funcions també com a servei de mediació és ajudar a desescalar conflictes, a trobar espais de pau per poder parlar, no? I a partir d'aquí pues, anem a veure que es pot avançar, diguéssim, que es pot millorar. Hem treballat en molts centres educatius de la ciutat a través d'aquest programa, i ara mateix l'estem centrant, diguéssim, en el personal docent. Val? Igual que en d'altres moments l'hem centrat en alumnat, ara creiem que treballant amb el personal docent és treballar eines, diguéssim, perquè ells també puguin treballar amb el grup classe.
0: En l'àmbit educatiu també hi ha un programa que permet substituir una sanció per una mesura educativa que està descrit com el programa MASE. Com em podríeu explicar com funciona exactament i què és el que es treballa amb els joves?
3: Val, està orientat a les ordenances municipals. La nomenclatura, no?, el que comentaves, mesures alternatives a la sanció econòmica, que, per exemple, per posar... A veure, exacte. Per l'ordenança de civisme, per exemple, per si ens posen una multa per sorolls, no?, per alterar el descans veïnal, en horari nocturn, no?, en aquest cas seria, que estic posant, arribaria la multa, no?, i com poder transformar aquesta multa, no?, en una alternativa. Sí que en aquest punt, no?, amb un component educatiu, no?, perquè està sobretot enfocat a persones joves, no?, aquest programa, com poder transformar, no?, aquesta multa puntual, no?, amb una alternativa a poder reparar el dany causat, no?, per exemple, o en aquest cas mateix que posava, no?, si és per sorolls que altera el descans veïnal, com poder apropar aquestes postures, no?, perquè a vegades trobem, no?, una mica també com els conflictes, no?, ostres, és que la policia està contra mi, no?, em venen a buscar, jo només estic amb els meus amics, no?, compartint un espai. Com poder apropar, no?, aquesta visió, sobretot jove, no?, o jove i no jove, no?, vull dir, al final l'espai el necessitem tots, poder compartir aquest punt de vista, no?, doncs, per exemple, també, que s'ha fet en alguna ocasió, compartir visió amb els veïns, no?, que, per exemple, truquen a policia perquè no poden dormir, no?, i trobar aquest espai conjunt per poder fer aquesta reparació, no?, i poder apropar també visió, poder compartir espais, no?, que no és contra l'altre, no?, sinó, ostres, com ens podem entendre, no?, i poder també entendre quin ha estat la raó de la multa, no?, de la sanció, i d'així d'alguna forma, no?, reparar-se amb un mateix, no?, i reparar també el dany causat a altres, no?, per exemple, en aquest cas concret. També hi ha altres opcions, no?, de l'ordenança del civisme, també està contemplada aquesta possibilitat per l'ordenança de tinença d'animals, i ara doncs, també s'ha incorporat recentment, tot just ara al gener, pel tema s'ha incorporat l'opció en el reglament esportiu municipal. Aleshores, doncs, també s'oferirà en aquests casos.
0: Sí, com comentes, els espais esportius també són llocs on hi sorgeixen moltes emocions. Per exemple, no, en un partit de futbol o en un partit de bàsquet. Sabem també que participeu i col·laboreu amb el programa Fem Esport i que s'ha impulsat des del vostre servei també la figura del delegat de grada. Ens podríeu explicar més sobre aquest programa?
4: Mira, sí. Hi ha des de fa 3 temporades estem treballant en el programa Fem Esport per Viure i Conviure, que és un programa que s'ha desenvolupat des de l'àrea de participació i convivència ciutadana en col·laboració amb el Departament d'Esports. I el que estem fent és és un treball com a mig llarg termini, perquè, clar, treballar la convivència en els equipaments esportius de la ciutat és com, bueno, piano, perquè hi ha molts equipaments a la ciutat, hi ha moltes entitats esportives i, per tant, bueno, estem començant a treballar amb elles. Pues hem fet un treball primer de conèixer quines són les seves especialitats esportives, quins equips tenen, a què es dediquen, quins equipaments fan servir, quins conflictes ja detecten elles i qui en detecten, no? Pues des de conflictes entre alguns jugadors, entre jugadors locals i visitants, amb determinades decisions arbitrals, no? I sobretot amb la grada, no? Que deies abans, no? És a dir, com les famílies observen i animen el seu propi equip i es fiquen amb l'altre, no? Amb l'altre equip o amb les altres famílies que també estan allà. Llavors, això genera, pues, de vegades, conflictes que es traslladen també a la pista, no? I que de vegades, pues, hi ha insults, també hi ha crits, també hi ha un tema de vegades que pues, no ajuda. Si tu ja estàs nerviós perquè juga el teu fill o la teva filla i tu a més estàs bevent alcohol i a més estàs començant a esbalotar-te i a cridar del costat, pues això és cau, diguéssim, de conflicte, no? Llavors, estem treballant amb les diferents entitats, estem treballant amb esports, estem treballant amb el personal de consergeria, que també té moltes funcions en el seu dia a dia de gestió d'aquest equipament, però llavors moltes vegades se senten desbordats per aquests conflictes que sorgeixen i no poden estar tot arreu, no? Llavors, estem treballant tot això, estem treballant diferents accions que podien desenvolupar les entitats esportives, petites accions per anar millorant aquesta convivència, val? I hi ha unes, des del primer any vam treballar amb unes figures que eren els delegats i delegades de convivència que tenien cada entitat. Llavors treballàvem amb les diferents entitats quin compromís podien adquirir de que posés una persona que s'ocupés de temes de convivència, no? Val? Llavors aquest any el que estem començant a treballar també, igual que hi ha una persona de convivència, que hi hagi una persona que pot ser la mateixa, no? Però pot ser una persona també més concret dins de cada entitat que sigui un delegat de grada.
3: També dins d'aquesta nova figura, vull dir que també és per implementar, no? Vull dir, tot just des d'aquesta temporada i s'està engegant, no? També afegir la col·laboració, no? També de les federacions, com treballem des del Fem Esport per Viure i Conviure, no? Doncs també de la mà de les federacions que s'han ja adherit, no? Ara parlo de memòria, podria ser que faltés alguna, però s'està treballant amb això. I també, no, doncs quins recursos hi ha, no? Perquè hi ha entitats que estan que utilitzen, no, els propis recursos de les federacions, no, que van remant en la mateixa direcció, no? Doncs des del programa també s'ha volgut poder ajuntar totes aquestes forces, no, i poder-nos ajudar entre tots, no? Perquè el que pot fer o una acció que tria una entitat per fer a favor de la convivència, no, per treballar això, pot ser que li pugui ajudar també amb un altre, no? I poder compartir idees, poder compartir accions, no? Afavoreix que entre tots estiguem, com comentava, no? Remant cap a la mateixa direcció. I la figura del delegat de grada, doncs, és una proposta més, no? De poder remar per aquí. Sí que sorgeix, no? De la necessitat, vam anar com de menys a més, no? De poder, com comentava, no? Anar ampliant mica en mica, i una de les accions, no? o que pensàvem que volíem incorporar és poder treballar directament tot allò que passa en grades, no? Que al final potser és com el que té més ressò, no? O el que es veu més, no? També. i com poder començar a treballar per aquí, no? També de, a nivell d'entitats, a nivell de federacions, consergeria, què podem fer tots plegats, no? per posar el focus aquí també, no?
4: Bueno, potser també comentar que ens deies abans, Patrícia, que igual que havia una esmasse, no, diguéssim, per transformar una multa per

0: anys potser s'imposaria una sanció, no? Llavors aquí hi ha també la possibilitat en algunes sancions, en sancions lleus, de oferir les mesures alternatives, no, a aquesta sanció. I aquí es començaria a treballar amb aquestes persones implicades en aquest conflicte per veure com es podrien resoldre i a veure com es poden implicar en aquesta resolució.
1: A banda d'aquestes actuacions, no, i d'aquests programes que estan més enfocats en uns àmbits o en uns espais concrets, també feu prevenció i sensibilització. Per què diríeu que és tan important treballar aquest conflicte abans que esclati?
0: Val, doncs com tot a la vida, no? Vull dir que si només tenim, diguéssim, una manguera per acapar un foc, no? Estarem potser tots els dies apagant focs, no? I ens acabarà l'aigua potser un dia, no? Llavors la idea és de com podem treballar abans, diguéssim, perquè no només tinguem l'alternativa de fer servir una manguera, sinó que treballar recursos, treballar habilitats per exemple, en temes de comunicació.
1: Doncs amb aquesta reflexió donem per acabar l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, bueno, recordem el Pablo Gago i la Marina Puerto.
0: Gràcies per l'espai de poder estar aquí a Ràdio Castelldefels i de poder difondre aquest servei que està obert per tota la ciutadania, no? Potser comentar els horaris, no? Estem tots els dies, de dilluns a divendres, tots els matins i les tardes de dilluns a dijous. Nosaltres estem ubicats al centre municipal al centre municipal de Can Marçó, al carrer Giralda número 6, i els telèfons són el 93 634 2111 i també hi ha un mòbil, el 690 238 643, i aquest mòbil té WhatsApp, val? Per també us podeu comunicar.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels desperta.
4: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Ràdio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
3: Castelldefels desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio
1: Castelldefels. Són les 9. Fem primer de tot un cop d'ull al trànsit equipiari.
2: Hola, bon dia. A aquesta hora la principal incidència és a Rodalies. Des de primera hora les línies R1 i R4 circulen amb gairebé mitja hora de retard, segons Renfe, per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
1: Gràcies, Clàudia Serra. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de l'Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern d'Espanya per les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementarà en un 128%. La crònica internacional a aquesta hora ens porta a la suspensió temporal del pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz per part de les Nacions Unides després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció

0: ...obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb una situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar, per New Amsterdam Developers, una multa de fins a 90.000 euros. Del territori, Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge que també és la responsable d'una altra plaga de mosques d'Hostalric a la Selva. I avui és dia d'estrenes al cinema. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada, Obsession, cinta de terror, firmada per Carrie Baker.
1: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó ja tenen la classificació materialitzada per als setzens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada juguen 6 partits més. De l'última jornada de la fase de grups destaca l'Espanya-Aràbia Saudita. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: És divendres 26 de juny. La calor tornarà a ser forta, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i en punts de l'est a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogó. Sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Molt bon dia, comencem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta des d'aquí, de Ràdio Castelldefels, que estarem una hora més fins a les 10 del matí en aquest divendres. Comencem doncs, fent un repàs del que ens espera, que sobretot està molt enfocat cap a entrevistes. Tenim una entrevista doncs, amb el Servei d'Intervenció per la Convivència de l'Espai Públic, on coneixerem millor com funciona aquest servei, que es tracta d'un servei que afavoreix la bona convivència als espais públics de la ciutat. També tenim per davant doncs, la secció de cultura amb l'agenda del cap de setmana amb la tècnica de cultura i festes, la Lorena Romero, i la secció de l'agenda esportiva amb el periodista, el Cristian Cano. Si voleu saber-ne més, seguiu amb nosaltres en aquesta segona hora que tenim tota la informació. Comencem.
0: Castelldefels Desperta.

0: I abans de totes aquestes entrevistes ens toca parlar del ple municipal que serà avui a la una del migdia al Saló de Plens de l'Ajuntament, on el nou mapa sanitari i la declaració de l'orgull LGTBI marcaran el ple municipal. La sessió inclourà l'adhesió de compte de la proposta de salut per reorganitzar les àrees bàsiques sanitàries que està relacionat amb el futur nou cap de la Muntanyeta. També es presentarà la declaració institucional de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que es commemora aquest dissabte. I el ple també inclourà diversos escrits d'entitats i col·lectius ciutadans, així com mocions sobre inclusió social, habitatge, el dret a morir dignament i el confort tèrmic als equipaments educatius de la nostra ciutat.
1: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, Ple Municipal.

0: Castelldefels Desperta.
1: Avui volem conèixer millor el CIEP, el Servei d'Intervenció per la Convivència a l'Espai Públic. Es tracta d'un servei que treballa per afavorir la bona convivència als espais públics de la ciutat. Tenim amb nosaltres l'equip del CIEP, els tècnics de convivència a l'espai públic, el Pol, el Didac, la Mireia i la Marina. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Per començar, com explicaríeu el que es fa al vostre servei? Mireia, Marina, no sé qui vol començar, o el Pol, el Didac.
2: Bueno, el nostre servei és el servei d'intervenció per la convivència a l'espai públic i nosaltres el que fem és promoure la convivència a partir de la prevenció i la gestió de conflictes i també fent difusió del nostre servei, i això ho fem de diferents maneres.
4: Bueno, o sigui, part de la nostra feina doncs, recau en anar caminant pel carrer, no?, i observar l'espai públic i veure, doncs, d'alguna manera, observar si hi ha alguna necessitat doncs, de caire convivencial o si s'ha de prevenir algun tipus de conflicte o actuar en cas de que ja ens el trobem, el conflicte.
1: I quan parlem de convivència a l'espai públic, de quines situacions o problemàtiques estem parlant?
4: Bueno, sobretot estem molt enfocats en el tema botellots a l'espai públic. És la part que més treballem, però també treballem altres casos com pot ser pues, convivència veïnal pues, als espais canins de la ciutat, no? Pues, que la gent fa ús d'aquests espais a hores nocturnes i el veïnat pues, igual pues, té queixes, no?, sobre aquest ús. I bueno, pues, fem intervencions, diagnòstics, per veure si aquesta casuística pues, s'ha de fer algun tipus d'actuació o simplement nosaltres no veiem cap problema de convivència.
3: Al final treballem amb tots els col·lectius, el que passa que moltes vegades és molt més visible els joves al carrer, a l'espai públic, quan estan fent consum o quan estan fent botellot, llavors pues, anem moltes vegades dirigits als joves, però treballem amb tot tipus de col·lectius, tant sense llars, com gent gran, com joves, com adults, de tot una mica, la veritat.
1: I com us organitzeu en el servei en el dia a dia? Quines actuacions feu o com es desenvolupa?
5: Vale, doncs nosaltres, o sigui, bàsicament, cada tarda ens veureu pel carrer, anem una parella o una altra. Jo, bueno, jo el Pol vaig amb la Marina normalment, la Mireia va amb el Didac, anem sempre dos junts, així que cada tarda el que fem és carrer i fem això, prospecció de l'espai públic, i si no també doncs, la nostra organització també ve una mica a demanda. Si hi ha algun tipus de conflicte veïnal, algun conflicte de convivència que es dona a l'espai públic en una plaça, en un carrer, doncs nosaltres és això, ja faríem un diagnòstic o faríem una intervenció concreta.
1: Comentaves que aquesta detecció està molt al carrer. Podries explicar algun exemple de que us hagueu trobat? Alguna cosa que puguis destacar?
4: Bueno, ara, bàsicament, el que estem fent per les tardes és difusió del programa La nit, una altra moguda, que va enfocat a joves d'entre 16 i 29 anys. Llavors, bueno, doncs ens apropem a grups de joves i els hi fem difusió d'aquest programa perquè puguin assistir a les activitats durant els caps de setmana, bàsicament.
3: Sí, el tema de detectar problemàtiques, sobretot doncs, quan anem pel carrer, si veiem un grup que està habitualment a un espai, i fa ús d'aquell espai, comencem a vincular amb aquell grup i a poc a poc ens anem apropant amb ells intentant que canviïn algunes dinàmiques. També, doncs, moltes vegades el veïnat directament es posa en contacte amb nosaltres i ens diu doncs, tenim una problemàtica en aquest espai perquè es fa molt de soroll perquè tema de botellots o simplement un altaveu o venen aquí a xerrar per la nit i es crea un conflicte, doncs nosaltres anem i parlem amb els joves i els hi fem entendre quin conflicte s'està generant allà i que estiguin allà que està provocant, no? Perquè moltes vegades no saben que estan provocant pues, que algú no pugui dormir o alguna molèstia, i simplement els hi expliquem, els hi demanem amablement que marxin o que canviïn d'espai o que baixin el volum en cas de que aquell espai sigui l'habitual i no puguin marxar perquè és el seu espai per trobar-se, que també tenen dret, i res, una mica d'aquesta manera. No?
4: Pels matins sí que és veritat que organitzem a l'oficina normalment pues, la feina que hem fet durant les tardes, no? I fem tallers als instituts també, llavors doncs, bueno, preparem una mica a l'oficina doncs, tot el tema de tallers o d'intervencions o, bueno,
2: o gestió
4: projectes
2: o sí. La feina de despatx que ens toca.
1: Heu parlat també d'aquesta intervenció amb escoles, podries explicar més com ho gestioneu?
2: Bueno, fem tallers de corresponsabilització a l'espai públic i són uns tallers que fem normalment des del setembre fins al gener, febrer, més o menys. Mm-hmm. Intentem fer-ho tots els instituts públics de Castelldefels. I aquest any, per exemple, bueno, el curs 2025-2026, ho hem fet a 6 instituts i hem fet 24 tallers en total, amb participació de 481 joves.
1: Els joves que comentes dels instituts són d'alguna franja d'edat en específic o com treballeu?
2: Aquest any ho hem fet amb els joves de tercer d'ESO, que si no m'equivoco tenen 15 anys. 15, veritat?
4: Sí. Clar, nosaltres ens ajuden molt els tallers perquè primer que vinculem, doncs, com hem dit, aquest curs escolar, no? Doncs 481 joves, després ens ajudarà aquesta vinculació a fer intervenció a l'espai públic perquè ja coneixerem a més joves i si nosaltres no ens hem quedat amb les seves cares, ells es queden, sí. I llavors doncs, ens ajuda molt a apropar-nos i a poder demanar-los en cas de que estiguin fent un mal ús de l'espai públic o generant alguna molèstia de convivència, doncs poder, com ha dit el Didac, demanar, no?, que amablement que, doncs, que canviïn aquestes dinàmiques. No?
3: O ni tan sols, a vegades ja no sigui per una problemàtica, sinó que conèixer 480 joves durant l'any et permet després entrar als grups molt més fàcil, perquè ja arribes a un grup, ja et coneix algú, ells mateixos expliquen qui som i ja és molt més fàcil intervenir amb ells i fer aquest vincle. No?
5: Sí, de trencar una mica la barrera, no?, que no ens vegin com una figura d'autoritat, sinó també una figura pròxima a ells, que amb qui poden parlar, ens poden preguntar, inclús o sigui, ells també ens poden buscar, no hem de ser sempre nosaltres que els busquem a ells, i això.
2: Sí, la resposta és molt bona, la veritat, als tallers. Mm.
1: Quant de temps porteu fent tallers i aquesta col·laboració amb escoles?
4: Bueno, a més dels tallers, també col·laborem amb el projecte Eslora, i som un dels serveis de l'Ajuntament que més joves acull, en aquest cas normalment acollim 2 joves de cada institut. Aquest any han sigut un total de 6, perquè hem tingut 2 baixes a última hora, però col·laborem des de fa moltíssims anys. Jo i el Didac, que portem aquí des del 2022, tots els anys hem col·laborat en els instituts i al projecte Eslora, i bueno, són projectes educatius que la veritat que ens agraden i que volem continuar... Pues, realitzant sí. Aquesta tasca.
3: És veritat que ha anat també una mica les col·laboracions amb Eslora. Al principi acollíem molta menys gent, ara que som 4 podem acollir una mica més. Aquest any teníem en principi 8, vam acabar amb 6 joves i la veritat és que, clar, al ser 4 doncs podem ampliar molt més aquest tipus de projectes. El tema dels tallers també hem anat acotant. Al principi fèiem a més cursos, el que passa que no havíem sentit a repetir el taller cada any i vam decidir només tercer. Llavors, cada any fem tots els tercers de tots els instituts de Castelldefels i així no repetim a tercer i quart, que era com repetir-los 2 anys seguits el mateix taller. No?
4: A més, el projecte Eslora, una de les coses que té és que com nosaltres, en aquest cas, comencem a principis de febrer i acabem al maig, a l'últim divendres de maig, ens ajuda a fer un vincle molt més llarg amb aquests joves. No només és un vincle de carrer, és un vincle que ens veiem 2 dies a la setmana, que passem moltes hores junts, no? I allà treballem molt doncs, gestió de conflictes a l'espai públic, també, inclús doncs, hem iniciat projectes com l'espai de trobada jove que estem intentant posar en marxa, no? I bueno, doncs, al final ens ajuden aquests projectes.
3: Sí, al final l'objectiu de l'Eslora és treballar amb ells, el tema de gestió de conflictes, vincular amb els xavals, però també fer un projecte amb ells i que coneguin una mica la nostra feina, que al final és l'objectiu del projecte Eslora i que tinguin contacte doncs, amb el món social, que és el món on nosaltres treballem i tinguin doncs, aquesta experiència, no?
1: En el cas d'aquest projecte que comenteu, la vostra tasca és més individual amb cada nen o és de manera grupal? Com està plantejat?
4: Treballem en grup. I ens agrada treballar en grup perquè els joves no es coneixen entre si, nosaltres tampoc els coneixem i ells no ens coneixen a nosaltres. Llavors, el que ens agrada al projecte Eslora és que treballem horitzontalment amb ells i col·laborem conjuntament. O sigui, ells aprenen, però nosaltres també aprenem d'ells. Llavors, ens agrada molt realitzar projectes perquè els comencem de zero. Llavors, aquest projecte que comença de zero, com pot ser a l'espai de trobada jove, on s'ha fet un diagnòstic previ de l'espai públic, l'hem fet tots, l'han fet els joves i l'hem fet nosaltres. Llavors, bueno, doncs crear projectes amb joves que fa que tinguin aquest sentiment de pertinença per allò que han realitzat, aquesta tasca que han fet. I bueno, per nosaltres no és un treball de quatre, no? Com som, és un treball dels que estem allà, que aquest any hem sigut 10, comptant-nos amb a nosaltres mateixos també.
3: Sí, o sigui, al final la idea és que sigui un projecte col·laboratiu, que tots estem participant, però és veritat que ens fixem doncs, en les potencialitats de cadascú. Si a algú se li dona alguna cosa millor, doncs potser fem petits grups dintre del grup i cadascú s'encarrega d'una part del projecte. En aquest cas ha sigut així, doncs, alguns es dedicaven més a gravar, uns altres més a decidir quina és normativa o quina normativa es podria afegir dintre d'aquell espai, etc. I és una mica aquesta la idea, que cadascú, pues, la seva part que més li agradi o que més se li doni més bé, pues, que la utilitzi, no?
1: Sí. M'agrada molt, Mireia, que tu has comentat que és un aprenentatge mutu, no?, per part d'ells, però també per part vostra. No sé si algú vol comentar, el Pol, Didac, la Marina o tu, Mireia, no? Què us aporta a vosaltres per fer millor la vostra feina?
5: Sí, la veritat és que és molt bonic perquè des del primer dia nosaltres els hi diem, no? O sigui, si tu t'obres, no? O sigui, nosaltres donem un espai on haurem de ser nosaltres mateixos, no? Durant aquests mesos, i sempre els hi diem com, si tu t'obres davant nostre, nosaltres també ho farem, i nosaltres et donarem el mateix que tu ens dones, no? I si tu un dia necessites parlar de que has tingut una discussió a casa amb els pares, no sé què, però jo també t'explicaré com m'ha anat el dia, i així també es generarà com un intercanvi entre iguals, no? I quan tractem algun tema, i doncs, jo què sé, per exemple, parlem del consums, i de consums que fem a l'espai públic, que és un tema que pels joves doncs, és important, no?, de treballar també. Doncs nosaltres també parlarem de les nostres vivències i de la realitat que nosaltres hem viscut com a persones, i això també els ajuda a connectar amb el tema que estem tractant, no? I és com molt important quan ho fem a l'Eslora, això.
4: Una de les coses que ens han ensenyat molt aquest any és amb el tema de xarxes.
0: Totalment.
4: Perquè, bueno, doncs al final ells es mouen molt millor que nosaltres en tot el tema de xarxes, sobretot que jo, clar. I ens han mostrat, doncs, de quina manera fer vídeos, com poder arribar als joves. Nosaltres tenim un Instagram que va sobretot enfocat cap a ells i cap a elles, no? I els necessitàvem, no sabíem que els necessitàvem tant, sí. com
5: la veritat és que els reels que han fet han triomfat, o sigui, animem a seguir la gent a l'Instagram del CIEP castelldefels.castelldefels, que veuran els reels que han fet, els vídeos, sí, que han fet els joves.
2: Hem après molt d'ells, són molt creatius, la veritat,
5: sí.
2: I com a persones també, al final crees un vincle molt bonic amb ells, que sents que tu l'estàs podent ajudar en alguna cosa, però que ells també t'estan ensenyant coses a tu, llavors també, més enllà de la feina, també el vincle que crees, la història de vida que t'expliques, aquesta coneixença també és molt bonica.
3: Sí, que moltes vegades el dia a dia i la rutina et fa no poder sentar-te un moment a parlar entre nosaltres perquè no tenim temps de com ha estat el meu dia o què m'ha passat ahir per la nit, i a l'Eslora també és un espai en el qual tens un rato en el que pots dir, pues, tio, soy el Didac, però avui sóc el Didac, no estic com a tècnic, perquè no em trobo bé, perquè m'ha passat això, i tens aquell espai per poder treure-ho. Després ja tornaràs a ser el tècnic, però tens 10 minuts en el qual pots treure tot el que tens dins i començar, doncs, 8.
1: Realment, bueno, gairebé terapèutic, no?, pel que comentem.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, terapèutic per tots.
1: Per tots, sí. Per tots. Comentàveu també, doncs, aquest treball en xarxa, no?, que també esteu dedicats, ara parlàvem del tema del pla educatiu, però també esteu en contacte, doncs, amb comerços, entitats, el veïnat. Com poden aquests actors contribuir a la millora de la convivència?
2: Bueno, al final la convivència és un tema de tots, no? I al final no podem enfocar-nos, sí que és veritat, com hem dit, que vinculem molt més amb els joves, que potser són els que fan més ús de l'espai públic, però la convivència és un tema de tots, llavors hem d'estar connectats amb tots els agents que formen part de la comunitat i que tenen un paper clau en termes de convivència.
4: Sí, un dels treballs que també estem intentant enfortir aquesta branca és el tema de les associacions veïnals, per exemple, un acompanyament a les associacions veïnals en temes de convivència, no?, i de generar comunitat.
5: Sí, o sigui, exacte, nosaltres aquest any hem començat com una mica un treball més intens amb les associacions, volem ser com referents amb el tema del treball comunitari també a Castelldefels, i que les associacions ens tinguin en compte com a l'hora de treballar conjuntament, no? I al final el que tu comentaves, aquest treball de convivència és imprescindible que vingui amb dues parts, tant per associacions com per també grups informals, no?, de persones que fan ús de l'espai públic i que si tenen alguna necessitat ens puguin buscar, contactar amb nosaltres i treballar conjuntament.
2: Sí, que a vegades també promoure la convivència no resoldre conflictes de convivència, sinó simplement pot haver-hi, no pot haver, o sigui, no hi ha necessitat que hi hagi un conflicte, i igualment doncs, voler promoure la convivència en un barri o en un espai. O sigui que també ens volem com enfocar en que no només resolvem problemes, sinó que també podem promoure convivència sense haver un problema previ.
5: Exacte, que potser una associació de veïns ens diu, hòstia, doncs al nostre barri la veritat és que ens agradaria que els parcs i les places tinguessin més vidilla. Com ho podem aconseguir? Des de l'associació estem intentant muntar activitats, però no acaben de sorgir per tal. Nosaltres des del CIEP tenim com una sèrie d'eines que portem anys posant en pràctica, que són els diagnòstics, les prospeccions, i això ens ajuda doncs, a identificar quina gent fa ús d'aquestes places i d'aquests carrers. Més noies, més nois, més gent de... Falten joves en aquestes places o gent gran, com podem fer que s'acostin? I això.
1: I tot aquestes, per exemple, aquesta necessitat que has manifestat tu, no?, d'algú que diu o que pot dir, mira, trobo que falta vidilla al barri, com ho feu realitat? O sigui, feu aquest estudi previ i després feu campanyes o feu activitats?
4: Bueno, el que els ajudem a que s'autogestionin, no? Nosaltres els hi donem les eines perquè elles sàpiguen com fer que aquesta vidilla pues, s'avivi, no?, una mica.
3: Sí, moltes vegades simplement el fet d'arribar al barri, no?, el fet d'arribar des de xarxes socials, que moltes vegades pues, estan com... Una de les coses que ens van explicar els xavals que vam aprendre des d'hora va ser el tema hackear l'algoritmo, deien ells, no? O sigui, utilitzar pues, reclamos constants en els vídeos perquè la gent li arribi. Al final és jugar amb això i potser arriba més gent del barri que no s'està enterant que existeixen les activitats. No és que no funcionin perquè no siguin bones, potser, sinó perquè no la gent no s'està enterant. Una mica també podria ser aquesta part.
5: Sí, o sigui, al final les formes tant de comunicació com d'estar a l'espai públic com de fer ús del carrer estan canviant constantment, o sigui, és com superimprevisible tot el rato com va canviant i al final és adaptar-se a això, no? I que hi hagi com un servei a l'Ajuntament que es dediqui especialment a treballar sobre aquest terreny, no?, que és el carrer, que és un terreny que a vegades és una mica com inhòspit, controlat a la vegada, no saps... Pues, o sigui, està molt bé, no?, perquè s'ha de fer com un estudi constant, que és el que ens dediquem nosaltres, no?, cada tarda prospeccionar-lo o entendre el que està passant i què podem fer com per millorar el tema de la convivència.
1: I estic pensant també, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament? En quin sentit o com està enfocat?
4: Sí, nosaltres col·laborem gairebé amb tot l'Ajuntament, perquè al final l'espai públic pues, té part de tothom, no? I sí que és veritat que ens coordinem molt pues, a nivell policial i serveis socials perquè, bueno, perquè fem ús de l'espai públic, no? I l'espai públic pues, són dos agents del territori pues, que estan molt, molt ficats, no? I, però amb esports també, amb igualtat, no?
3: Pues, joventut.
4: Joventut, sí, clar.
5: Realment toquem bastantes àrees. Al final totes sí. Acaben convivint a l'espai públic d'una forma o altra.
4: Sí.
5: Però sí que és veritat el que comentava, que amb serveis socials i policia nosaltres al final hem d'estar molt en contacte, però perquè és que, bueno, al final molts problemes de convivència, vulguis o no, surten de problemes més estructurals, no?, que al carrer és on es desemboquen, però realment des d'on venen a l'origen pot ser la família, la classe social, econòmica, etc. I aleshores és supernecessari estar comunicats si després volem fer una bona ajuda cap als joves, si ens demanen en una intervenció pues, un tema d'ajudes de derivació de serveis socials o el que sigui.
4: O amb sense llar, o amb el SAC també, no? Pues fem moltes derivacions al WhatsApp de neteja, si veiem algú a l'espai públic, pues igual que pot ser perillós o que no toca que estigui en aquell moment, en aquell espai, pues també fem molta derivació al SAC, no?
1: I estic pensant també doncs, en tota la vostra feina que té un punt així integral, no? De ser bastant extens en el sentit de que esteu en contacte amb altres àrees de l'Ajuntament. Quins reptes diríeu que us trobeu ara mateix fent el vostre servei?
4: Uf, quina pregunta, eh?
2: Reptes. Bueno, jo crec que el principal sempre és que la intervenció al carrer a vegades és un repte, no? O sigui, sí que és veritat que tenim molt bona acollida, que tenim molt vincle amb els xavals, perquè sobretot intervenim amb joves, però sempre és un repte. Al final som uns estranys que ens apropem i comencem a parlar amb la gent que hi ha al carrer. Llavors, jo crec que això és un repte, tot i que jo crec que ens en sortim molt bé,
4: sí.
2: La veritat.
4: Jo crec que el repte ara que tenim, igual parlo en nom de tots, però és enfortir la xarxa comunitària. O sigui, sí que és un repte pues, treballar el sentiment de pertinença i el que és tot tota la comunitat a Castelldefels, no? Enfortir una mica aquesta xarxa. Sí,
3: sí que és veritat, clar, quan érem jo i la Mireia només, al final no teníem hores suficients al dia per poder estar fent intervenció a l'espai públic, projectes i començar a obrir la xarxa comunitària, no? En el moment que va arribar el Pol i la Marina vam veure que pues, ara aquí teníem més temps, que sí que podíem arribar més a associacions, que podíem acompanyar-les més en, pues, en el que deia el Pol abans de pues, fer activitats o ajudar-los a qualsevol cosa, pues, el repte, com diu la Mireia, seria aquest, i, però sense deixar de la nostra essència, que és seguir al carrer, parlar amb els joves, parlar amb la gent del carrer, amb tothom que necessiti alguna cosa a l'espai públic. Al final estem allà per això.
5: Sí, al final una de les coses que més ajuda com a resoldre els problemes de convivència és crear comunitats fortes, no? O sigui, si els veïns es coneixen entre ells, si tu saps qui viu a dalt, a baix, al teu costat, si saludes a la gent pel carrer, si algú té un problema i pot recórrer a tu també i no ha de passar sempre per una sèrie més de fases com més institucionals que a vegades van més lentes, doncs un problema es pot resoldre més ràpid, no? I al final és la base del servei, que és com si nosaltres podem resoldre les coses mediant o parlant entre nosaltres, perfecte, no? Abans de que arribi a una sanció o a un altre tipus de mesura.
1: M'ha semblat interessant també la puntualització de reforçar aquesta comunitat. Com ho heu vist en aquests darrers anys, aquest reforç?
4: Bueno, com ha dit el Didac, a nivell d'associacions veïnals o poder més persones adultes, doncs sí que quan érem dos doncs no teníem la capacitat com d'arribar a tothom, no? Sí que crec que hem fet molt bon treball amb joves i amb comerços i entitats amb la creació del programa de la nit una altra moguda, que sí que es va parlar doncs, amb molts comerços, amb totes les associacions, amb molts joves, i bueno, és un programa que aquest és el cinquè any que el fem, però sí que és veritat que ara que som quatre, no?, que hem deixat de ser dos per ser quatre, crec que estem més forts i tenim més ganes com d'enfortir tota aquesta xarxa comunitària i d'apropar-nos més al veïnat de carrer, no només a grups de joves.
3: Sí, sí que és veritat, o sigui, en realitat amb les associacions de veïns hem treballat sempre, hem fet moltes coses, però eren més projectes concrets o espais concrets amb els quals estàvem amb les associacions. Ara, quan vam ser quatre, vam decidir que pues, teníem més capacitat per ampliar, per treballar més amb ells, per fer més acompanyament i que no fossin tant projectes com bolets que anessin sortint, sinó que fos un acompanyament com més integral, no? Més de... Bueno, durant tot l'any, que tinguéssim més contacte amb ells, al final és aquesta la idea.
4: Sí. Al final estan en tots els projectes que sí, portem, sí, sí. Perquè estem portant projecte col·laborant amb el Fem Esport per Viure i Conviure, per exemple, no? Llavors, doncs, totes aquelles associacions veïnals que estan a prop dels camps esportius, doncs ens reunim amb elles, no? I parlem sobre els problemes de convivència als espais esportius, també. Però sí que és veritat que ens faltava com el treball més individual de què necessita l'associació de nosaltres, no? I en què les podem ajudar. No tant, doncs això, no? Atacando el problema, no? Doncs no, més que sense partir d'un problema o d'un conflicte, no? Anem a partir de simplement voler saber què està passant al nostre barri i com què podem fer perquè passin coses més positives.
3: Sí, generar comunitat.
0: Exacte.
1: I parlàvem això de comunitat, d'associacions de veïns, d'entitats. Si, per acabar, si alguna d'aquests actors, o també podrien ser fins i tot persones ciutadanes, detecta una situació relacionada amb la convivència, com podria contactar o fer arribar la informació al vostre servei?
0: Pues a partir del nostre Instagram, que és siep.castelldefels, o també tenim dos números, que és el 686-2705-38 i l'altre número és el 659-63-6255. I un telèfon és el primer que és el del Didac i la Mireia i el segon és el del Pol i la Marina.
4: I per últim, el correu electrònic, siep@castelldefels.org.
0: Això.
3: Sí, al final, si qualsevol dels telèfons que us ha dit la Marina o a l'Instagram o al mail, sí que és veritat que els telèfons els portem cadascú una parella, però al final som els quatre i ens arriba als quatre la demanda o la necessitat, llavors no hi ha cap problema, qualsevol dels números serveix per contactar amb nosaltres.
4: També ens poden parar pel carrer, eh?
3: Sí,
5: exacte.
1: Sí, perquè ens ha quedat clar que esteu, no?, que totes les tardes de dilluns a diumenge, realment, o de dilluns a...
3: De dilluns a divendres, en principi, El tema és que depèn de les demandes i de les problemàtiques que es generin i de, bueno, del que veiem, al final si trobem alguna cosa, doncs ens toca treballar caps de setmana, ens toca treballar doncs, quan es generi aquesta problemàtica. Al final les coses passen quan passen i nosaltres anem on passen les coses, amb la qual no podem escollir si treballem un diumenge o no. Si hi ha alguna cosa, doncs allà estarem.
4: Actualment, com estem amb el programa de la nit una altra moguda, estem de dimarts a fins al diumenge a les 3 del matí. Mm-hmm. O sigui, en aquests horaris, els divendres i els dissabtes estem tard de nit.
1: Sí. Déu-n'hi-do, sí.
3: No, simplement això, que sí, que ara mateix estem de dimarts a diumenge, però que mai se sap, el que deia abans, si el dilluns sorgís alguna cosa i no treballem, doncs ens tocaria venir. Al final és el que et deia, una demanda, una problemàtica, una crida ciutadana, doncs ens tocarà actuar.
0: Que això no ho hem dit, però quan ens arriba, com ens deriven un problema o l'hem vist nosaltres, el que fem és un diagnòstic. O sigui, anem a diferents hores del dia a veure què passa en aquell espai i això inclou caps de setmana. O sigui, que si toca i ens arriba alguna problemàtica, doncs ho fem.
1: I trobeu que ara a l'estiu, que hi ha molta més activitat al carrer, hi ha més necessitat? Jo he entès que realment el servei intenta ser, no?, tot l'any.
4: Mm-hmm. Sí, nosaltres actuem tot l'any. Sí que és veritat, doncs, que a l'estiu una de les coses que n'hi ha, ja no és que hi hagi més moviment, que també, és que dormim amb les finestres obertes, no? Llavors, doncs, un soroll d'hivern igual no molesta tant que un d'estiu, doncs sí. Llavors, bueno, treballem també amb el veïnat, no?, per pal·liar aquesta queixa i ser conscient, doncs, de, doncs, que segons quines hores, sí, és veritat que hi ha xivarri al carrer, però bueno, també intentem reduir, no?, aquesta demanda del veïnat, de que no podem fer callar a tothom a totes hores, no? Però bueno, sí que també treballem amb aquesta gent que va pel carrer i intentem doncs, fer que baixin el volum, simplement.
3: I que l'espai públic mai ho sap. Penses que potser l'estiu serà molt més problemat i hi haurà molta més gent i de cop tothom menja de vacances i no hi ha ningú i és molt tranquil. O sigui, al final això passa quan passa, és el que deia abans. Apareix un problema, una necessitat i apareix quan apareix i ja està.
1: I per acabar ja, quin missatge donaríeu a la ciutadania o a qui ens estigui escoltant per un consell per millorar, no?, la convivència, ja sigui en la seva comunitat de veïns, en el seu barri?
4: Bueno, primer, doncs mirar-se, no?, que és el que fem cadascú. Primer mirar cap endins, per després mirar cap enfora, no? Però jo crec que una de les coses que ha dit el Pol abans, que sempre intentem doncs, dir-los als joves, no?, saludeu a la gent pel carrer. Saludeu a la gent quan us creueu a jo que sé, a l'ascensor, per exemple. Saludeu al vostre veí, a la vostra veïna, a la persona que hi ha al comerç on vas a comprar la compra de cada dia, no? Si ens saludem, pregunteu el nom als cambrers, no? Com et dius, no? I parlar-li doncs, pel seu nom, no? Crec que aquest apropament, aquest vincle, doncs, fa que, doncs, com ha dit el Pol, que si un dia necessites alguna cosa, puguis picar al veí del costat i serà la primera persona que et pugui ajudar, no?, en qualsevol
0: exacte,
4: cas.
3: Sí, igual també el que ha dit la Marina abans, no?, que la convivència és cosa de tots, que moltes vegades mirem enfora i a vegades només cal mirar endins i dir, vale, què puc aportar jo perquè la convivència millori? I si tots fem aquest treball intern de què puc aportar jo, segurament millorarà tot i hi haurà més convivència, perquè al final pues, que ens preocupem del que podem aportar com a persones, no?, cadascú.
0: I que si algú creu que li falten eines per fomentar la convivència en algun espai, sempre ens pot contactar i allà estarem exacte, ajudant i acompanyant.
1: Doncs molt bé, amb aquest últim missatge acabem l'entrevista. Teníem amb nosaltres tot l'equip del CIEP, els tècnics de convivència a l'espai públic, el Pol Aldidac, la Mireia i la Marina. Moltes gràcies per estar aquí amb
3: nosaltres.
4: Moltes gràcies.
3: Que vagi bé.
6: Castelldefels desperta.

Bon dia, comença la jornada en temperatura nocturna encara molt elevada, gairebé tot el litoral, especialment el sector central i sud, on s'han superat els 25 graus i fins i tot el 26 el barcelonès. Per contra, tenim temperatura molt inferior, per sota dels 16 graus, a tot el Pirineu i Prepirineu. Altres punts del sector de l'interior de Catalunya ens trobem entre el voltant dels 15 i els 22 graus. Pel que fa a la temperatura respecte ahir, aquesta ha baixat sobretot a tots els sectors de l'interior, mentre que el litoral central, sud i nord ha pujat de manera notable, en alguns punts encara no tant, assolint només un grau més. Per altra banda, la temperatura màxima que esperem per avui encara serà molt destacada, especialment a Ponent, on poden assolir-se gairebé els 38 graus, i a sectors del nord-est de Catalunya que poden arribar als 37. Per altra banda, esperem que en el litoral no s'arribi a superar els 33 graus, excepte a llocs puntuals. Finalment, l'estat del cel serà, durant aquesta jornada, però també durant les properes, assolellades, fent que continuï amb temperatura molt elevada, i no és fins al diumenge que esperem alguna precipitació poc important en el Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Comencem la secció d'esports amb Cristian Cano, el periodista de Dilluns Esportiu. Molt bon dia, Cristian.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Em comenten que avui ens parlaràs una mica sobre el Mundial.
1: Doncs sí, ja un cop tenim pràcticament l'esport local finalitzat, sí que cal dir que tenim en l'horitzó, no, aquesta representació castelldefalenca, no, com és el Gran Slam de Wimbledon, on participarà el nostre veí, com és el Marcel Granollers. Doncs traient aquest tema i segurament els tornejos, no, que s'estan disputant en categories inferiors o els amistosos en clau rugby, doncs ja la temporada està totalment finalitzada en l'esport local. O sigui que sí, si voleu, companys, doncs parlem sobre el Mundial.
0: Perfecte. Què ens pots explicar?
1: Doncs bé, aquesta nit de les dues, doncs, tenim un partit molt interessant entre Espanya i Uruguai, que dilluns semblant citava que era de la nit de dissabte a diumenge. No, és aquesta nit, de divendres a dissabte, qui juga de dissabte a diumenge és a Argentina. Un partit entre Uruguai i Espanya que pràcticament decideix tot, tant per les dues seleccions, en el cas d'Espanya, doncs, per ser líder i tenir, diguem-ne, no, un quadrant, doncs, molt interessant per arribar fins a les semifinals. Pràcticament jo crec que tindrà una autopista la selecció espanyola. I després també Uruguai, no, que s'està jugant la vida, un inici de Mundial molt decepcionant per Marcelo Bielsa, que jo crec que amb la seva idea de joc no acaba d'implementar-la, no, dins d'aquesta selecció xarrua, on històricament, doncs, sempre Uruguai, doncs, ha apostat, no, per un altre tipus de joc, i és una autèntica final, sobretot per Uruguai, que necessita guanyar, perquè és que jo fins i tot, no sé si amb l'empat tinc dubtes, de que pugui superar, doncs, la fase de grups com a tercera i amb una diferència de gols neutral. D'altra banda, doncs, també tenim molts fronts oberts, com pot ser l'exemple, no, d'altres seleccions, no? El cas d'Anglaterra, que va empatar contra Ghana, encara no té confirmada la primera posició, o sigui que, bé, encara tenim que conèixer, no, diferents desenllaços de diferents grups, també per conèixer una mica, doncs, com queda el quadrant de les eliminatòries. Recordem, 700 de final, ja després 800. Aquest any el Mundial, doncs, passa de 7 a 8 partits, o sigui que tindrem una ronda més.
0: Clarament això no és de com comença, sinó com acaba.
1: Exacte. Exacte, o si no, que s'ho digui en Argentina, el 2022, no? que començava malament amb aquella derrota contra Aràbia i va acabar guanyant, a més amb unes molt bones sensacions, perquè precisament el millor partit que va fer en aquell Mundial va ser la final contra França. O sigui que sí, i a més és ara on arriba el moment de la veritat, no? Realment, la fase de grups, traient algunes sorpreses, no, que hi poden passar, com aquests últims anys en el cas d'Alemanya, doncs no hi ha normalment molta... És bastant previsible el que pot succeir, i realment on comença de veritat el Mundial, doncs, és a les eliminatòries, no, a partit únic, partits de, pràcticament diria, mata-mata, on qualsevol error, qualsevol detall, doncs, pot significar o una classificació o una eliminació.
0: Totalment, estem en aquell punt, no, de cap allà, cap a semifinals, i a partir d'allà serà punt d'inflexió total, pel que comentes.
1: Sí, i a més, veient el recorregut que estan tenint les seleccions, jo recordo el primer dia, fa un parell de setmanes a la matinal, que em van trucar els companys, no? La meva aposta era una final Espanya-Portugal. He de dir que, mica en mica, m'estan creixent els dubtes, sobretot amb l'estat físic que arriba a Espanya, que arriba fatal a aquest Mundial, amb molts problemes físics, jugadors que no estan en un bon moment. També Portugal, no? L'altre dia Cristiano va fer doblet, però des del meu punt de vista no està per ser titular i més per jugar partits de màxima exigència, com venen a les eliminatòries. Mantinc aquesta final entre Espanya i Portugal, però sí que és cert que mica en mica m'estan creixent els dubtes, sobretot amb la selecció francesa, amb Anglaterra i amb Argentina, no? Que crec que estan creixent i estan guanyant, no? Bastant a les quinieles.
0: Estic segura que tots els amants de l'esport tenen una mica la mateixa sensació que tu, no? La previsió al principi potser...
1: Sí, sí, sí.
0: No s'assembla tant.
1: Sí. Bueno, és que realment és lo bonic, no? També del futbol, no? A més, és un torneig d'eliminatòries, no? No és una lliga regular on sempre acostuma a guanyar el millor, no? Perquè si falles un partit, tens 37 oportunitats més, no? Com pot ser el cas del Barça aquest any, que ha fet una lliga molt i molt bona, i aquí no, aquí qualsevol errada, com he comentat abans, doncs et deixa fora, no? O sigui, ja a la Champions hem vist equips que han donat la sorpresa, com per exemple el Barça, no? Que va ser, des del meu punt de vista, tremendament superior a l'Atlètic de Madrid o a l'Inter, i ha caigut eliminat perquè és un partit a doble partit i són 180 minuts, 210 en alguns casos, i ja els detalls marquen molt la diferència, doncs què dir, no? A 90 minuts, on cadascun està jugant al 200%, representa el seu país. El Mundial segurament a nivell esportiu és la competició, doncs, més gran que hi ha en aquests moments a nivell mundial. I bé, jo crec que alguna sorpresa hi haurà, com sempre, com és habitual en totes les copes del món. I bé, veurem què és el que passa. Tinc moltes ganes d'aquestes eliminatòries i bé, jo des del meu punt de vista que guanyi el millor i també el que millor futbol practica.
0: Veurem què passa. Ens quedem amb aquest partit que tenim d'aquí poc, el d'Espanya amb Uruguai. I si no ens queda més per comentar, tanquem aquí la sessió.
1: Doncs bé, perfecte. Gràcies un dia més per trucar-me, companys, que tingueu un bon cap de setmana i ja dilluns, doncs a veure, ja dilluns coneixerem pràcticament quines seran totes les eliminatòries de cara als 700 de final.
0: Fantàstic, moltes gràcies, Cristian. Bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

Castelldefels Desperta. Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: I comencem a la secció de cultura. Tenim a nosaltres el tècnic, el Paco Ávila.
1: Paco Ávila, sí, sí.
0: El gran conegut aquí.
1: Bueno, no sé si soy el gran conegut. No.
0: Què ens espera en la secció
1: bueno,
0: de cultura?
1: En principi, avui tenim un acte, avui tenim dos actes de cada setmana, un organitzat per l'Ajuntament, per Cultura, i un altre que és d'una entitat de la ciutat. A les 7 de la tarda, al Jardí del Castell, dintre del Festival Viudança, tenim una actuació de les escoles de danses de Castelldefels que es diu Off Dansa. Jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent conegui el que es fan les diferents escoles escoles de la ciutat de dansa, i és com un festival obert. L'entrada és gratuïta al Jardí del Castell, comença a les 7 de la tarda i es diu Off Viudança. I a continuació, a les 21 hores, dintre, està el concert al 45 aniversari de la Coral Margalló, a l'església de Santa Maria, en un programa bastant, bastant enriquidor. Jo, és una recomanació perquè la gent que li agradi la música de cant coral pugui gaudir d'una bona proposta. Aquest divendres, 21 hores, església de Santa Maria, el concert Coral Margalló, 45è aniversari.
0: Sí, que és un dels espectacles o actes més importants, diries, de la coral.
1: Bueno, durant tot l'any han estat fent diverses activitats al voltant del 45 aniversari. Van començar al concert de Sant Jordi, una sèrie de propostes, que habitualment coincideix amb el concert d'estiu de la Coral Margalló. És la coral amb més participant de la ciutat, una coral plenament consolidada en la nostra vida cultural i que fan una gran tasca divulgadora de la música. En aquest cas, creiem que és una bona oportunitat perquè la gent pugui gaudir d'un espectacle de molt bona qualitat.
0: Val la pena, el recomanes?
1: Sí, jo recomano. Teniu dansa, si us agrada la dansa, a les 7 de la tarda al Bio Dance Loft, i a continuació podeu anar a l'església de Santa Maria, aquí al centre, a escoltar la coral Margalló. I després ja estem començant a preparar tot el que és les festes del mar, la festa de la ballada de sardanes, que això ja vindrem un dia. Perquè me n'han preguntat quan comencen les sardanes. Les sardanes comencen el primer diumenge de juliol, que o sigui, no aquest diumenge, sinó el següent. I seran tots els diumenges de juliol i agost a les 7:30, a 7:45, a la plaça de l'Església, 7:30, i organitza el grup sardanista de Castelldefels. Aviat sortirà la publicitat i la gent podrà... comencen fent el que és a l'estiu.
0: Totalment, o sigui, aquells amants de les sardanes també ja...
1: Sí, per això no aquest diumenge, sinó el següent diumenge.
0: El següent, o sigui, han d'esperar una mica
1: més. Una miqueta més, per i estem preparant coses de cara a l'estiu i estem fent cosetes.
0: Molt bé. Doncs jo crec que amb això ja ens ha quedat una mica més clar
1: Penseu que hi ha altres propostes que no són ben bé de l'Ajuntament, de cultura de l'Ajuntament, que crec recordar que està al Beach Marker, està també al Festival de Màgia, està la celebració del Dia de l'Orgull, que és un cap de setmana bastant atapeït. O sigui que la gent aquest cap de setmana pot gaudir de qualsevol d'un munt de propostes que es fan a la ciutat. No només de cultura, sinó d'esports, de comerç, de turisme, una mica de tot.
0: N'hi ha per tothom, per aquí...
1: Tenim la gran sort que Castelldefels és una ciutat molt viva i que molts caps de setmana i molts dies fan moltes coses a la ciutat. I la gent jo crec que l'ha d'aprofitar.
0: Clar, clar que sí. Doncs moltes gràcies, Paco Ávila.
1: Molt bé, gràcies.
0: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.

0: I tenim amb nosaltres l'Anna López, que entra aquí en aquest, bueno, uns minuts a acabar el programa per saber, no, què ens espera a l'Així Som. Bon dia.
1: Bon dia, Patricia. Doncs en l'Així Som sabrem els continguts del programa de dos programes d'aquesta nit, Castell de Vic, el programa dedicat a la música electrònica, i també del programa dedicat al món del cinema Fora de Campo. Ja sabeu que Fora de Campo arriba en directe a les 8 del vespre, després a les 9 serà el torn d'Indianapolis, a les 10 la Cara B o el Hip Hop i les seves arrels, i que se l'evitja a les 11 de la nit amb Alberto Fernández de la Torre. Després recordarem, doncs, aquesta aliança que ha fet l'Hospital de Viladecans, la secció de dermatologia, amb l'entitat Bolibum per una campanya, que han endegat una campanya conjuntament per conscienciar sobretot a la gent jove de què ens hem de protegir del sol, perquè la pell té memòria. Després recordarem l'Escola d'Estiu de la Gent Gran, que comença aquest mes de juliol al Centre Cívic Frederic Mompou, i serem en directe a la plaça de l'Església, on es llegirà el manifest.

0: de setmana, on estem aquí amb un resum de l'informatiu, la setmana i també del magazín La Gisom i diversos programes com Plat la graella de la ràdio al cap de setmana.
1: Doncs moltes gràcies, Anna. Amb tot això ens quedem, no? I seguim atents també amb el ple.
0: Exactament. A partir de la una en directe.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, bon dia.
1: Bon dia.

I arribats en aquest punt, ens acomiadem del programa Castelldefels Desperta. Ens tornarem a veure dilluns, aquesta vegada amb la companya Estefania González. I fins aquí només agrair-vos doncs, que hagueu estat acompanyant-nos aquestes dues hores del matí d'avui de divendres. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat Patricia Bazaga. Com deia, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us deixem a partir de les 10 amb el magazín matinal Així Som, amb la companya Anna López. Molt bon dia i bon inici de setmana.

0: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 557 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors amb situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar per a New Amsterdam una multa de fins a 90.000 euros. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per l'adjudicació de l'obra d'un equipament de la ciutat un cop ja s'havia inaugurat. El Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes, tot plegat a raó d'una denúncia de l'actual equip de govern. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció és obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge, que també és la responsable d'una altra plaga de mosques a Hostalric, a la Selva. I en cultura, Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Gerai Cortés són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar de Tarragona, que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes.

0: Mundial de futbol, ja tenim les classificacions per als setzens de final de seleccions com els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó, que l'han aconseguida a les últimes hores. Dels sis partits que jugaran entre aquesta nit i aquesta matinada, destaca l'Uruguai a Espanya a les dues de la matinada. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
1: I pel que fa al temps, calor intensa avui, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogor, això sí, i sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia. El diumenge 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, l'Ajuntament de Castelldefels ofereix una programació diversa i compromesa per a commemorar aquesta data clau a la lluita pels drets i la visibilitat del col·lectiu. Les activitats s'emmarquen dins del desplegament del Pla Local d'Igualtat LGTBI amb l'objectiu de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la llibertat sexual, la igualtat d'oportunitats i la lluita contra la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Les activitats inclouen la lectura d'un manifest reivindicatiu avui a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, el Zumba Pride familiar el 27 de juny o la decoració de bosses de tela el 26 de juny. A més, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de plaça de les Palmeres i la plaça Colom s'il·luminaran amb els colors de l'Arc de Sant Martí el 28 de juny. Pal Market obre les seves portes a la plaça de les Palmeres. Del 26 de juny al 5 de setembre acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats per a que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. I durant 4 dies, des d'ahir fins al 28 de juny, comença el 3er Festival Castelldefels Màgica, el certamen internacional d'il·lusionisme i prestidigitació que torna a omplir els jocs més emblemàtics de la ciutat, amb Junque i el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres, Handreu, el màgic Andreu, Gaetan Blum o la cloenda càrrec del Maglari, entre altres professionals de renom internacional del món de la màgia. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: No te lo puedes perder.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ahora y aquí comienza Castelldefels, així som. Ya sabes que hoy con menos tiempo del habitual, porque adelantamos el informativo, porque hay sesión plenaria y pleno municipal a partir de la 1:00 p.m. Una sesión que, como sabes, se retransmite en directo a través del 98.0 de la FM. A banda d'això, sabrem els continguts del Castell de Vic, el programa dedicat a la música electrònica que s'emet a partir de les 11:00 p.m. avui i també de Fuera de Campo, l'espai que es dedica al món del cinema amb Fernando Lorza i el seu equip, que arribarà a les 8:00 p.m. En farem ressò de les activitats de l'Escola d'Estius de la Gent Gran i de l'aliança entre l'Hospital de Viladecans i la secció de dermatologia i l'entitat de Castelldefels Bolibum per prevenir el càncer de pell entre la gent jove i tenir precaucions i tenir protecció davant del sol. També estarem en directe a la plaça de l'Església a partir de les 12, lectura del manifest del Pride, del Dia de l'Orgull, que se celebra aquest diumenge. Comencem. Welcome.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, ara són les 11.

0: I obrim aquest informatiu explicant-vos que s'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassans, podran anar a casa seva, però només puntualment per recollir medicaments i altres pertinences urgents. De la crònica internacional, un dia més ens fixem en Veneçuela, que continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. Sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i dels forenses catalans viatjaran a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. A Europa, Brussel·les vol excloure de l'estatus de protecció els homes ucraïnesos en edat militar que arribin al continent. A partir d'ara, l'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. Novament, a Catalunya rebrà 667 milions d'euros extres els propers dos anys per part del govern espanyol per finançar els serveis per les persones amb un grau de dependència. La injecció de diners es farà efectiva la setmana que ve i des del tercer sector esperen que permetin crear més places de residència, millorar l'atenció domiciliària i augmentar les quotes per cuidadors no professionals. A Tortosa, la Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament per l'adjudicació de l'obra d'un equipament de la ciutat un cop ja s'havia inaugurat. El Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Tot plegat a raó d'una denúncia de l'actual equip de govern. I a Martorelles, al Vallès Oriental, continua amb prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge que també és la responsable d'una altra plaga de mosques d'Hostalric a la Selva. I Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar de Tarragona que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga. El quart partit de la final és el vuitè títol per als blaugranes. Pel que fa al Mundial de Futbol, a les últimes hores han aconseguit la classificació pels setzens de final seleccions com la dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó. I el Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també del tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.

0: I el temps, calor intensa, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, però amb xafogó. Sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 anys o menys. El període de sol·licitud és del proper dilluns 29 de juny a les 9 del matí fins al divendres 10 de juliol a les 2 de la tarda. Com a novetat, l'ajut s'atorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre els 600 euros i els 3.000 euros anuals. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels, al passatge de les Caramelles 2 Baixos, de dilluns a divendres, de 2:15 del matí a 2:15 de la tarda. A partir d'avui, el Tenet Turístic torna a l'estiu a connectar el centre amb el castell, la Nicolau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a 2:15 de la tarda i de 5 de la tarda a 9:15. Bitllets a partir d'un euro gratuït per a menors de 5 anys. I el cinema d'estiu arriba al castell. El cicle Viu l'estiu porta tres mostres del setè art al castell. Són tres nits per gaudir del cinema en un entorn únic. La primera projecció del cicle té lloc aquest diumenge 28 amb la projecció de la pel·lícula de Carles Simón, Estiu 1993, a les 10 de la nit. L'obertura de l'accés al castell es farà a 9:45. L'aforament, recordem, és limitat a 300 persones. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Voliboom Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, de la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigim una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, que estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, a la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no? Els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens quedarà abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que, si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que vam plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti no bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que com dic ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat
1: no.
0: A l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda els avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperant també noves instal·lacions, nous monitors, per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el Centre Cívic Vista Alegre, que se creen en els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Cat República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tot els mateixos horaris durant l'any. Simplement serà lloc, primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball al mes d'agost, no?
1: No, al mes d'agost. Al juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu-siau.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels, això.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, el Pride 2026 arriba aquest cap de setmana a Castelldefels. El 28 de juny es reivindica l'orgull LGTBIQ+. El programa d'activitats inclou la festa Pride amb Loco Bongo el 27 de juny i la Zumba Pride familiar. A més, la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i la plaça Colom s'il·luminaran amb els colors de l'Arc de Sant Martí el 28 de juny. Però avui també se celebra amb la lectura del manifest reivindicatiu, doncs, aquest Pride 2026. Connectem ara a la plaça de l'Església, on està a punt d'elegir-se, com dèiem, aquest manifest. Recordem que el diumenge 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, l'Ajuntament de Castelldefels ofereix una programació diversa i compromesa per commemorar aquesta data clau a la lluita pels drets i la visibilitat del col·lectiu. Les activitats s'emmarquen dins del desplegament del primer Pla Local d'Igualtat LGTBI amb l'objectiu de garantir els drets a lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals en l'aplicació de la llei 11/2014. La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la llibertat sexual, la igualtat d'oportunitats i la lluita contra la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. I què és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, i per què es commemora? Doncs perquè a Nova York, en un petit bar que es deia Stonewall Inn, al barri de Greenwich Village, el 28 de juny del 69, va tenir lloc el primer gran enfrontament entre persones LGTB i la policia. A partir d'aquesta rebel·lió va començar a organitzar-se la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. En commemoració a aquest esdeveniment, cada any, a finals de juny, té lloc la desfilada.
4: Hola.
3: De l'Orgull LGTBIQ+.
4: Hola, molt bon dia.
3: Manifest.
4: Avui estem aquí, la representació del ple de l'Ajuntament i els veïns, commemorant el Dia Internacional en defensa dels drets de les persones LGTBI, com fem cada any, i reiterant el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels a la defensa d'aquests drets. Avui és un dia de celebració.
3: Passa. Doncs eren les paraules de Cristina Corona, regidora de l'Ajuntament des de l'àrea de Política i Igualtat, i de moment s'ha tallat aquesta connexió amb la plaça de l'Església, on, com dèiem, tenia lloc la lectura d'aquest manifest. Recordem que, doncs, recorda que l'enfrontament que va tenir lloc el 28 de juny de 1969, el primer gran enfrontament entre persones LGTB i la policia a partir d'aquesta rebel·lió, va començar a organitzar-se la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. I en commemoració a aquest esdeveniment, cada any, a finals de juny, té lloc la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, a bona part del món. El 12 d'octubre de 1985, a la conferència anual de l'Associació Internacional de Coordinació de l'Orgull Gay, Morris Knight, un membre de la delegació de Los Angeles de Christopher Street West, va proposar que el 25è aniversari de la rebel·lió de Stonewall fos commemorat amb la celebració internacional de l'orgull LGTBI. Un dia abans, el dissabte 27 de juny, la plaça de l'Església es convertirà en la celebració de l'orgull LGTBI. Continuem amb la Cristina Corona, escoltant-la, la regidora de Polítiques d'Igualtat. Doncs s'ha tornat a tallar aquesta intervenció, com deien, de la regidora.

de Polítiques d'Igualtat des de la plaça de l'Església, on està a punt de començar la lectura del manifest reivindicatiu. Dèiem que la jornada en si se celebra demà a Castelldefels, a la plaça de l'Església, que començarà a les 7 de la tarda, inclourà el Loco Bongo Especial Pride. El Tardeo Mas Gamberro arriba a Castelldefels. A més, durant tota la nit estarà actiu el Pulila, un espai de sensibilització, informació i atenció entorn de les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Al matí, a partir de 2:15, està prevista una sessió de Zumba Pride familiar organitzada de forma conjunta per les àrees municipals d'Igualtat i Esports. L'activitat es farà al Parc de la Muntanyeta i és totalment gratuïta.

Doncs com dèiem, abans d'aquesta festa de celebració del Pride a Castelldefels, demà en aquests moments s'està procedint la lectura d'un manifest reivindicatiu. Recordem també que el 28 de juny Castelldefels estenyeix els colors de l'Arc de Sant Martí, de forma que la façana de l'Ajuntament, el Castell i les lletres ornamentals de la plaça de les Palmeres i de plaça Colón mostraran una il·luminació erissada. Aquesta il·luminació especial s'activarà ara amb l'enllumenat públic i està previst que es desconnecti a les 12 de la nit.

0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Castelldefels, així som.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 26 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels ha debat al ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament on valora de forma positiva l'obertura del tercer CAP, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Castelldefels commemora l'orgull LGTBI amb la lectura del manifest a la plaça de l'Església. L'acte, que ha comptat amb una actuació de dansarter, forma part de la programació municipal i ha volgut ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. I el trenet turístic torna aquest estiu a la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde Manu Reyes i el regidor de Turisme, el Guillermo Massana. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui el ple ordinari del mes de juny a la una del migdia. Entre els temes destacats a debat i votació, l'adhesió de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt s'explicarà que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària aquí a la ciutat. Per aquest motiu, ha publicat un edicte per sometre a informació pública el projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions durant el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en què s'exposen els problemes que es pretenen solucionar, els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS de la Muntanyeta, on valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. El consistori i la ciutadania presentaran així aportacions a aquest projecte. I també durant el ple municipal es presentarà la declaració institucional de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que es commemora aquest dissabte 28 de juny. El ple inclourà a més diversos escrits d'entitats i col·lectius ciutadans, així com mocions sobre inclusió social, habitatge, el dret a morir dignament i confort tèrmic als equipaments educatius de Castelldefels. El ple municipal es retransmet íntegrament en directe aquí a Ràdio Castelldefels a la 98 de la FM. Recordem que la ciutadania que així ho vulgui pot assistir a les sessions plenàries en persona fins a esgotar l'aforament al Saló de Plens.
1: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del ple municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, ple municipal.
0: La plaça de l'Església ha acollit aquest migdia la concentració i lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny. Escoltem breument la intervenció de benvinguda de Cristina Corona, la regidora d'Igualtat i Festes.
2: Avui estem aquí, la representació del ple de l'Ajuntament i els veïns, commemorant el Dia Internacional en defensa dels drets de les persones LGTBI, com fem cada any, i reiterant el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Pel que fa al manifest, ha estat llegit per Xavier Andrés, el representant de l'Associació de les Famílies LGBTBI+.
3: Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. 28 de juny de 2026. Com cada 28 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels assuma la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Aquesta data recorda la importància de continuar defensant la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ+. I d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'aquesta commemoració, subratllem el nostre ferm compromís amb la promoció dels drets de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació. La nostra ciutat ha de ser un lloc on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida.
0: L'acte forma part de la programació municipal per defensar els drets del col·lectiu i avançar contra qualsevol discriminació. Ha comptat amb una actuació de Danzarte i vol ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. La commemoració s'emmarca en el desplegament del primer Pla Local d'Igualtat a Castelldefels i té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania i continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'igualtat, la Sofia Hernández, explica el sentit d'aquesta celebració.
4: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants, que van ser les revoltes de Stonewall, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida de, bueno, de internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
0: Aquest mateix divendres a les 6 de la tarda, l'Espai del Mar acollirà el taller D'acord a la teva Totepac Rainbow, una activitat gratuïta adreçada al públic adult. I dissabte 27 de juny, la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 10:45 al Parc de la Muntanyeta, en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtat i Esports. I a la tarda la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església a partir de les 7, on l'espai acollirà la festa Pride amb Locobongo.
4: És una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Locobongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no, a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs això molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs, i molt dinàmica, no, perquè al final s'aniran fent és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmic amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt colorida, molt viva, no?
0: Durant tota la nit també estarà actiu el Punt Lila com a espai d'informació, prevenció i atenció davant possibles situacions de violència o de discriminació. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular a partir d'avui i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès de la ciutat a veïns, veïnes i també visitants, amb una proposta pensada especialment per les famílies i els infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Rossinyol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau i la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabte i diumenge en horari de matí i tarda vespre, amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, diumenge 5 de juliol no hi haurà servei amb motiu del pas del Tour de França per Castelldefels. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor del turisme, el Guillermo Massana. Pel que fa als preus, el trenet manté tarifes populars. Amb aquest servei, Castelldefels ofereix una alternativa lúdica i accessible per descobrir la ciutat durant l'estiu, especialment adreçada a visitants i públic familiar. Castelldefels es torna a omplir de màgia, d'il·lusionisme i de prestidigitació de primer nivell en la tercera edició internacional del Festival Castelldefels Màgica, després de l'èxit de 2 anys anteriors. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
5: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors Max còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Doncs aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant aquests dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables. Ahir a la tarda, el festival va arrencar amb les actuacions familiars del mag Rei Baix a l'Ànec Blau amb dos passis gratuïts i aquesta tarda la programació continua amb tallers infantils de màgia a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
5: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem tots.
6: Bueno, el Maglari, impressionant.
5: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Reibach, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot. A la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: El cap de setmana es concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica i tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen d'entrada o d'invitació. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de propostes com la Gran Gala Internacional o el Sopar Màgic amb les Estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places està oberta a través de la web d'Entràpolis. El Palm Market obre les seves portes a la plaça de les Palmeres. Les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres viuen enguany un canvi important. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'Àrea Municipal de Comerç, impulsa la primera edició del Palm Market. I des d'avui i fins al 5 de setembre, sota la nova denominació, la plaça de les Palmeres es transformarà en un espai a l'aire lliure, dissenyat per passejar, riure i gaudir d'una programació pensada per als públics de totes les edats. El Palm Market arriba aquest estiu a la ciutat com a nova proposta d'oci que reimagina i amplia les antigues nits entre palmeres i el cinema entre palmeres. També hi haurà espectacles pel públic jove i actuacions d'escoles d'arts escèniques i dansa de la ciutat. L'espai també tindrà un paper destacat durant les festes del mar i la festa major d'estiu, amb activitats com focs artificials, habaneres i la cercavila de pirates. La Biblioteca La Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures. Aquest estiu, la Biblioteca La Platja Carme Romaní torna a omplir la nostra platja de cultura i diversió. Des del 29 de juny al 28 d'agost, obrirà els dilluns i divendres a la tarda amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i també jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
7: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: Les hores del medi ambient es realitzen amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport a les guinguetes de temporada de la ciutat. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Moqueta.
7: La biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la regidoria de medi ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys que, amb els que hem col·laborat altres anys.
0: A la programació també s'inclouen activitats relacionades amb la màgia.
7: Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reajusta els seus horaris d'estiu a partir de dilluns. Escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Huguet.
7: Just dilluns comença la biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
0: I ara els esports.

0: Comencem la secció d'esports amb Cristian Cano, el periodista de Dilluns Esportiu. Molt bon dia, Cristian.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Em comenten que avui ens parlaràs una mica sobre el Mundial.
1: Doncs sí, ja un cop tenim pràcticament l'esport local finalitzat, sí que cal dir que tenim en l'horitzó, no, aquesta representació castelldefalenca, no, com és el Gran Slam de Wimbledon, on participarà el nostre veí, com és el Marcel Granollers, doncs traient aquest tema i segurament els tornejos, no, que s'estan disputant en categories inferiors o els amistosos en clau rugby, doncs ja la temporada està totalment finalitzada en l'esport local. O sigui que sí, si voleu, companys, doncs parlem sobre el Mundial.
0: Perfecte. Què ens pots explicar?
1: Doncs bé, aquesta nit de les dues, doncs, tenim un partit molt interessant entre Espanya i Uruguai, que dilluns semblant citava que era de la nit de dissabte a diumenge. No, és aquesta nit, de divendres a dissabte, qui juga de dissabte a diumenge és a Argentina. Un partit entre Uruguai i Espanya que pràcticament decideix tot, tant per les dues seleccions, en el cas d'Espanya, doncs, per ser líder i tenir, diguem-ne, no, un quadrant, doncs, molt interessant per arribar fins a les semifinals. Pràcticament jo crec que tindrà una autopista la selecció espanyola. I després també Uruguai, no, que s'està jugant la vida. Un inici de Mundial molt decepcionant per Marcelo Bielsa, que jo crec que amb la seva idea de joc no acaba d'implementar-la, no, dins d'aquesta selecció xarrua, on històricament, doncs, sempre Uruguai, doncs, ha apostat, no, per un altre tipus de joc, i és una autèntica final, sobretot per Uruguai, que necessita guanyar, perquè és que jo fins i tot, no sé si amb l'empat tinc dubtes de que pugui superar, doncs, la fase de grups com a tercera i amb una diferència de gols neutral. D'altra banda, doncs, també tenim molts fronts oberts, com pot ser l'exemple, no, d'altres seleccions, no? El cas d'Anglaterra, que va empatar contra Ghana, encara no té confirmada la primera posició, o sigui que, bé, encara tenim que conèixer, no, diferents desenllaços de diferents grups, també per conèixer una mica, doncs, com queda el quadrant de les eliminatòries. Recordem, 700 de final, ja després 800. Aquest any el Mundial, doncs, passa de 7 a 8 partits, o sigui que tindrem una ronda més.
0: Clarament això no és de com comença, sinó com acaba.
1: Exacte. O si no, que s'ho digui en Argentina, el 2022, no? Que començava malament amb aquella derrota contra Aràbia i va acabar guanyant, a més amb unes molt bones sensacions, perquè precisament el millor partit que va fer en aquell Mundial va ser la final contra França. O sigui que sí, i a més és ara on arriba el moment de la veritat, no? Realment la fase de grups, traient algunes sorpreses, no, que hi poden passar, com aquests últims anys en el cas d'Alemanya, doncs no hi ha normalment molta... És bastant previsible el que pot succeir, i realment on comença de veritat el Mundial, doncs, és a les eliminatòries, no? A partit únic, partits de, pràcticament diria, mata-mata, on qualsevol error, qualsevol detall, doncs, pot significar o una classificació o una eliminació.
0: Totalment estem en aquell punt, no? De cap allà, cap a semifinals, i a partir d'allà serà punt d'inflexió total. Pel que comentes.
1: Sí. I a més, veient el recorregut que estan tenint les seleccions, jo recordo el primer dia, fa un parell de setmanes a la matinal, que em van trucar els companys, no? La meva aposta era una final Espanya-Portugal. He de dir que mica en mica m'estan creixent els dubtes, sobretot amb l'estat físic que arriba a Espanya, que arriba fatal a aquest Mundial, amb molts problemes físics, jugadors que no estan en un bon moment. També Portugal, no? L'altre dia Cristiano va fer doblet, però des del meu punt de vista no està per ser titular i més per jugar partits de màxima exigència, com venen a les eliminatòries. Mantinc aquesta final entre Espanya i Portugal, però sí que és cert que mica en mica m'estan creixent els dubtes, sobretot amb la selecció francesa, amb Anglaterra i amb Argentina, no? Que crec que estan creixent i estan guanyant, no? Bastant a les quinieles. I bé, jo crec que alguna sorpresa hi haurà, com sempre, com és habitual en totes les copes del món. I bé, veurem què és el que passa. Tinc moltes ganes d'aquestes eliminatòries i bé, jo des del meu punt de vista que guanyi el millor i també el que millor futbol practica.
0: Veurem què passa. Ens quedem amb aquest partit que tenim d'aquí poc, el d'Espanya amb Uruguai.
1: Doncs bé, perfecte. Gràcies un dia més per trucar-me, companys, que tingueu un bon cap de setmana i ja dilluns, doncs a veure, ja dilluns coneixerem pràcticament quines seran totes les eliminatòries de cara als 700 de final.
0: Fantàstic, moltes gràcies, Cristian. Bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.

Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 26 de juny a Castelldefels. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels a debat al ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament on valora de forma positiva l'obertura del tercer CAP, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Castelldefels commemora l'orgull LGTBIQ+, amb la lectura del manifest a la plaça de l'Església. L'acte ha comptat amb una actuació de Danzarte, forma part de la programació municipal i ha volgut ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. I el trenet turístic torna aquest estiu a la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor de Turisme, el Guillermo Massana. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon cap de setmana.

0: és la una.
1: Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Doncs molt bona tarda a tothom. Començaríem en el ple d'avui. Excusem la presència del senyor Pedro Paredes, que no es troba bé i no ha pogut assistir al ple. El primer punt seria l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 29 de maig del 2026, que si us sembla bé la donarien aprovada per assentiment, doncs queda aprovada per assentiment. El punt segon seria el despatx oficial i comunicació rebuda, senyor secretari.
1: Sí, hola, bona tarda. Donem compte d'un escrit de l'AMPA de l'Escola Margalló, pel qual comunica un canvi dels estatuts i del logotip. Un escrit de l'Associació de Castelldefels Sàhara, pel qual comunica un canvi de junta directiva. I donem compte d'un escrit que presenta l'Associació Marea de Pensionistes de Catalunya en nom del Sindicat de Llogateres i es demana que l'escrit sigui llegit per la senyora Esther Casadellà Martínez.
0: Doncs endavant, sisplau.

Bon dia a tothom. L'any 2022, des del Sindicat de Llogateres, vam demanar a l'Ajuntament que investigués quants habitatges buits hi havia a Castelldefels per fer front a aquesta situació. 4 anys després, al gener del 2026, a la reunió de la taula d'habitatge, l'Ajuntament va fer públic un treball tècnic en el qual concluïa que hi havia 1.115 pisos amb indicis de desocupació al nostre municipi. Davant la sorpresa generalitzada que va significar conèixer aquest nombre tan elevat de

0: habitatges amb indicis de desocupació, el sindicat van pensar que sonarien totes les alarmes a l'Ajuntament, que els tocava decidir entre dues opcions radicalment oposades. La primera, que l'alcalde aprofitava el moment ràpidament, donava les instruccions oportunes per abordar la qüestió, ordenant esbrinar quants dels 1.115 pisos amb indicis estan efectivament buits i desocupats, i successivament exercia les seves competències i, sobretot, feia ús de l'autoritat social que li confereix el càrrec, per promoure des del propi Ajuntament i amb la Generalitat tot un ventall d'accions públiques i administratives per aconseguir que els propietaris dels habitatges buits realment existents els cedeixen, a lloguer assequible, gestionat per l'Ajuntament. D'acord amb la llei 18/2007,
1: no, si pot ajudar-li una altra persona, si us plau.

que l'alcalde i l'Ajuntament iniciés les actuacions polítiques i administratives oportunes perquè, total, d'acord amb la llei 18/2007, aquests habitatges realment existents i buits es cedeixin per part dels seus propietaris al lloguer assequible gestionat per l'Ajuntament. Una opció que, davant de la preocupació de la manca d'habitatge que sempre ha demostrat el nostre alcalde, semblava lògica: fer ús del seu poder perquè des del mateix Ajuntament eliminar la xacra dels habitatges buits, que a més, des del punt de vista legal, es considera una anomalia perquè no es fa l'ús social del dret a la propietat. La segona opció era amagar el problema sobre la catifa i passar pàgina. Per saber exactament què faria l'Ajuntament, van demanar una entrevista que es va celebrar el mes de març. En aquesta entrevista van descobrir, malauradament, que l'Ajuntament no tenia cap intenció de lluitar contra la xacra dels habitatges buits. No tenia cap intenció, a més, de fer i dirigir-se en un referent polític de la lluita contra els acaparadors dels pisos buits. Simplement, l'alcalde ens va informar que, una vegada examinat la propietat dels 1.115 pisos, s'havia descobert que hi havia 19 que eren propietat de grans propietaris, de fons voltors, per entendre'ns, i que llavors iniciarien els tràmits adients per intentar que se li carreguessi l'IBI. Res de parlar a la Generalitat, res de passar un grup efectiu de persones a comprovar si realment hi havia indicis de desocupació en la resta dels 1.096 pisos, per tal de saber exactament quants pisos buits hi havia a Castelldefels. Res de proposar accions al ple per eliminar la xacra. Ah, i evidentment, com una anècdota, cap informació de tot això al castell. Res, sobretot, de complir amb la seva obligació legal de lluitar contra una anomalia, que és com es consideren els habitatges buits. A data d'avui, segons ens informes des del propi Ajuntament, dels 19 habitatges inspeccionats, s'ha verificat que hi ha 3 que es consideren desocupats d'acord amb la llei. Extrapolant aquestes xifres, ara, avui, tindrien 170 pisos desocupats a Castelldefels, susceptibles de ser al mercat de lloguer assequible. 170 pisos que representen molt més dels que aquests grups que actualment lideren l'Ajuntament són capaços i han demostrat de desconstruir en 10 anys aquesta ciutat. Senyor alcalde, se n'adona que la seva solució implica incomplir la seva obligació legal, però principalment implica incomplir la seva responsabilitat política consistent en oferir tot el que pugui en matèria d'habitatge a la ciutadania de Castelldefels? No pecarem ni d'ingenuïtat, ni evidentment tampoc de cinisme. Certament no esperaven que l'Ajuntament o l'alcalde, en un rampeny de responsabilitat o simplement en una idea de marcar una mica de perfil propi, impliqués una solució una mica més avançada que simplement mirar dels 3 habitatges que es poden recarregar en l'IBI. L'ha mancat, senyor alcalde, l'ha mancat sensatesa, l'ha mancat sensibilitat, l'ha mancat tenir política i objectius a llarg termini. L'ha faltat, en última instància, fortalesa i determinació necessària per enfrontar-se a les persones i grups econòmics que acaparen i que no respecten, que acaparen pisos i no respecten el dret a l'habitatge. Una via que vostè havia pogut emprès, una via que seria un toc d'atenció als propietaris que acaparen els habitatges i que compleixin la seva obligació de la funció social de la propietat. Una via que posaria a prova la col·laboració entre les administracions. Una via que permetria als ciutadans i ciutadanes de Castelldefels de gaudir de molts habitatges de lloguer assequible. Una via, a més, que vostè estava obligat a seguir, ja que, d'acord amb la llei, vostè ha de fer tot el possible per controlar, per limitar, per restringir, per eliminar situacions anòmales en relació al dret a l'habitatge. Li ha mancat, senyor alcalde, en última instància, mantenir la dignitat del càrrec
I ho diem amb pesar i amb gravetat, però amb determinació i explícitament. Quan vostè no compleix amb els seus deures legals davant una situació anòmala, com som els habitatges buits, i quan vostè no demostra la determinació adequada per entomar un problema que afecta directa i indirectament a tota la ciutadania de Castelldefels, vostè, amb tot el respecte, no està a l'alçada del lloc d'alcalde de Castelldefels. Aquest ajuntament, aquests plens, mes rere mes, sessió rere sessió, parlen i tracten de la problemàtica de l'habitatge, gràcies a que la plataforma d'afectats per la hipoteca cada mes ho posa sobre la taula. Senyores regidors i senyors regidors d'aquest ajuntament, no es poden fer, no podeu al·legar cap desconeixement sobre aquest tema. Nosaltres, el Sindicat de Llogateres, avui denunciem en aquest ple la deixadesa del govern de l'Ajuntament de Castelldefels, la seva negligència administrativa per no haver fet tot el possible per eliminar la xacra dels habitatges buits, l'incompliment de l'alcalde de la seva obligació legal de perseguir els habitatges buits i la feblesa i la manca de coratge del senyor Reyes, al que l'han tremolat les cames en el moment decisiu. Nosaltres, el Sindicat de Llogateres, manifestem que continuarem lluitant per tal que els habitatges buits de Castelldefels siguin pel lloguer assequible i exigirem a l'Ajuntament que implementi les mesures que calgui per assolir aquest objectiu. Creiem que encara estem a temps. Creiem que encara estem a temps de donar-li la volta a aquesta situació, de revertir la situació, de cercar una solució que permeti que els habitatges realment buits de Castelldefels, després d'una anàlisi de quals són els indicis que permeten establir quals són buits, siguin pel lloguer assequible de tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Per tant, si creiem que encara es pot revertir aquesta situació, ara i aquí fem una petició, una crida a totes les regidores i a tots els regidors d'aquest ajuntament perquè endreceu aquesta situació. Acordeu el que políticament i administrativament pertoqui per tal que els habitatges buits de Castelldefels, els que siguin 1.100 o 10, es posin a l'abast dels veïns i veïnes mitjançant un programa de lloguer assequible dirigit per l'Ajuntament. Permeteu-nos acabar demanant-nos simplement una cosa molt senzilla. No decebeu a la ciutadania de Castelldefels. Moltes gràcies.

0: de seguir instruyendo los expedientes, colaborando con la Generalitat y utilizando todas las herramientas que la legislación pone a la disposición de los municipios para favorecer que aquellas viviendas que realmente se encuentren desocupadas puedan incorporarse al mercado residencial con todas las garantías jurídicas.
1: Gracias, señora Cruz.
2: Bona tarda. En primer lloc, donar la benvinguda a les noves juntes i agrair a totes les aportacions que heu fet les associacions i entitats de Castelldefels. Jo respondré a la mano blanca. Gràcies, senyor alcalde. Des de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, queremos agradecer, como no siempre, a la Marea Blanca de Castelldefels la presentación de su escrito y, sobre todo, su implicación en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como lo están haciendo hasta ahora. Compartimos plenamente la preocupación de fondo, que es la apertura del nuevo CAP Muntanyeta y la creación de una nueva ABS, Castelldefels 3, que no puede ser una mera operación de redistribución administrativa, sino que debe traducirse en una mejora real, efectiva y verificable de la atención sanitaria en nuestro municipio. Precisamente por ello, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que el tercer CAP debe ir acompañado de garantías claras, dotación suficiente de profesionales, financiación adecuada, mantenimiento de la calidad asistencial en los dos CAPs actuales, información a la ciudadanía, preservación de la libre elección pediátrica, preservación de la libre elección, pediatría de proximidad, refuerzo comunitario y coordinación con el conjunto del sistema sanitario. Ahora bien, también es necesario situar el debate en sus términos competenciales y jurídicos correctos. La planificación sanitaria, la creación y delimitación de áreas básicas de salud, la asignación de recursos asistenciales y la financiación del sistema sanitario público no son competencias del Ayuntamiento, son de la Generalitat de Cataluña y del Servei Català de la Salut. El Ayuntamiento, como no es de otra manera, participa institucionalmente en el CASAP y ejerce su función de propuesta, seguimiento, fiscalización y defensa de los intereses de Castelldefels. Pero no puede sustituir a CatSalut en las decisiones que son de planificación sanitaria y modelo de gestión autonómico. Dicho esto, paso a responder a las cuestiones planteadas por la Marea Blanca. Sobre la capacidad asistencial, la primera pregunta. El sistema de atención primaria de Castelldefels trabaja con criterios de planificación definidos por el CatSalut, que establecen unas ratios orientativas de referencia para la población asignada en cada equipo de atención primaria, en cada EAP, situada en torno a los 25.000 habitantes. Tanto el CAP de Cambó como el CAP del Castell superan estos parámetros, lo que evidencia la necesidad de una reorganización del mapa sanitario para mejorar la accesibilidad y la calidad asistencial. En el caso concreto del EAP de Cambou, la población asignada supera los 36.000 personas. Una parte de esta desviación, aproximadamente unos 5.000 usuarios, responde a dinámicas de libre elección y utilización de servicios por parte de la ciudadanía, lo que refleja también la capacidad de atracción y la valoración positiva de los servicios prestados por el CASAP. En ningún caso se ha considerado esta situación como un escenario de colapso crítico, sino como una presión asistencial que debe de ser gestionada mediante planificación, refuerzo organizativo, redistribución y equilibrar sus recursos. Sobre el segundo punto, sobre el convenio de cesión y la naturaleza de los acuerdos del CatSalut. En primer lugar, conviene diferenciar dos cuestiones que tienen naturaleza jurídica distinta. Por un lado, la cesión de uso del suelo y la firma del convenio de gestión especial son instrumentos necesarios para que la Generalitat pueda construir el nuevo CAP. Una infraestructura largamente reivindicada por todos los vecinos y vecinas de Castelldefels. Por otro lado, la planificación de los recursos humanos, la reorganización asistencial y las contrataciones del personal son competencias exclusivas del Departamento de Salud y del CatSalut, no del Ayuntamiento. Por tanto, este Ayuntamiento no puede condicionar jurídicamente la firma de un convenio de decisiones que corresponden a otra Administración. Esto no significa que renunciemos a defender los intereses de Castelldefels. Al contrario, estamos trabajando y vamos a trabajar trasladando al Departamento de Salud la necesidad de que la apertura del nuevo CAP suponga una mejora real de la atención sanitaria con los recursos humanos adecuados y sin que ello implique un deterioro de la asistencia que actualmente prestan los otros dos centros. Nuestro objetivo es claro, que Castelldefels disponga de un nuevo centro de atención primaria que amplíe la capacidad asistencial del municipio y mejore el servicio que reciben los ciudadanos. Seguiremos exigiendo a la Generalitat toda la información necesaria sobre la reorganización del servicio y la dotación de profesionales. Pero no vamos a paralizar una infraestructura esencial para la ciudad por una cuestión que legalmente no es competencia de este ayuntamiento decidir. Tercero, sobre el modelo asistencial, el plan funcional y la dotación de profesionales. El ayuntamiento coincide en que la apertura del nuevo CAP Montañeta no puede basarse únicamente en una redistribución de profesionales desde los CAPs actualmente de la ciudad. Esta ha sido precisamente una de las preocupaciones centrales que se ha trasladado en los trabajos municipales y las aportaciones a la consulta pública. El objetivo no puede ser abrir un nuevo edificio debilitando los dispositivos existentes. La creación de la nueva ABS debe suponer un refuerzo real de la capacidad asistencial del municipio y no una simple fragmentación de recursos actuales. Por ello, se ha defendido expresamente que la nueva organización debe contar con la dotación suficiente de medicina familiar y comunitaria, dotación suficiente de enfermería, refuerzo de pediatría e enfermería pediátrica, personal administrativo suficiente, técnicos auxiliares en cuidados de enfermería, trabajo social sanitario, fisioterapia, nutrición, referente de bienestar emocional comunitario, terapeuta ocupacional, dirección y coordinación adecuada, refuerzo de la atención comunitaria, REBEC, y las garantías de no regresión en los CAPs actuales. La comunicación elevada a CatSalud del CASAP ya identificaba la necesidad de dimensionar el nuevo dispositivo en función de la población asignada, una con previsión organizativa para adultos, población infantil, las UBAs ampliadas, administrativos sanitarios, trabajo social y estructura de coordinación. Por tanto, el Ayuntamiento no niega la preocupación de María Blanca. Al contrario, la comparte en lo esencial. La diferencia es que el Ayuntamiento está actuando desde los canales institucionales que le corresponden, exigiendo que la Generalitat concrete y garantice los recursos necesarios. Respecto a la presión asistencial vinculada a los factores estacionales o turísticos, su impacto existe, pero no es limitado sobre la atención primaria. Existe el impacto en el CUAP, en el centro de urgencias. En todo caso, se reconoce esta realidad y se incorporan recursos de refuerzo cuando es necesario mediante contratación de personal y sustitución cuando hay periodos de vacaciones. La segunda tanda.
1: Obrirem un segon torn de paraules. Paraules, senyor Amate.
3: Bon dia. Gràcies, sobretot a les intervencions en aquest torn. El sindicat de llogateres, de la PA, de l'Associació de Veïns de Botigues i de Maria Blanca. Probablement les respostes de l'equip de govern, o millor dit, el que esperava aquestes associacions quan li han formulat aquests escrits, no és justificacions, sinó respostes clares i entenibles per part de l'equip de govern, que és qui lidera aquest ajuntament. És evident que, i és un tema reiterat en aquest ple i que està a peu de carrer, la poca o nula oferta habitacional a Castelldefels, és un tema ja redundant, poca o nula oferta habitacional que ha fet la manca de previsió de moltes administracions i que l'equip de govern a l'inici crec que no es va entomar com un tema vital a la nostra ciutat. Això és una evidència absoluta. En segon terme, em preocupa molt la manca d'agilitat per part de serveis socials en la resolució d'expedients. Igual que la senyora Cruz ens deia que no era competent a l'Ajuntament en la decisió de tenir més personal, en aquests casos del servei assistencial, l'equip de govern sí que és responsable de, en qualsevol moment, poder ampliar la plantilla de serveis socials per donar resposta, com ha dit el regidor, a aquesta demanda creixent, a aquesta demanda que és preocupant per les famílies que ho estan patint. I això seria una modificació de crèdit de les que vostès ens tenen acostumats a passar per al ple, que s'aprova, i a partir d'aquí s'estableixen noves persones que es dediquin a l'equip de serveis socials. Respecte al tema de... per intentar ser breu. Respecte al tema de l'Associació de Veïns de Botigues, és obvi que el sentit comú ens hagués dit que probablement fos millor resoldre el tema de les persones i dels habitatges que estan des de fa més de 50 anys sense clavegueram i la clau urbanística no els hi permet, i posteriorment amb aquesta resolució, amb aquest treball fet, fer un canvi d'ús als nous, per establir noves residències, un ús residencial. Però entenc que s'ha fet una mica al contrari i ara ens trobem amb un problema de difícil solució quan Carreteres es nega, segons ens ha comentat molt, molt amablement el regidor, a canviar l'ús d'aquesta zona de la nostra ciutat. És evident que, reitero, crec que fos més intel·ligent donar resposta primer a aquesta situació que tots érem conscients que ens estava passant i després fer el canvi d'ús residencial que vostès han proposat. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Armengol.
4: Gràcies, alcalde. No, passaré ràpidament doncs, a parlar tant de l'escrit de la PAC com el de la Marea Blanca, tot i que ja s'han formulat diferents opinions. Jo tinc unes consideracions aquí que voldria doncs, parlar, de les quals volia parlar-ne. Primer donar la benvinguda a les associacions que canvien de junta i agrair la participació ciutadana, com han dit els meus companys. Nosaltres demanem al govern municipal si ens pot donar explicacions clares i concises, com deia el senyor Amate, sobre doncs, aquestes denúncies presentades per la PAC en relació amb la tramitació d'expedients d'emergència habitacional. Segons aquest escrit, s'estaria produint un patró reiterat en la gestió administrativa, la presentació inicial de documentació, la sol·licitud posterior de nous requeriments amb setmanes de diferència, la necessitat de demanar noves cites per poder aportar i com a conseqüència la paralització efectiva dels expedients. Aquest funcionament, si es confirma, té un impacte directe en persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, com hem vist aquí fa un moment. Sovint amb processos de desnonament o amb risc imminent de pèrdua d'habitatge. Per aquest motiu, i sense qüestionar naturalment la tasca que fan els nostres tècnics, els tècnics de la casa, considerem necessari que el govern municipal doncs, doni aquestes explicacions que he dit al començar la meva intervenció. Per una altra banda, suposem que el govern té coneixement d'aquestes incidències descrites per la PAC i aleshores nosaltres preguntem si aquest patró de tramitació és generalitzat o respon a situacions puntuals. Per altra banda, quines mesures s'estan aplicant per evitar que els expedients d'emergència habitacional quedin paralitzats per requeriments successius de documentació? I quin és el temps, no? I errors materials, clar, que també s'ha comentat, i quin és el temps mitjà de tramitació en aquests casos i quines garanties existeixen perquè es resolguin amb l'urgència requerida. Finalment, aquesta situació, al nostre parer, és conseqüència, al nostre parer, del desmantellament de l'oficina, del dret a l'habitatge, i volem insistir que estem parlant de situacions d'emergència social i que el funcionament administratiu ha de ser coherent amb aquesta realitat. Per això demanem al govern municipal transparència, explicacions i, si s'escau, la revisió urgent dels procediments actuals. Referent a l'escrit de la Marea, jo em referiré a tres o quatre conceptes que s'han comentat des de l'escrit. En primer lloc, les ràtios actuals, com bé han dit, vigents, aprovades l'any 2021, han quedat desfasades per un increment demogràfic, desfasades per un envelliment de la societat que pot arribar doncs, a fer créixer aquesta pressió fins al col·lapse absolut, no? Tal com adverteix el propi escrit, concretament en pediatria i en primària. Malgrat aquesta evidència, entenem que no s'ha produït cap actualització del mateix, del barem. Per tant, nosaltres demanem a l'equip de govern la publicació d'un barem actualitzat i clar, amb ràtios reals d'usuaris per professional mèdic, i només així podrem saber en quin grau està infradimensionat, si és que ho està. El fet que aquesta informació no sigui assequible o directament no estigui sistematitzada repercuteix molt en el control de la gestió. D'altra banda, les informacions derivades de les preguntes formulades pel nostre grup al Parlament de Catalunya apunten, malauradament, a que una part dels professionals de l'equip d'atenció primària de Can Bou passarà a integrar-se definitivament a l'equip de la Muntanyeta sense ampliació de personal. Aquesta informació contradiu moltes vegades amb les que ens hem anat doncs, escoltant tant amb consells de salut com amb els plens anteriors, etc. Pel que fa a la coexistència de professionals X i no X en el mateix espai, entenem que aquesta situació d'arribar-se a produir contravindria la normativa que estableix incompatibilitats clares en relació amb les condicions laborals diferenciades dintre d'un mateix centre. Per acabar, finalment, i no menys important, demanem més informació sobre la presumpta opacitat, entorn a la instal·lació del CAS, tal com es comenta en l'escrit. Un equipament absolutament necessari, ho sabem tots nosaltres, l'hem reivindicat moltíssimes vegades, i que la manca d'informació i de concreció i de transparència sobre la seva ubicació o no i l'estat real del projecte, al nostre parer, doncs, és inacceptable. Des d'Esquerra exigim, doncs, o demanem, les explicacions pertinents, així com la fi de qualsevol gestió opaca en un tema de tanta importància social i sanitària. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
5: Gràcies. Primer de tot, cert que deixem el debat de la qüestió dels pisos buits per la moció, perquè si no seria massa llarg, però jo crec que una qüestió sí que volia dir és que jo crec que ni el sindicat ni nosaltres hem dit mai que hi hagi certament 1.100 pisos disponibles i buits a la ciutat, sinó que és la dada potencial i això s'ha d'investigar, o sigui, s'ha d'inspeccionar. Després, per altra banda, continuem els escrits que teníem, que em quedaven per escriure, per comentar. Respecte a la plataforma d'afectats per la hipoteca, volia fer un comentari respecte també a una cosa que ha dit el regidor, i és que certament està havent una avalanxa de desahucios, però això és perquè precisament partits com el Partit Popular, Vox i Junts van votar en contra d'un real decret al Congrés que va fer caure una protecció que hi havia per totes aquestes persones que estan protegides, que estaven protegides perquè no se'ls acostessin els desnonaments, i això ha caigut i per això està passant això. Però enllaço aquest punt amb el primer escrit que hem debatut, no?, dels pisos buits, perquè quan parlem de xifres fredes de pisos buits o de limitacions administratives, el que hi ha darrere són situacions humanes tan greus com les que estem veient en aquest escrit. En primer lloc, vull enviar certament una abraçada molt gran i molt sincera a totes les persones que estan patint aquesta situació, perquè de veritat no saber on dormirà la teva família el mes que ve em sembla d'una angoixa i d'un patiment dels més grans que es poden viure en aquesta vida. Per tant, això sí que ho vull traslladar. Respecte als processos de serveis socials, com sempre, com deia la companya, estem absolutament segures que les professionals de la nostra ciutat fan la millor feina possible i no la qüestionem en cap cas, però sí que demanem, com a responsables polítics, una reflexió profunda sobre els procediments administratius i burocràtics que seguim per gestionar aquests casos. Està clar que sí que volem que els procediments siguin transparents, justos, rigorosos i que per això cal analitzar la documentació necessària. Però tal com demanen les companyes de la PA, necessitem que l'administració incorpori una mirada transversal de la situació d'extrema vulnerabilitat social i també emocional en la que es troben aquestes persones, no?, en aquest moment tan extrem que estan vivint. No pot ser que el sistema es converteixi en una cursa d'obstacles de cita prèvia en cita prèvia per portar papers mentre el rellotge del desnonament no s'atura. I un error en un informe o un retard burocràtic no és un simple tràmit, pot tenir conseqüències devastadores per la vida d'aquesta gent. Per tant, nosaltres també fem nostres les preguntes de la PA per conèixer quin és el volum real de casos de sol·licitud d'habitatge d'inclusió social pels mesos d'abril i maig i com estan funcionant aquestes taules de valoració, i els emplacem conjuntament amb nosaltres a pensar plegats aquests nous processos que poden ser molt més humans, perquè l'administració ha de ser un refugi, especialment en les situacions més extremes. I finalment, respecte a l'últim escrit presentat per la Marea Blanca, primerament, el que vull també és agrair públicament la immensa tasca que esteu fent de fiscalització, de pedagogia, d'exercici de ciutadania activa, informada i preocupada i conscient, no?, que feu a la ciutat, de la mateixa manera que la resta d'entitats que avui ens acompanyen. Totes les persones que estem en aquest saló de plens sabrem perfectament que el compromís social i l'activisme tenen costos importants per les vides individuals i familiars, però també sabem una veritat com un temple, i és que la política, si no la fas, te la fan. I per desgràcia, en els temps que corren, hem d'estar més atentes que mai per defensar els nostres drets adquirits, perquè hi ha massa forces capficades que volen fer passes enrere en els nostres drets socials. Si em permeteu, les companyes de la Marea Blanca voldrien emplaçar el debat i els arguments profunds en el punt just següent, que és quan es debaten les àrees bàsiques de salut, perquè així podem parlar àmpliament sobre les ràtios dels professionals, la situació sanitària de Castelldefels, i crec que d'aquesta manera podem expressar-nos àmpliament i exposar totes les nostres idees. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Guillamón.
6: Gràcies, senyor alcalde. Señor Iniesto, La verdad es que sus explicaciones no, para nuestro grupo no han sido nada satisfactorias. Usted no se puede perapetar detrás de que hay una gran avalancha de solicitudes, de que no pueden dar una respuesta inmediata. No sé, señor Iniesto, otras regidurías pues también tienen su trabajo y sus avalanchas. El señor Sole con la limpieza, el señor Amado con todo el tema de la educación, la señora Corona, todo y que este pleno no tiene puntos específicos, tiene una avalancha de trabajo. Usted no se puede ocultar en esto. Usted tiene una regiduría muy importante, señor Iniesto, y si tiene una avalancha es porque su partido, el Partido Popular, en el Congreso votó junto con Vox para que cayera el escudo social. Y esa avalancha es su responsabilidad, indirecta en este caso, porque usted no votó en el Congreso, pero es su responsabilidad, señor Iniesto, y la del señor alcalde, que forma parte del Partido Popular. A partir de aquí, nos parece, señor Iniesto, que usted tiene que poner cartas en el asunto y exigir más recursos. Se lo dijimos al principio de legislatura. Mucho bombo, mucha oficina antiocupación, y los servicios sociales recortaron en servicios sociales. Y, a partir de ahí, ¿qué va a hacer, señor Iniesto? No se puede conformar con venir y decir que no, tiene muchas alegaciones. No, ¿qué va a hacer? Necesita contestación Lapa. Y esas familias, no solo las dos que han venido, sino todas esas familias que necesitan esa ayuda por parte del Gobierno de la ciudad para poder desarrollar su proyecto de vida aquí, señor Iniesto, que además es su responsabilidad indirecta de su partido, de una forma directa. A partir de aquí, me gustaría interpelar a la PAE y saber qué propuestas nos pueden hacer para que el señor Iniesto pueda tener su ayuda a poder desatascar todos estos expedientes. Segundo lugar, señor Ortega, la verdad es que tenía preparada otra intervención, pero ahora lo he visto claro. Yo tenía muchas esperanzas en este informe, de verdad tenía esperanzas, porque ustedes a principio de mandato pues lo vendieron y salió nuestro señor alcalde diciendo que iba a subir los impuestos a las viviendas vacías, que lo que hizo es subírselo a todos los ciudadanos, menos a las viviendas vacías porque han tardado 3 años. Pero ahora lo tengo claro, señor Ortega, van a utilizar este expediente como un escudo para no hacer absolutamente nada en materia de vivienda en este tema, en las viviendas vacías. Porque usted ha dicho una cantidad infumable de números que yo me he perdido cuando ya llevaba el quinto o el sexto y yo no sabía, estaba inundado en números, señor Ortega. Pero la realidad es que solo que consiguieran una, dos, fíjese si estoy siendo poco ambicioso, o 3 viviendas y las pusieran en el mercado, señora Ortega, ya sería un éxito, porque serían 3 familias a las cuales se les podría destinar esas viviendas, que, por ejemplo, aquí tenemos 2 personas que necesitan vivienda en nuestra ciudad. Pero, señor Ortega, lo he visto muy claro cuando he visto esa retahíla de números que nos ha dado. Van a utilizar este informe para no hacer nada esta legislatura en el tema de los pisos vacíos. Nada, señor Ortega, me sabe muy mal, porque tenía muchas esperanzas sobre este informe, porque a través de la oficina local de Vivienda pudieran poner en marcha políticas que nos permitieran tener esos pisos disponibles de alquiler, como bien han comentado mis compañeras y mis compañeros, que permitiera esa rotación. Por cierto, me ha apuntado un nuevo que me ha dejado, que usted justificaba un 5% de viviendas vacías para que hubiera un informe, discúlpeme, el informe que ustedes encargaron, por eso. Bueno, pues ese 5% para que el mercado de alquiler pueda funcionar correctamente. O sea, ya está justificando hasta esas 4 o 5 viviendas que le estoy diciendo que pudiéramos llegar a tener. Porque es que detrás de cada vivienda vacía podría haber una familia que no tendría que abandonar su piso o su ciudad, señor Ortega. No son números fríos esas familias. Esas familias son personas que realmente necesitan tener su proyecto de vida en nuestra ciudad. Y, por último, me gustaría entrar en el tema, señor Escolá, de las boutiques Oest. Nos ha sorprendido su contestación, gracias por leerlo, la verdad es que ha sido impecable, pero nos sorprende, nos surgen dudas. O sea, usted dice que no cogieron todas las viviendas de esa zona, pero que ahora sí que las cogen. ¿Y por qué no lo hicieron desde el principio? ¿Qué es lo que pasó, señor Escolá? Podrían haber metido todas las viviendas y no podrían haber dejado a unos vecinos fuera. Y luego hablan del informe, o nos han comentado el informe de carreteras, le querría pedir, si por favor, cuando dispusiera de él o si ya dispone, que nos lo pudiera hacer llegar a la oposición para que podamos tener toda la información, y sobre todo el tema de esas dos reuniones abiertas, queríamos saber el resultado que han tenido. Pero sobre todo, señor Escolá, a nosotros lo que nos preocupa es que en esta planificación urbanística que ustedes han traído al Pleno en aprobación inicial, hay sobre todo un solar que era una zona verde, con más de 30 árboles, que una empresa la compró en 2019 y ustedes la han metido dentro de esta recalificación para que se puedan construir pisos, como un bullet, dándole a un promotor privado o a una empresa privada un beneficio de casi 5 millones de euros, que lo dice el mismo expediente, no me lo estoy inventando yo, señor Escolá. Entonces, lo que queremos saber como Grupo Socialista es por qué a un señor que en el 2019 o a una empresa compró ese solar, se le da ese beneficio, y en cambio los vecinos de toda la vida han tenido que pelear, luchar, venir al Pleno, hacer un escrito. No lo entendemos, señor Escolá, porque ¿quién hay detrás de esa sociedad? Porque ya sabemos, las sociedades muchas veces pues cuesta saber quién hay detrás. ¿Ustedes lo conocen, ese señor? Porque a los vecinos sí que los conocemos, señor Escolá, y sabemos lo que sufren. 50 años sufriendo, sin esos servicios básicos, sin la red de alcantarillado, y de repente traen aquí una modificación colando ese solar, y ahora se han dado cuenta que tienen que dar más explicaciones al resto de vecinos del sector. Bueno, simplemente me gustaría que ampliara esa información. Gracias.
1: Señor Escolá. No. Señora Ortega.
0: Bueno, en primer lugar quiero decir que me sabe mal, porque este era el momento del sindicato de Yuguateras y lo estamos convirtiendo en un debate que pertocaría quizá tenerlo después en la moción. Pero como usted me interpela directamente, pues, señor Guiamón, todos esos números que he dado, si hubiera leído el informe, igual hubiera sabido que el 5% lo ponía en el informe y todos esos números están en el informe. Es decir, ni me los he inventado ni nada. Solamente, igual también a raíz de lo que ha dicho la señora López, estaba haciendo referencia a que en el escrito, no he dicho nada de la oposición porque he dicho que ese debate lo tendremos después, es que en el escrito del sindicato de Yuguateras solo se hacía referencia a las 1.115 inmuebles con indicios de desocupación y se hace referencia en una, dos, tres, cuatro, cinco ocasiones, solamente eso. Y yo ponía y matizaba que ese número era un número de trabajo y que no era una realidad. Y después a la señora Armengol comentarle que yo sé que conoce usted los procesos perfectamente, pero es que el hecho de que la Oficina Local de la Vitacha tenga o funcione de una manera no interviene en el tema de la gestión de los expedientes de servicios sociales. Nosotros, cuando nos llega un piso que está a disposición para la inclusión social, lo comunicamos y ahí se empieza todo un procedimiento que usted conoce bien y se gestiona desde otra área, pero no desde la Oficina Local de la Vitacha, que es usted la conclusión que ha sacado, no sé muy bien por qué. Ya está.
1: Gracias. Señor Iniesta.
7: Sí, bueno, en contestación a los comentarios de los regidores de la oposición. Es cierto que, bueno, nosotros somos la administración local, somos la administración más cercana al ciudadano y, en definitiva, al final somos los que vemos realmente cuáles son los problemas reales, ¿no?, de algunas decisiones que se toman en estamentos superiores. Pero, bueno, al final estamos aquí para defender a nuestros vecinos. Nos gustaría tener muchísimas más herramientas para poder dar esa ayuda que ellos piden. Pero bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Nos gustaría, la voluntad es absoluta, no hay ningún tipo de bueno, yo como regidor de servicios sociales le puedo asegurar que, hombre, algo de sensibilidad social tengo. Llevo 16 años en el que nunca he renunciado, se lo puede decir el alcalde, que año, legislatura tras legislatura, yo siempre he dicho que pese a las circunstancias, yo siempre he querido tener servicios sociales porque es un área muy enriquecedora. Es cierto que es difícil, pero detrás de un problema, cuando se soluciona el problema, hay una gran satisfacción. Y ese es el objetivo principal de este humilde regidor. Vuelvo a repetir que analizaremos estos casos. Yo creo que son casos pues, aislados y analizaremos de principio a fin qué es lo que ha podido ocurrir y realizaremos las medidas correctoras necesarias. Y le vuelvo a repetir, el objetivo fundamental. Hay una voluntad absoluta por parte del equipo de gobierno y, como no, el equipo de servicios sociales, porque detrás de un regidor hay un equipo técnico, ¿no? Y yo tengo un equipo técnico, yo estoy muy orgulloso de mi equipo. Es cierto que podemos cometer errores, yo los cometo diariamente, pero bueno, lo importante de todos los errores al final es eso, ¿no? Aprender de ellos y que circunstancias que son desagradables y no nos gustaría que ocurrieran, ocurren, bueno, pues vamos a trabajar para que esto no pueda ocurrir. Sabemos que hay vecinos que están desesperados, la situación es eso, desesperados. Muchas veces me piden audiencia para tener reunión con ellos y en mi propio despacho. Bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil ver cómo familias que lo tenían todo hace nada y ahora no tienen absolutamente nada y, bueno, vecinos que duermen en coches, que, bueno, pues son circunstancias, la verdad, que bastante desagradables. Y yo como regidor, pues evidentemente, pues hay muchas veces que te genera, pues dificultad a la hora de poder decir, bueno, me gustaría tener esas herramientas que no tenemos. También es verdad que la situación que están pasando los vecinos no solo y exclusivamente tiene que responder el ayuntamiento, yo creo que también todas las entidades y todos los estamentos oficiales que tenemos a nivel superior también tienen que poner de su mano e intentar, bueno, pues en estas circunstancias que esperemos que cambien en un futuro, pues veamos esto como algo que ocurrió y que intentamos hacer todo lo que pudimos y, sobre todo, muy importante, voluntad absoluta para solucionar los problemas. No estamos aquí para calentar la silla, señor Villamón. Muchísimas gracias.
1: Gracias, señora Cruz.
2: Gracias. Continúo con las respuestas a las preguntas solicitadas por La Marea. La cuarta era sobre la accesibilidad, movilidad y concentración de servicios pediátricos. La reorganización de la atención pediátrica responde a criterios de concentración de recursos del CatSalud para mejorar la calidad asistencial y la capacidad diagnóstica de la pediatría. Es cierto que la nueva ubicación puede generar mayores desplazamientos para algunos barrios, mientras que mejora la accesibilidad para otros ámbitos del municipio que actualmente enfrentan barreras físicas relevantes como infraestructuras viarias. La planificación sanitaria se realiza desde una lógica de conjunto del municipio, no por casos individuales ni barrios, aunque reconocemos la necesidad de seguir trabajando en soluciones de movilidad y accesibilidad. En este sentido, cuestiones como transporte público, aparcamientos o medidas complementarias de accesibilidad deben de ser evaluadas conjuntamente con el conjunto de las áreas municipales competentes y las asociaciones de vecinos. Aclaro expresamente que no está prevista la implantación de un centro de salud mental, de hospital de salud mental de día, en el CAP Muntañeta. El hospital se quedará emplazado donde actualmente está ubicado el CESMA, una vez pase a ubicarse el CESMA en el tercer CAP. Sobre zonificación, participación ciudadana y continuidad asistencial. En este momento existe un trámite de consulta pública, previamente impulsado por la Generalitat, y el Ayuntamiento ha trabajado aportaciones precisamente para exigir que la creación de la nueva ABS no se limite a un cambio de mapa sanitario. De hecho, se ha informado desde el área de salud del enlace a todas las entidades de vecinos, a la Federación de Asociaciones, a la Marea Blanca, a la Marea Pensionista, a todos los concejales de la oposición, para que hagan sus aportaciones en esta exposición pública de la Generalitat. También he de decir que hoy sale una información para que todos los vecinos, sobre todo de los barrios colindantes al tercer CAP, de un díptico de Castelldefels Informa con toda la información sobre la apertura. Sobre los fondos MINAP y la gestión del nuevo equipamiento, el Ayuntamiento defenderá que el nuevo CAP Muntañeta esté destinado a servicio sanitario público y que cualquier distribución de espacios responda a finalidades públicas, asistenciales y compatibles con la financiación recibida y con la normativa aplicable. En relación con las informaciones sobre posibles consultas privadas de odontología, debo señalar que no consta que el Ayuntamiento haya aprobado ni promovido la implantación de usos privados o lucrativos dentro del nuevo CAP. En todo caso, cualquier uso del edificio deberá ajustarse estrictamente al destino sanitario público o las autorizaciones administrativas correspondientes y a las condiciones de financiación y afectación del equipamiento, del nuevo equipamiento. Dicho esto, compartimos que la transparencia es imprescindible, por ello resulta razonable solicitar que se publique o se facilite información clara sobre la distribución funcional de espacios del nuevo centro, diferenciando las áreas destinadas a atención primaria, pediatría, salud mental, rehabilitación, zonas comunes de administración o cualquier otro tipo de servicio. Sobre el CAS y otras decisiones. En relación a la pregunta sobre un posible CAS, debe afirmarse con claridad que la apertura del CAS Muntañeta no debe utilizarse como moneda de cambio respecto a otros dispositivos sanitarios o sociosanitarios. Esto es inviable. No consta que exista un acuerdo municipal por el que la apertura del CAP quede condicionada a la exclusión de un centro de atención y seguimiento de la drogodependencia en Castelldefels. Cualquier decisión sobre la ubicación, necesidad o planificación de un CAS corresponde a la planificación sanitaria y sociosanitaria de la Generalitat y deberá abordarse si procede con rigor técnico, transparencia, participación y evitando cualquier estigmatización de las personas que lo utilicen. El debate sobre el CAS no debe mezclarse de forma confusa con la apertura del tercer CAP. Son cuestiones distintas, aunque ambas permanezcan o pertenezcan al ámbito sanitario. El Ayuntamiento defenderá siempre que cualquier servicio sanitario o sociosanitario que afecte a Castelldefels se tramite con información clara, criterios técnicos, diálogo institucional y respecto a la ciudadanía. Conclusión. La posición municipal debe resumirse así. Sí al tercer CAP, sí a la nueva ABS si se implanta con garantías, no a una mera redistribución de profesionales, no al debilitamiento de los CAPs actuales, sí a una dotación suficiente y financiada, sí a la pediatría de proximidad, sí a la información ciudadana antes de la apertura, sí a la transparencia en los espacios y usos del nuevo centro, sí a la libre elección y a la continuidad asistencial, sí a una planificación sanitaria que incluya también las necesidades hospitalarias de Castelldefels. El Ayuntamiento continuará defendiendo ante CatSalut que el CAP Muntañeta abra cuanto antes, pero que abra bien. No debe utilizarse como moneda de cambio esta apertura. Quiero agradecer a La Marea la felicitación al colectivo de enfermeras del CASAP. Muchas gracias. Felicitación que hago extensible, perdón, también por parte de este equipo de Gobierno, aunque ya lo hemos hecho con anterioridad. Muchas gracias.
1: Gracias. Pasaría entonces al següent punt, que sería… ¿Cuál era la pregunta?
8: ¿Qué medidas le proponen al regidor para que pueda desatascar?
1: Pues, señora Quesada.
9: Gracias por la pregunta. A ver, nosotros sí que hemos expuesto a Mariam Ortega y a Javier Iniesto esta situación, la de falta de transparencia en el reglamento, que lo que hay que hacer es, lo hemos denunciado infinidad de veces, es modificar esa parte del reglamento, el del apartado de transparencia, establecer plazos. Nosotros hemos traído dos casos, podríamos haber traído siete, pero los compañeros del sindicato podían haber traído otros cuantos. A ver, es un patrón generalizado. Si la cuestión es que hay un colapso, entonces este ayuntamiento debería darse cuenta que tiene que destinar recursos a ese colapso. Si es que realmente le interesa el bienestar de las familias. ¿Qué hay peor que perder el techo que te protege a ti y a tus hijos? No hay nada peor. Absolutamente nada peor. Por lo tanto, estamos intentando mantener unas reuniones que se nos ofrecen con servicios sociales, pero ya decimos aquí que han de ser servicios sociales y Habitatxa, porque creemos que es algo que va intrínsecamente unido. Y había una visión más social desde la oficina local, porque había una trabajadora social, y eso a la hora de trabajar expedientes, por lo tanto, la regidora no ha dicho nada que no fuera verdad a la hora de trabajar expedientes. Se tenía la visión más técnica y la visión más social. Eso desapareció y eso fue en perjuicio de los usuarios, básicamente. No sé si en beneficio de las arcas, pero sí en perjuicio de los usuarios. Punto.
1: Gracias. Doncs passem al següent punt, que seria el número 3, que és la dació de compte de la proposta de modificació de limitació de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Té la paraula la senyora Cruz.
2: Bona tarda, novament. Avui portem al ple la dació de compte de la modificació de la delimitació de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels És un tràmit que pot semblar administratiu, però és molt rellevant perquè forma part del procés que ha de permetre culminar un projecte llargament reivindicat per aquesta ciutat. La posada en funcionament del nou CAP Muntanyeta i la reorganització de l'atenció primària de les tres àrees bàsiques de salut. Abans d'entrar en el contingut, crec que és important explicar per què aquest punt arriba avui a ple en forma de dació de compte i no com una proposta sotmesa a votació. La modificació de les àrees bàsiques de salut és una competència del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. És el departament qui impulsa aquesta modificació mitjançant un ordre i qui té la competència d'aprovar-la. L'Ajuntament no decideix quina ha de ser la delimitació de les àrees bàsiques de salut ni aprova aquesta modificació. El nostre paper és un altre, participar en el procediment, formular les aportacions que considerem oportunes en defensa dels interessos de la ciutat i acreditar que el municipi ha estat informat durant la tramitació. De fet, aquesta forma de tramitació no és una decisió de l'Ajuntament, sinó que respon al procediment establert pel mateix Departament de Salut. La directora del sector sanitari del Baix Llobregat, Delta Litoral, Sònia Sevilla, em va comunicar expressament que, d'acord amb el procediment vigent establert conjuntament des de l'any 2023 per la Direcció General de Planificació en Salut i l'assessoria jurídica del Departament de Salut, no era necessari i un acord plenari, ja que no existeix cap precepte legal que així ho exigeixi. El que ens requeria era únicament un certificat d'alcaldia o un certificat acreditatiu que el ple havia estat informat d'aquesta proposta, que va ser el que vam decidir portar. Per aquest motiu, avui es dona compte d'aquest expedient sense necessitat de sotmetre a l'aprovació. Ara bé, que es tracti d'una dació de compte no vol dir que en cap cas que sigui un tràmit menor. Al contrari, ens trobem davant d'un pas imprescindible dins del calendari establert pel Departament de Salut i el CatSalut perquè continua la tramitació de la nova ordre de limitació de les àrees bàsiques de salut. Sense aquesta acreditació formal, el procediment administratiu no podria continuar avançant i, en conseqüència, tampoc es podria culminar el desplegament del nou model organitzatiu d'atenció primària a Castelldefels, basat en tres àrees bàsiques de salut i tres centres d'atenció primària. Aquesta dació de compte respon, a més, a un calendari administratiu molt concret. El Departament de Salut ens va comunicar que un cop finalitzada la consulta pública prèvia i elaborades les memòries i la proposta d'ordre, era necessari acreditar abans del 29 de juny de 2026 que l'Ajuntament havia estat informat de la modificació. Aquest certificat és un requisit previ perquè l'expedient es pugui elevar al Consell de Direcció del CatSalut el proper 6 de juliol de 2026, on s'haurà de valorar la seva aprovació i pugui continuar posteriorment la seva tramitació amb el corresponent període d'informació pública.
1: Gràcies. Obrirem, doncs, un torn de paraules. Paraules, senyor Amate.
3: Sí, molt ràpidament. Jo crec que part del debat ja l'hem tingut, però sí que ens agradaria saber, a partir del 6 de juliol, sobre el procediment d'al·legacions, és si ens pot informar si aquest Ajuntament, quantes al·legacions es faran i en quin sentit, si ens ho pot davantar. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Borque.
10: Sí, gràcies. Bé, avui se'ns hauria de presentar la creació d'una tercera àrea bàsica de salut a Castelldefels com una gran notícia. La ciutat fa anys que necessita més capacitat assistencial. De fet, Esquerra Republicana, des del 2020 al 2023, van prioritzar la necessitat de posar en funcionament el CAP de la Muntanyeta i de reorganitzar les àrees bàsiques de salut per adaptar-les al creixement demogràfic que ha experimentat la ciutat. Però també volem dir clarament que el debat que avui tenim sobre la taula és incomplet, perquè la ciutadania no mesura la qualitat de la sanitat pel nombre d'àrees bàsiques de salut ni pels canvis administratius. La mesura per una cosa molt senzilla: quan podrà ser visitat pel seu metge de família, quan haurà d'esperar per una visita i si l'atenció que rebrà serà millor realment. I avui aquestes preguntes continuen sense resposta. Els veïns i veïnes de Castelldefels fa temps que denunciem una realitat que tots coneixem. Aconseguir una visita amb la metge de família és cada vegada més difícil. Les agendes estan saturades. La percepció general és que l'atenció primària no disposa dels recursos necessaris per donar resposta a la demanda actual. Per això ens sorprèn que entre els objectius que es volen assolir l'argumentació només sigui redistribució de la població i en cap cas millorar l'atenció, perquè un tercer CAP no és una solució per si sola. Si obrim un nou CAP i traslladem els mateixos professionals, el problema simplement canvia d'adreça. I això ens preocupa. Volem saber quants metges, quantes infermeres, quants pediatres, quants professionals de salut mental tindrà realment Castelldefels quan aquest procés finalitzi. Volem saber quins objectius de reducció de llistes d'espera es plantegen. Volem saber si els ciutadans notaran una millora real o només veurem una redistribució administrativa dels mateixos recursos. Perquè la ciutadania no necessita més anuncis, necessita més metges. I hi ha un altre tema que ens preocupa i que surt poc quan parlem de l'àrea bàsica de la Muntanyeta. Què passarà amb el CUAP de Castelldefels? És impossible parlar de l'atenció sanitària de la ciutat sense parlar d'un servei que genera queixes recurrents per part de la ciutadania. Esperes excessives, saturació, dificultats d'atenció. Per això reclamem que aquesta reforma vagi acompanyada d'un pla específic de millora del CUAP i d'un reforç real de l'atenció urgent al municipi. Però hi ha encara una altra qüestió. Una infraestructura tan important com el Camp de la Muntanyeta, com el Cap de la Muntanyeta, s'ha desenvolupat sense que la ciutat conegui cap pla de mobilitat específic associat al nou equipament. Estem parlant d'un centre que haurà de donar servei a milers de persones i que modificarà els desplaçaments quotidians de molts barris de Castelldefels. De fet, el text de la consulta es parla de la proximitat dels serveis, però no es té en compte quin impacte de mobilitat tindrà la concentració, per exemple, de pediatria en aquest nou CAP. No ens consta cap estudi públic sobre accessos, sobre transport públic, sobre mobilitat a peu, sobre carrils bici o impacte sobre la circulació de l'entorn i de l'aparcament. Una ciutat que planifica un equipament d'aquesta magnitud no pot deixar la mobilitat per al final. Primer es planifica i després s'executa. També ens preocupa la manca de participació ciutadana real en tot el procés. És cert que s'ha obert una consulta pública administrativa, però això no és el mateix que un procés participatiu. I quan parlem de salut pública estem parlant d'un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar. Les decisions no es poden prendre només des dels despatxos. Cal informació, cal transparència, cal participació. Cal tenir en compte que tenim moltes segones residències i que en època d'estiu augmenta la població. Cal tenir en compte que tenim moltes residències de gent gran, la pressió turística, també l'envelliment de la població. Des d'Esquerra Republicana defensem una sanitat 100% pública, forta, cohesionada i gestionada amb criteris d'equitat. Per això considerem que aquesta reorganització també hauria d'haver servit per avançar cap a la integració plena dins de l'Institut Català de la Salut. I no ho diem ara. Ho vam defensar quan governàvem. De fet, la decisió política que havia pres Esquerra era precisament avançar cap a la integració dins de l'ICS per reforçar la coordinació amb la resta del sistema públic de salut i garantir una planificació més homogènia dels recursos. Va ser el canvi de govern el que va aturar aquesta orientació i va apostar pel canvi al model CASAP.
1: Gràcies, senyora López.
5: Moltes gràcies. Doncs seguim amb el debat i des de Movem el que defensem encarnissadament és la sanitat pública com un pilar fonamental del nostre estat del benestar. És una conquesta social que hem de protegir dia a dia davant de qualsevol intent de precarització. I d'aquesta manera exigim que el nou equipament sanitari sigui destinat exclusivament a la prestació de serveis públics de salut en la totalitat dels espais, recursos i activitats assistencials. La inversió pública ha de revertir íntegrament en la millora de l'assistència sanitària, garantint l'equitat, la transparència i la igualtat d'accés per tota la ciutadania. També volem anunciar clarament i des d'allà que el nostre grup presentarà al·legacions a aquesta consulta pública per batallar des de tots els llocs possibles la nostra sanitat pública. Després, l'obertura del tercer CAP a la Muntanyeta i la creació de la nova àrea bàsica de salut és una fita necessària, justa i llargament esperada per la nostra ciutat. Però tenim una certesa absoluta, no pot ser una mesura merament formal o administrativa a cost zero. Volem posar en valor l'essencialitat de les nostres professionals sanitàries. Una atenció de qualitat no és una cadena de muntatge. Les persones no són màquines. La salut humana requereix vincles, requereix temps, requereix confiança i complicitat amb la metgessa o l'infermer de referència. I és per aquest motiu, com a primera qüestió, que considerem imprescindible que es garanteixi el dret a la lliure elecció de centre i de professional des del primer dia. Si un equip es trasllada del Castell o del Can Bou cap a la Muntanyeta, qualsevol veïna ha de tenir l'opció de seguir-los per no trencar aquesta vinculació que és vital. L'administració, per tant, ens diu que aquesta reordenació és pressupostàriament neutra i que es basa simplement a redistribuir les plantilles actuals. I això no és planificar el futur, això és cronificar el dèficit. Anem a les dades oficials de la pròpia Generalitat. Des de l'any 2006, Castelldefels ha crescut un 26,3% en població. Si ens comparem amb el municipi veí de Gavà, també, que també activa ara la seva tercera àrea bàsica de salut, veiem que només tindran 15.000 habitants per cada àrea bàsica, per cada CAP, mentre que des de Castelldefels estaran totes al voltant dels 30.000. Sabem que Gavà creix a un ritme, a més, moderat, mentre que nosaltres estem absorbint una pressió assistencial gegantina. Una pressió que, a més, es dispara a l'estiu amb la població estacional, incrementant la demanda gairebé en un 95% segons el propi pla funcional. Per pura pressió poblacional, avui hauríem d'estar planificant ja el quart CAP. El pla funcional es va dissenyar el 2021 i 5 anys després la realitat social ha canviat. Tenim un índex d'envelliment que ja frega el 16,5% de la població major de 65 anys. I, per tant, exigim reduir les ràtios d'atenció i augmentar la plantilla de personal sanitari a Castelldefels, que el mateix departament va aprovar el 2021, per garantir que tota la cartera de serveis prevista es pugui donar, així com reduir la pressió assistencial i millorar l'accessibilitat i la qualitat d'atenció. Per tant, la nova realitat de Castelldefels ens obliga a ser valents. Estem d'acord amb la incorporació de nous perfils, com els de salut emocional, benestar comunitari, treball social sanitari, fisioteràpia i nutrició, però cal anar més enllà. És urgent un increment real i efectiu de la inversió en personal per l'atenció a la salut mental. Així mateix, considerem inajornable l'obertura immediata del centre d'atenció i seguiment a les drogodependències. Les addiccions no es poden amagar sota la gatifa per complexos, per prejudicis o per por al debat polític. Som responsables de donar una resposta pública, digna, científica i propera a les persones que travessen aquestes problemàtiques i a les seves famílies. I ara parlem de la mobilitat, que és un dels punts més crítics. Si no m'equivoco, i pel que vaig entendre a l'anterior ple, el procediment actual contempla fer el pla de mobilitat després d'aprovar la delimitació de les àrees bàsiques. I sincerament crec que això és una disfunció administrativa de manual. L'ordre lògic hauria de ser exactament l'invers. És infinitament més fàcil ajustar la delimitació d'una zona urbana tenint en compte els fluxos viaris i també que justament ara s'està discutint que havia de modificar una línia d'autobús a posteriori. Per tant, sol·licitem que es presenti aquest estudi de mobilitat de la manera més ràpida possible. D'altra forma, la muntanyeta ja concentra un pol d'equipaments educatius i esportius absolutament crític per la ciutat. Tenim l'escola Bressol, les escoles Can Roca i Torre Barona, el poliesportiu, la pista semicoberta. Els pendents de la zona ja són barreres evidents per a les nostres veïnes. I si a tot això hi sumem, sense planificació, el volum dels pacients del nou CAP i de la unitat de rehabilitació i de l'Hospital de Dia de Salut Mental, col·lapsarem l'entorn. Cal invertir en un sistema d'absorció de vehicles i especialment millorar radicalment l'accessibilitat en transport públic. Per tant, i en conclusió, volem que aquest CAP obri ja, evidentment que sí, però volem que ho faci amb tots els seus serveis desplegats al 100% des del primer dia. No esperem a una obertura per fases ni un buidat de recursos dels CAPs de Can Bou o del Castell. Necessitem que el govern municipal s'uneixi a aquestes reclamacions i planti cara davant del Departament de Salut. Fem que aquest CAP de la Muntanyeta sigui una millora real, digna, justa i verificable per totes les veïnes de Castelldefels. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Eva López.
11: Moltes gràcies i bona tarda. La veritat és que no em repetiré amb molts arguments perquè ja molts companys l'han dit i seria, com dic, molt repetitiu. Avui ens porten un assabentat, no?, que és el pas per delimitar les zones, en definitiva, als carrers de les ciutats assignats a cada CAP. Fa uns dies vam fer arribar les aportacions per part de l'equip de govern que han presentat. Algunes d'elles podríem estar d'acord, però altres, la veritat és que es sorprenen perquè són un dels populistes i no es basen en cap informació tècnica. Per exemple, quan parlen de l'impacte assistencial real de les persones usuàries de les botigues de Sitges sobre els serveis de Castelldefels, vostès ja saben que els recursos de la Generalitat van en funció de les cartilles que tenen i, per tant, es paguen des de la Generalitat per a les persones que estan atenent de les botigues i, per tant, el cap de Can Bou disposa d'aquests informes que poden demanar vostès directament, que a més nosaltres formem part d'aquest CASAP, llavors no entenem per què ho demanen a la Generalitat si nosaltres estem dintre del mateix CASAP. Després diuen que necessiten la necessitat de no limitar la planificació sanitària i l'atenció ambulatòria. Castelldefels també necessita assistència hospitalària. Aquí tornem a parlar de l'hospital. Com si Castelldefels no tingués el seu hospital de referència, que és Viladecans. FACOP, que van inaugurar després d'una gran reforma, i pot assumir cada vegada més les necessitats de la ciutadania per a la seva capacitat. Hi ha especialistes i ja els pacients no tenen que desplaçar-se a Bellvitge. Per tant, el Departament de Salut sí atén les necessitats hospitalàries de la nostra ciutat. I com vostès també saben, un hospital general

0: tècnica d'impacte organitzatiu i assistencial seria necessària per dimensionar bé els serveis amb la realitat social de cada zona, actualitzant així el pla funcional del 2021. I ens ha cridat una mica l'atenció que en l'última intervenció la senyora regidora ha dit que la salut mental ja no hi serà al cap de la muntanyeta, sinó que estarà fora. Això vol dir que vostè té més informació. Ha dit això, crec, no? A l'Hospital de Dia. Vull dir que tenen vostè més informació que potser no han compartit amb l'oposició, no sé, pregunto, per tal de que poder-la tenir aquí. Després també he escoltat dos vegades o tres en aquest ple que les competències moltes són de la Generalitat, com és la salut o és l'habitatge. Però hem de recordar que el 2011 l'equip de govern del Partit Popular va construir un quart institut quan la competència era clarament de la Generalitat, però es va fer amb recursos propis i també ara està urbanitzat el carrer Barcelona quan la part de l'urbanització també correspon a l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament vol ser proactiu, pot fer-ho. No quan l'interessa sí, quan l'interessa no. Això per què ho dic? Perquè el pla de mobilitat es podia fer des de l'Ajuntament fa mesos, perquè vostè acaba de dir que han fet un díctic on les persones es podran informar, però on es podran dirigir els ciutadans. Han pensat en posar la UAC, millor una finestreta, perquè la gent pugui ser atendre? Vull dir que si ens podem pensar, crec que l'Ajuntament amb recursos propis podia fer coses que ara mateix està exigint a la Generalitat. I res més, després seguiré també amb la segona intervenció. Gràcies.
1: Gracias, señora Cruz.
2: Gracias. Lo de l'hospital és hospital de dia, de salut mental. No cabia dintre del nou CAP perquè era massa petit quan es va fer el pla funcional i com no cabia dintre i s'havia de donar el servei, es va decidir que on estarà ubicat el CAP, el CESMA, perdó, on està ubicat el CESMA, quan el CESMA passés al nou CAP de Muntanyeta, aquest local seria l'Hospital de Dia de Salut Mental. Jo crec que sí que ho he informat en algunes vegades. El pla de mobilitat, jo crec que aquest pla s'hauria d'haver fet quan es va decidir ubicar el CAP allà. Penso, no sé. També ho podem fer ara, però s'hauria d'haver fet, jo crec, que quan es va decidir ubicar el CAP de la Muntanyeta, el solar que està ara mateix, perquè també estava a la semicoberta, estava al CAP de Can Roca. Hi havia els equipaments. Llavors, jo crec que això s'hauria d'haver fet abans, però bueno, ho podem fer ara. Jo crec que encara estem a temps. En quant al senyor Amate, les al·legacions que hem fet, la senyora López ha dit algunes, pues, més o menys. Hem demanat una memòria tècnica de l'impacte assistencial del CAP, hem demanat un pla de dotació real i estable dels professionals, hem demanat justificació motivada de l'absència d'increment pressupostari, hem demanat un equip comunitari propi, perquè ens diuen que la REBEC s'ha de repartir entre els dos CAPs, hauran d'anar al tercer CAP i no volem, perquè estem treballant molt la xarxa comunitària i necessitem una REBEC al tercer CAP. Hem demanat una pediatria de proximitat, un mapa pediàtric municipal, atenció urgent pediàtrica especialitzada 24 hores, 365 dies, hem demanat un pla de transició de lliure elecció, una oficina d'informació i acompanyament a la ciutadania abans d'obrir el CAP, mapa d'accessibilitat real amb les isocrones, indicadors públics del temps i accés de qualitat, farem una comissió de seguiment, volem una comissió de seguiment, hem demanat al CatSalut, una clausura de no regressió assistencial i, bueno, i volem que ens responguin, suposo, quan acabin. En el moment que ha dit el dia 6 de juliol es torna a fer una exposició pública, el Consell d'Administració aprova i suposo que hauran de contestar les aportacions que hem fet tots. A partir d'aquí, quan aprovi l'àrea bàsica, no estem aprovant cap res, això ho aprova el CatSalut. Nosaltres només estem aprovant una tercera àrea bàsica. Tot el tema de carrers i distribució, això ho faran ells el dia 6 de juliol i ens ho presentaran. Llavors, aquí sí que podem fer al·legacions. I, bueno, jo considerem que Castelldefels necessita aquest nou equipament. La ciutat ha crescut demogràficament, ha augmentat la demanda assistencial, la població és cada vegada més envellida, estem d'acord, hi ha més persones amb malalties cròniques, existeixen desigualtats territorials derivades de la mobilitat i de la pròpia configuració urbana del municipi i tot això justifica que la ciutat disposi d'un tercer CAP d'atenció primària. Això ho hem dit sempre i ho mantenim. Ara bé, donar suport a la creació d'una tercera àrea bàsica no significa acceptar qualsevol model de desplegament. També ho hem dit moltes vegades. I aquest és probablement el missatge més important que aquest Ajuntament ha traslladat al Departament de Salut. Nosaltres no volem un tercer CAP que sigui únicament un edifici nou. Ho hem dit moltes vegades i ho tornem a repetir. No volem que la resposta a l'increment de

0: regulació sigui repartir els mateixos professionals entre tres CAPs. Ho hem dit moltes vegades. No volem que es traiadi el dèficit existent d'un equipament amb un altre, buidar un per omplir un altre. Ho hem dit moltes vegades. El que volem que és que la millora real del sistema públic de salut per Castelldefels. Per això hem fet totes aquestes aportacions que acabo de dir ara mateix. Moltes gràcies.
1: Gràcies. S'obrirem un segon torn de paraules. Paraules, senyora Borque.
2: Ara. Gràcies. Sí, acabava la meva intervenció, la primera intervenció, dient que el canvi de govern va comportar un canvi de model sanitari. Bé, nosaltres vam elevar unes preguntes mitjançant els nostres companys diputats al Parlament, al Departament de Salut, i en el tema de la gestió se'ns deia efectivament que passava a ser un consorci públic, però també deia que el Departament de Salut no preveu que tots els centres d'atenció primària segueixin en un únic model de gestió. L'elecció del model respon a les particularitats de cada territori i dels dispositius existents. I nosaltres ens preguntem quines particularitats i quins dispositius van canviar des de maig del 23 al juliol del 23 per justificar aquest canvi de gestió. Per altra banda, sí que és cert que vostès ens van argumentar que aquesta era la millor opció perquè la participació municipal dins del CASAP permetia tenir una capacitat més gran d'influència, de proximitat en la presa de decisions i d'una millor defensa dels interessos de Castelldefels. I avui, inevitablement ens fem unes preguntes. Si l'Ajuntament té aquesta capacitat d'influència, per què després de 3 anys de govern vostès no han aconseguit que aquesta reorganització vingui acompanyada d'un compromís clar d'increment de professionals? Perquè la resposta que ens dona la Generalitat és que és una redistribució de professionals. Per què no han liderat institucionalment la reclamació de més metges de família, més infermeres, més pediatres, més recursos? És ara quan ho estan reivindicant. Quina feina han fet vostès i en tot cas la regidoria de salut en la definició d'aquesta reorganització? Segons sembla, pels seus vídeos, cap. S'ha exigit l'actualització del pla funcional? Sí, ara, a les al·legacions, després de 3 anys governant. S'han exigit garanties perquè no es debilitin les plantilles de Can Bou i el Castell? Sí, ara, després de 3 anys governant. S'ha exigit un pla de mobilitat associat al Camp Muntanyeta? Sí, ara, després de 3 anys. Perquè si la presència municipal al CASAP havia de servir per defensar els interessos de la ciutat, doncs la veritat, no ho veiem. I si aquesta capacitat d'influència no s'ha traduït en més recursos, més planificació i més garanties per a la ciutadania, és legítim preguntar-se quin valor afegit aporta realment aquest model respecte a una integració plena dins de l'ICS, que era l'opció que Esquerra Republicana hem defensat tots sols des del primer moment. També hi ha una altra qüestió que genera incertesa i fins i tot ens han manifestat alguns professionals. Què passarà si part dels professionals no es volen traslladar al nou CAP? Això s'ha contemplat? Perquè el que esperem és una mateixa qualitat assistencial, unes mateixes garanties i una mateixa capacitat de resposta es visqui al barri que es visqui. Perquè la ciutadania no necessita una nova divisió administrativa, necessita una sanitat pública que funcioni, necessita més professionals, més accessibilitat i més capacitat de resposta. I aquesta és l'única mesura que realment importa. Esquerra fa mesos que ja vam demanar en seu parlamentària informació i el cert és que les respostes han arribat tard i han estat contestades per part de la consellera de forma genèrica i sense cap tipus de concreció. Però si nosaltres ja vam moure fitxa en el seu moment, per què vostès no han fet això fins ara? S'hagués mogut fitxa si darrere no hi hagués hagut una mobilització ciutadana o és que estem en un any electoral? I que consti que ens alegrem que facin aquestes al·legacions. La veritat és que a vegades no ho entenem. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
3: Sí, gràcies. Només, senyora Cruz, dir-li que vostè ja fa 3 anys que governa i aquest pla de mobilitat, com l'ha dit la companya, també el podíem poder posar en marxa. És a més, d'aquest tercer cap estem parlant des de fa moltíssims anys. El senyor Matei i el senyor Reyes va proposar de fer-lo a Vista Alegre, si no me'n recordo malament, i després, quan nosaltres vam governar també, amb una campanya de Cosi de Ribó, va dir que tots els drogadictes de la comarca anirien cap allà. Per tant, es va tenir que tornar a reubicar aquest tercer cap. Bueno, només era per informació. Nosaltres estem totalment d'acord en que aquest tercer cap per fi sigui una realitat a Castelldefels, amb una inversió de 3,8 milions d'euros, en 3.800 metres quadrats i amb tecnologia d'última generació, però, per suposat, no pot ser un tercer cap si no ve acompanyada del personal i l'equipament necessari, sobretot en recursos humans. Nosaltres, des del grup municipal, farem també les al·legacions pertinents per demanar aquest recurs de personal, que no pot ser d'una altra forma per servir als ciutadans de Castelldefels. I també demanem als integrants dels grups municipals que estan representats al Parlament de Catalunya doncs que aprovin els pressupostos, perquè aquests recursos tenen d'anar acompanyats de diners. Sense diners, per molta voluntat que tinguem, no podem fer res. Així que si s'aproven aquests pressupostos, podrem demanar entre tots i totes que n'hi hagi diners per a aquests recursos que sabem seran necessaris. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Cruz.
0: Bueno, el treball ho hem fet sempre. Des que vam començar ho hem fet sempre. El que ha canviat per escollir el nou model de gestió, jo crec que ha sigut la consellera. Ha canviat la consellera i la consellera ha sigut la que ha decidit que aquest model de gestió havia de ser CASAP. Això és el que ha canviat. I en tema professionals dels CAPs, doncs, des de les direccions dels dos CAPs s'està treballant. S'està treballant conjuntament als equips pediàtrics. S'està treballant des de les direccions amb els professionals. Jo no sé el que passarà amb els professionals de moment perquè s'està treballant tot això i n'hi ha reunions i no tindrem reunió fins d'aquí dues setmanes i ens ho explicaran. Fins que no passi el dia 6 de juliol, totes aquestes coses no crec que les sapiguem. Però jo personalment i el senyor secretari estem demanant informes, estem darrere i estem a sobre. Que ho tinguin clar, això.
1: Gracias. Antes de pasar al siguiente punto, sí me gustaría hacer algunos comentarios al respecto, porque entiendo que es un tema que nos preocupa a todos los vecinos de Castelldefels, que es la salud de nuestros ciudadanos. Y yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo que es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, que llevamos todos mucho tiempo como ciudad reclamando y exigiendo a la Generalitat de Cataluña, que es la que tiene la competencia, que es la que puede dotarnos de los equipamientos, de los profesionales, durante muchos años solicitando y exigiendo la atención sanitaria que requieren nuestros vecinos. Lo decía hace un momento la portavoz socialista. Yo, en mi gobierno anterior como alcalde, le cedí un solar a la Generalitat de Cataluña para que el tercer ambulatorio estuviese lo antes posible y se decidió conjuntamente con el gobierno de la Generalitat de Cataluña que la mejor ubicación era la del barrio de Vista Alegre. Hubo un cambio de gobierno en el año 2015, ustedes cambiaron el criterio, pusieron el contador a cero porque todo el trabajo que se había hecho en el mandato 11-15 entre el Gobierno municipal y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña hubo que empezar desde cero por un cambio de ubicación que ustedes decidieron. Es más, palabras textuales de la alcaldesa del momento, un proyecto que ha tenido muchas dificultades ya que se tenía que encontrar el mejor espacio para hacerlo bajo los criterios de accesibilidad, comodidad para el usuario y dotación de un espacio moderno. Esto es lo que decían ustedes cuando hacen la cesión en el año 2021 a la Generalitat de Cataluña. ¿Y dónde están los informes? Es que antes de ceder el espacio, ¿dónde están los informes? Ustedes están afirmando, engañaron a los vecinos de Castelldefels cuando decían que habían encontrado la mejor ubicación con los criterios de accesibilidad. ¿Dónde estaban los criterios de accesibilidad? Ustedes se lo están pidiendo a este gobierno, el informe de movilidad. Pero, hombre, antes de hacer la cesión, supongo que lo estudiaron porque lo afirmaron y le dijeron a los vecinos que lo habían hecho aplicando esos criterios. ¿Dónde están ahora? Nosotros buscaremos en los informes del ayuntamiento a ver si lo tenemos en algún sitio, pero resulta que no, que esos informes no existen. No existen. Pero es más, es que en el año 2017 pasearon un conseller de la Generalitat de Cataluña por Castelldefels diciendo que en el año 2020 tendríamos el ambulatorio. Lo pasearon por aquí, lo cual no pasó en el año 20, no pasó en el año 22 y vamos camino del año 27 al ritmo que vamos. Ojalá lo tengamos antes. Pero con ustedes en el Gobierno municipal, ni una cosa ni la otra. No hicieron el trabajo previo que requería la ciudad. Ahora bien, todo el mundo sabe y todo el mundo, y yo creo que compartimos todos, que queremos más profesionales, que no se trata solo de un edificio. ¿Por qué no firmaron un convenio cuando cedieron el edificio o el espacio para atar el tema de los profesionales? ¿Por qué no lo hicieron? Pero es que ustedes vienen aquí ahora a exigir al Ayuntamiento de Castelldefels como si fuera el que tiene la competencia. No, no, no hagan demagogia. La competencia, ¿quién la tiene en materia de salud? La tiene la Generalitat de Cataluña. Si no, ¿para qué tienen una consellería? Tienen la consellería, tienen la responsabilidad y tienen las herramientas necesarias para mejorar la asistencia sanitaria de los vecinos de Castelldefels.
4: Y, por tanto, como Gobierno, yo les animo a ustedes, que son los que tienen la consellería, la consellera es del Partido Socialista, que yo sepa, apoyada por Esquerra Republicana y los comunes en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, ustedes tienen las competencias, tienen las herramientas y la mayoría parlamentaria para hacer lo que quieran en el ámbito sanitario. Hace un momento interpelaba la aprobación del presupuesto la portavoz socialista. Mire, yo he presentado una enmienda a esos presupuestos de la Generalitat de Cataluña, bueno, unas cuantas, al presupuesto y a la ley de acompañamientos. Entre ellas, una enmienda que pide un hospital para Castelldefels. Le animo al Grupo Socialista, a los comunes y a Esquerra Republicana que voten a favor de la enmienda del Partido Popular para que Castelldefels tenga un hospital cuanto antes, con esos 50.000 millones de euros que se van a aprobar la semana que viene. Por tanto, ustedes tienen las herramientas. O sea, demagogia, la justa. Aquí trabajemos todos para mejorar la atención sanitaria de los vecinos. Y no generemos un ruido y un malestar porque la gente, evidentemente, le preocupa su salud. Por tanto, le pido que trabajemos todos conjuntamente en este tema, porque la consellería es del PSC, el director del proyecto de ciudad es un ex concejal, precisamente de los comunes, la regidora es de SOM, el alcalde es del PP. Trabajemos todos juntos, narices, por los vecinos de Castelldefels. Y les pido que no se haga demagogia, que trabajemos unidos para conseguir que ese nuevo edificio esté dotado de los profesionales que merece Castelldefels. Pero eso no lo vamos a conseguir peleándonos los unos con los otros en este pleno del ayuntamiento, no, porque quien tiene la competencia es la Generalitat. Y le pido como alcalde, le pido a todos los concejales que nos ayuden, a la Regiduría de Salud, a este Gobierno municipal, para que tengamos esos profesionales que pide la Marea Blanca, que pide las asociaciones y que pedimos todos los vecinos de Castelldefels. No al reparto de profesionales, sino un incremento real de la mejora sanitaria que tiene Castelldefels. Pero para eso, menos demagogia y todos a trabajar y remar juntos. Los 25 concejales de la mano de los vecinos. Y ahí iremos donde haga falta. Y sí que ir a la Plaza San Jaume a pedirlos. Yo iré el primero, pero espero que me acompañen todos ustedes y que no vayan por disciplina del partido. Y dicho eso, el punto, como no se vota, que es una dación, quedan informados y les animamos precisamente a que sigan apoyando a que haya más profesionales para mejorar la calidad sanitaria de la ciudad de Castelldefels. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, que sería la modificación parcial de la relación de llocs de treball del Ayuntamiento de Castelldefels. Señor secretario. ¿No? Pues señora Corona.
5: Al 4. Sí. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde. 4, sí, estamos en el 4. Como habéis visto en el expediente, se pasa a modificación de relación de puestos de trabajo. En esta ocasión no es que se modifique ninguno, bueno, uno que explicaré después a qué viene, pero la mayor parte es debido a la implantación del nuevo programa de nóminas. Se está revisando de forma muy exhaustiva todas las RLTs y se aprecia en algunas que una cosa que había antes, que algunos éramos licenciados y otros diplomados, pero ahora todo el mundo es graduado, pues algunos aún estaban con las titulaciones antiguas incluidos y hay que irlas modificando. En lo que sí que hay una modificación que pasa de un puesto a dos, es un técnico licenciado o graduado en Derecho, en el área de personal. Sabéis que la persona que ahora mismo ocupa ese puesto va a pasar a ocupar temporalmente otro. Entonces, como es temporal, pues más vale ampliar a dos puestos por si en un futuro breve tiene que volver al suyo. Gracias.
4: Gracias, paraules. Señora López.
6: Bon dia a tots i a totes. Bueno, com bé explicava la regidora, doncs, bueno, tornem en aquest ple a tenir un punt en relació als recursos humans i com, no, més enllà de que en aquest cas doncs, es tracta d'un tema, no, en aquest cas, més d'adaptació d'aquestes titulacions, sí que aprofitant la intervenció que vaig fer al ple passat, també en el punt relacionat a les modificacions de RLTs, saben que a nosaltres doncs, també ens interessa aportar valor en aquests debats dels recursos humans, perquè en realitat parlem, no, de les persones que presten serveis a la nostra ciutadania. Vostès han apostat per un model determinat, doncs, que en totes aquestes aprovacions, a vegades més tècniques, a vegades menys, perquè en realitat donen resposta doncs, a aquests canvis organitzatius, a aquesta estructura estructura plantejada, doncs estan desenvolupant aquest nou model organitzatiu dins de l'Ajuntament, que per nosaltres doncs, bueno, té una visió no, que ja saben quina és, que també acaba sent més vertical i més centralitzat, i per tant, no, el ple passat nosaltres els hi plantejaven algunes propostes, com si, no, sabent que ens arriben malestars per part d'alguns dels treballadors, per veure no, si poden establir algun mecanisme d'avaluació, de funcionament no, d'aquest model que vostès han implantat, per veure si s'ha avançat en els reptes que vostès mateixos s'havien plantejat, que també no, crec que és important avaluar per una part no, la part interna de funcionament, de tempos, d'agilitzar procediments, de coordinació amb les àrees, veure si això està funcionant millor, no, quins canvis està portant, també veure no, si en realitat els serveis que s'estan oferint a la ciutadania també s'han millorat amb aquest nou sistema, que entenem que hauria de ser com la finalitat, i nosaltres el que els hi proposem avui doncs, és desenvolupar aquest model d'avaluació, fer-ho amb molta participació dels treballadors i treballadores de la casa, és a dir, comptar amb ells, sentir-los, veure doncs, que són els que realment estan en el dia a dia i establir mecanismes d'enquestes o de participació perquè puguin aportar el seu coneixement amb aquesta nova manera de funcionar, que també ho facin, evidentment, no, doncs amb molta transparència, podent explicar bé doncs, per què s'estan fent certs canvis, què estan suposant, amb quin objectiu es feien i, per tant, també que aquests es puguin avaluar i no, doncs d'aquí treure una avaluació global de tot aquest nou sistema que crec que ens ha d'aportar llum no, real, objectiva, no, no subjectiva en relació al que veiem cadascú de les nostres forces polítiques, sinó que amb la veu dels treballadors i la valoració de com van els serveis, doncs sabrem si aquest model realment està donant els resultats que vostès mateixos es van plantejar. No? Per tant, crec que és moment de parar, d'escoltar, d'avaluar i veure si aquest rumb que ara mateix porten els serveis i que ens arriba, doncs, que no són els encertats, si realment doncs, podem aportar una mica de llum a aquest nou sistema. Gràcies.
1: Gràcies. Per part del senyor Espanyol.
7: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom. Bé, no, en aquest punt, molt breu, però bueno, intento que sigui breu, però una reflexió no menys important, res en contra. Vull dir, aquest capítol, evidentment, crec que és correcte, s'ha d'actualitzar, és necessari, i aquests punts s'han de portar al ple perquè l'evolució de l'Ajuntament és així. No? Però, com estic veient últimament, estem veient que en molts plens es torna a repetir molts moviments de RLT. Jo volia preguntar, perquè surten molts informes de l'intervenció, informes econòmics, financers, etc. Totes les hores extres, hores extraordinàries, prolongacions de jornades, d'alguna manera es preguntar i saber, la ciutadania hauria de saber sobre la millora de recursos humans per les gerències, per les caps d'àrea, per molts serveis i departaments que abans hem vist, per exemple, els serveis socials, que estan saturadíssims, doncs una miqueta quina tasques de feina, responsabilitat, l'augment de recursos humans que és necessari, que s'està veient claríssim a l'Ajuntament de Castelldefels. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona.
5: Sí, hola de nou. Realment, senyora López, sí que hi ha hagut molts canvis i els que hi hauran, però és que a part del nou model que nosaltres estem implantant, és que òbviament el temps passa i les coses s'han de modernitzar. Al final els ajuntaments o les entitats públiques sí que és veritat que tenen una certa davallada o es queden de vegades una mica carrinclones, no és com una empresa privada, i això s'ha de canviar perquè els temps canvien, les eines canvien i el que abans trigava 10 anys a passar ara triga 6 mesos, amb la qual cosa ens hem de posar les piles molt ràpidament, no nosaltres, qualsevol entitat. I sí que és veritat que el nostre model de gestió de personal, bueno, ja ho sabem, no coincideix amb el seu, però insisteixo, encara que el nostre fos igual, s'hauria de modernitzar perquè si no això no avança. Ho sabem, cada vegada tenim més població, cada vegada es presten més serveis i diferents serveis, coses que fa 5 anys no existien, ara existeixen cada vegada. Per exemple, jo crec que fa un parell de plens, si no recordo malament, es va informar de nous tràmits que es podien fer online. L'OAC també va canviant mica en mica els serveis que presten, tot i que no es deixa d'atendre a la gent en persona, per descomptat, però ja poden assolir altres tasques perquè hi ha coses que ja podem fer nosaltres des de casa, per exemple, i això passa a molts departaments. Hi ha certes capacitats que abans no eren ni necessàries ni es contemplaven i que ara les persones aquí les estan assolint. I el que ens arriba a nosaltres és que, ja li dic sempre, la majoria del personal està bastant satisfet, tot i que els canvis sempre, això ho hem parlat moltes vegades també, els canvis normalment a tots ens costen, però un cop es fan, el resultat a dia d'avui ens sembla que està molt bé. De totes formes, jo crec que va ser el ple passat que vostè ho va dir i jo li vaig dir que em semblava bona idea en un futur fer algun tipus de valoració amb els empleats, tot i que a mesura que cada àrea es va retocant o modernitzant, es va comptant sempre amb el personal de la casa, però em sembla bona idea i jo crec que ho farem una mica més endavant, però des de luego el resultat fins ara per nosaltres ha estat molt, molt, molt satisfactori i esperem que continuï així. I senyor Espanyol, em deia vostè que és habitual moviments de les RLTs, sí, és que la pròpia inèrcia d'aquí són molts empleats i les feines canvien i s'han de passar pel ple, és que no hi ha una altra. Tot i que en aquest cas, aquest mes no és cap canvi ni de feina, ni de funcions, ni de res, però igual que això, que és una cosa que potser no havíem pensat mai i ara ens adonem, doncs s'han de modificar i s'han d'anar arreglant, no hi ha més. I en quant a les hores extres i les prolongacions de jornada, realment hi ha àrees que és imprescindible. Nosaltres sap que hem augmentat el personal en diferents àrees i un dels objectius és reduir les hores extres, però hi ha àrees que no fan horari, aviam com li dic, del típic funcionari, i això només es solventa amb una ampliació de jornada i amb un esforç molt gran per adaptar la seva vida a aquestes tasques que han de fer. Insisteixo, s'intenta reduir tot el possible, però sabem que l'objectiu de zero no es pot complir. Gràcies.
1: Faria falta un segon torn? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat en el vot favorable d'equip de govern, l'abstenció de la resta de grups. El punt cinquè seria la modificació de la política de qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels. Senyora Corona.
5: Sí, com sabem, a l'Ajuntament la seva política, això és una modificació més que una modificació, és una ampliació de la política de qualitat de l'Ajuntament. Sempre s'intenta assolir tot el que podem d'ISOs, de noves normatives, perquè el nostre nivell de qualitat sigui òptim o el millor possible. En aquest sentit, es vol complir la norma UNE 170.001, que és referent a l'accessibilitat a les platges. Es va fer una auditoria per veure si complíem i si ho podíem assolir i es van detectar tres coses que podíem millorar i per això modifiquem aquest pla per assolir aquestes tres tasques, que si no recordo malament una era un tema de les passarel·les que no eren prou diferents de color i amb la qual determinades persones que volien accedir no els resultava còmode, amb necessitats especials, i eren tres coses que podem assolir perfectament i que sens dubte ajudarà a millorar les nostres platges i entenem que això va en benefici de tota la ciutadania. Gràcies.
1: Gràcies, paraules. Senyor Martín.
8: Sí, gràcies, alcalde. Bé, en primer lloc, nosaltres votarem a favor d'aquesta modificació de la política de qualitat. És necessari incloure els objectius de desenvolupament sostenible i també per compromís amb l'accessibilitat universal. No? Com ha dit la regidora, això neix d'una auditoria externa que ha assenyalat doncs, aquestes greus, per nostra banda, deficiències del passeig marítim sobre l'accessibilitat. I aquesta és la realitat de molts barris de la platja. A la darrera reunió de la Federació d'Associacions de Veïns, que va convocar tots els partits polítics, el president del Baixador va fer una masterclass en defensa encoratjada de la mobilitat sostenible, que a mi se'm cauria la cara de vergonya sent membre del govern. No? El veïnat està cansat de viure en un barri que només s'utilitza com un aparador turístic, mentre la senyalització vertical o el paviment es degraden de manera constant sense fer res al respecte. Com cada metre quadrat de l'avinguda del Passeig Marítim s'ha convertit en un aparcament que fa impossible i escalfa el barri, on moltes zones de la platja falten molts arbres, on els passos de vianant no estan ben senyalitzats. Doncs aquesta és una falta, una greu falta d'accessibilitat per viure la platja com a veí de Castelldefels. Com la platja de Castelldefels està com un aparador destinat al visitant i a morir d'èxit si no cuidem i fem compatible el motor econòmic que és imprescindible per la ciutat, que ha de ser sostenible amb la capacitat de i poder viure al barri. Uns barris que es van crear com a segones residències i que ja són residències habituals. I com no es faci alguna cosa al respecte, com no tinguem un govern capaç de fer front a l'especulació permanent, es convertirà en un barri d'aparador amb cap veí que es pugui viure allà i totalment col·lapsat per visitants i turistes. Per tant, estem totalment a favor de que s'hagi fet aquesta auditoria, però els encoratgem a no complir en quatre qüestions tècniques com pintar de colorins les entrades o facilitar l'entrada als banyistes i continuar promocionant la platja com s'han dedicat a córrer amb el carrer i escoltin els veïns que viuen allà tot l'any, que han de conviure, que comprenen el motor que pot ser la platja, però que estan veient com estan totalment oblidats per aquest consistori i que no està responent a la realitat actual del segle XXI amb un escalfament global exagerat, amb un creixement demogràfic descontrolat de tota la perifèria de Barcelona. S'ha estat pulsant gent a Barcelona que ve a viure el reste de la metropolitana i aquí a Castelldefels estem patint les conseqüències d'aquesta exposició constant, aquesta promoció constant i també no, com tothom vol viure en aquesta ciutat, cosa que és totalment comprensible, però per això hem de tenir governs no, que més enllà d'auditories després posin la política al capdavant i posin les garanties materials per viure amb condicions i on tothom pugui quedar-se més enllà de la seva capacitat econòmica. No volem una ciutat de primera per gent privilegiada que s'ho pugui pagar, no hi ha fitxatge d'equips de futbol que no vulgui viure aquí i això es tradueix en persones en aquest ple defensant el dret de l'habitatge i com no s'aprofita ni una sola de les polítiques que es posen des del govern de l'Estat per facilitar les vides a les ciutats perquè el Partit Popular posa tot el que pot fer en contra al Congrés i quan s'aconsegueixen aprovar coses els alcaldes del Partit Popular fan tot el possible perquè no s'apliqui res del que s'aprova al govern de l'Estat per reduir el cost de l'habitatge, per aturar els desnonaments o per posar a disposició de la Generalitat o de qui calgui tot el terreny per fer habitatge públic, per contenir els preus de lloguers i com no es fa absolutament res no? amb mitjans propis per comprar pisos de tanteig i retracte perquè són molt cars els pisos de tanteig i retracte. Això es tradueix en barris com el de la platja inaccessibles i auditories que diuen que no es pot accedir a la platja. Això vosaltres diuen que no, vosaltres diuen que què tindrà a veure? Doncs ho té a veure tot, té a veure tot. Parla d'accessibilitat i jo parlo d'accessibilitat no només del Passeig Marítim, sinó de com s'arriba des dels barris de la platja fins al Passeig Marítim. Tot està relacionat i això és visió política, això és fer política i no fer de portaveu dels tècnics, perquè vosaltres són polítics i si no se n'adonen d'aquesta relació entre l'accessibilitat a la platja, del malament que es viu a la platja, amb la relació que té amb aquesta auditoria, és que no tenen visió política i potser la tenen altres per vostès. I aquesta visió política és la que s'està aplicant a la ciutat i és la que es tradueix en pitjors condicions de vida pels veïns i veïnes.
1: Gràcies, senyor Planell.
9: Sí, hola, bona tarda. Nosaltres veiem convenient i necessari modificar i actualitzar la política de qualitat, per això votarem a favor. Ja fa molts anys que aquest consistori manté un compromís ferm amb la qualitat, ja sigui dels serveis i també per tal d'obtenir distincions de qualitats com la Q de qualitat, bandera blava, ecoplaies, etc. I dintre del document es parla de la missió, la visió i els valors i a mi m'agradaria puntualitzar un de cadascun. Per exemple, de la missió es parla de reafirmar el benestar de la ciutadania, A la visió parlem de sostenibilitat ambiental i en els valors parlem d'innovació i millora contínua. Però la realitat és una altra i voldria fer una reflexió. Ja que hem parlat de la platja, al març el govern actual va modificar la normativa aprovada per l'anterior consistori perquè tots els locals puguin celebrar tardeos o festes aquest estiu. Això sí, amb algunes limitacions. Però la realitat és que a dia d'avui tenim uns 50 esdeveniments programats per tot l'estiu i estem més a prop dels 60 que dels 50. I clar, tot això té conseqüències. Hem vist publicat que fa dues setmanes l'Ajuntament, el govern, va sancionar una guingueta amb una multa bastant important per excés d'aforament. I clar, jo li podria dir amb el senyor Soler, que em jugo la mà esquerra, que abans que acabi juliol tindrem una altra sanció, igual o superior, amb una altra guingueta. Per què? Perquè això s'està tornant a desfasar, com va passar fa molts anys. Tots aquests esdeveniments van en contra del que és la qualitat de vida dels ciutadans de la platja. Per què? Perquè si algú s'ha apropat amb algun d'aquests esdeveniments, podem veure a mitja tarda, a les 7 o a les 8 de la tarda, molts adolescents orinant a les dutxes, podem veure molt de soroll que afecta a tots els veïns i estem parlant ja amb grups de veïns que estan prenent mesures legals per la via penal. I això el senyor Reyes ja sap de què estem parlant. Ja ens hi vam trobar fa més de 10 anys amb aquesta situació. I la meva pregunta és, hem d'apostar per la qualitat, però també hem d'apostar per la convivència. De debò volem que Costas ens sancioni cada 2x3 i amb el risc que ja ens va amenaçar una vegada de derogar la llicència de les guinguetes, volem arribar a aquest extrem, hauríem de posar el fil a l'agulla i aturar-ho, és el moment. I per acabar només voldria dir que volem una platja de qualitat, sí, i cívica i respectuosa amb els veïns.
1: Gràcies, senyora Corona.
5: Sí, senyor Martín, aviam. Nosaltres vam encarregar aquesta auditoria per complir aquesta norma, per ser la primera platja de Catalunya, la primera, fins ara no hi ha cap, per assolir aquest distintiu. Amb la qual cosa, això de que tenim una platja que ens hauria de caure la cara de vergonya, potser li queia a vostè quan governava. Nosaltres estem més orgullosos que un pinxo. Si som la envidia del litoral, per favor. De veritat és que diu unes coses, per una part ens diu que tothom vol vindre a viure aquí i per una altra part diu que fa fàstic. No, tenim una platja de primera i la volem tindre encara més de primera. I vostè diu que és un desastre l'auditoria. Doncs miri, li llegiré. L'organització compleix majoritàriament els requisits per certificar-se i per tant es pot procedir a la fase 2 segons planificació. Li repeteixo, és la primera platja que demana aquesta auditoria i encara així ens diuen que majoritàriament complim. Malgrat això, s'identifiquen els següents punts que s'han de resoldre abans de la fase 2 i que podrien donar lloc, òbviament, a una no conformitat si no es milloren. I els punts a millorar són: no totes les passarel·les, no totes, no vol dir que cap, no totes les passarel·les de vianants contrasten cromàticament amb el color de la sorra. Home, jo de vergonya tampoc no ho veig, però bueno, potser sí. Es troben alguns desnivells accentuats en les voreres d'accés a la platja en el trajecte des de la parada de l'autobús. El recorregut del passeig marítim per arribar a les passeres de la platja no compleix l'alçada mínima en tot el seu recorregut. La política d'accessibilitat universal no inclou el compliment dels criteris d'ALCO, que els criteris d'ALCO es refereixen a la deambulació, aprensió, localització i comunicació. No s'ha fet cap auditoria interna i que està prevista fer-la més endavant. Només cal llegir el resultat de l'auditoria per donar-se compte que vostè menteix, però com un bellaco. És que no s'assembla res el que vostè diu amb el que posa en l'informe. Llavors, sisplau, siguem una mica més curosos. Tots estem d'acord que volem una platja cada vegada millor. Pues llavors, per això no cal que vostè ataqui aquí i digui coses que no toquen, perquè no, simplement no és veritat, senyor Martín. La platja nostra és de les millors que hi ha i si assolim aquestes coses que hem de millorar serà la millor platja de Catalunya. És a dir, que de vergonya cap ni una. Gràcies.
1: Gràcies, obrint un segon torn. Paraules, senyor Martín.
8: Sí, L'informe, efectivament, parla de com la platja Castelldefels ha d'obtenir un distintiu per ser encara més atractiva turísticament i ser més accessibles pels turistes que venen aquí. I jo, precisament, li feia menció a com també l'accessibilitat és un problema pels veïns que hi viuen tot l'any i com aquesta orientació només al desenvolupament econòmic sense preservar aquest desenvolupament en què sigui més sostenible o un model també que es preocupi per la gent que hi viu, fa que la platja no sigui accessible. Aquest certificat no pensa en les persones que viuen allà tot l'any. Potser amb alguna cosa es podran veure beneficiades puntualment, però precisament, i jo el que he fet referència a molts dels temes, és el que es va parlar amb l'associació de veïns, no amb l'informe del certificat, sinó que el ser relacionat als veïns, l'associació de veïns no està farta de viure a una platja que està orientada per i pel turisme. Aquesta cua de qualitat potser mira tot el més a prop del passeig marítim, però és que hi ha molts carrers al barri que estan afectats per la massificació promoguda per aquest ajuntament, perquè arriben més i més turistes als barris, que hi hagi més i més i no hi hagi cap mena de suspensió de llicències per evitar la proliferació d'habitatges turístics o bé d'encara més apartaments. Això no està passant. Potser algun amb els pisos turístics aquests puntuant amb aquesta llicència, sí, amb això sí que estan fent inspeccions, però amb els habitatges, amb aquests hotelets que abans ni tan sols aporten llocs de treball perquè van en la fitxeta i amb una treballadora pobra que no ha de venir fins aquí a treballar perquè no pot pagar viure aquí i estan molt mal pagades. Aquest és el model que nosaltres pensem que vostès no estan defensant. Pues estan preocupant molt per certificats de qualitat i poder posar segells, i jo penso que aquesta visió, que pot estar molt ben intencionada, que potser no estan mirant el rerefons de la qüestió, doncs no estan contraposades amb mesures polítiques més de rerefons que estan relacionades amb les polítiques de l'Estat, amb contenir el preu de l'habitatge, amb les polítiques de mobilitat sostenible que fan les ciutats més habitables. I això, quan s'aproven aquests certificats de qualitat, que el que busquen és només el visitant i el turista, i el veí ja s'espavilarà, o si pot, o si s'adapta, doncs ja s'acostumarà a viure amb aquesta realitat, i si no, doncs ja vindrà un altre que s'ho pugui pagar i que s'insinuïtzi les finestres, no? I si no, ja vindrà algú que li agradi viure al costat de les festes permanents que roten de xiringuito en xiringuito, que massifiquen les platges i que tiren borilles a tot arreu, que gasten això de plàstic, i ja tindrem els regidors i regidores, els vídeos promocionals dels xiringuitos donant saltos d'alegria, no? I fent promoció dels regidors i regidores que apareixen als vídeos promocionals de les guinguetes de la platja. Doncs aquesta és la realitat del govern que tenim, i que mira per i per a uns i que, pel que sembla, no veuen el rerefons de les polítiques que fan i els hem d'explicar mentre neguen amb el cap.
1: Gràcies, senyora Corona.
5: Tornem. El tema de l'accessibilitat no és ni per turistes ni per veïns, és per tothom. El que té un problema d'accessibilitat és igual que visqui aquí, que visqui a la platja, que visqui a Sarrià o a Hospitalet. Té els mateixos problemes, i el que es tracta amb aquesta auditoria és de solventar aquests problemes. Res més. No hi ha més. I vostè diu... Home, hi ha una cosa que potser és que, senyor Martín, la prudència... Jo sé que vostè és jove i jo soc una senyora gran, però la prudència és important. Quan vostè parla de les festes a la platja... Sí, sí, estamos todos, ¿eh? Claro, llavors no ens podem queixar de lo que estem gaudint, tots. I vostè sap que, en lo personal, aquí todos somos muy prudentes, amb lo qual continuem amb aquesta prudència. I no estem parlant del model ni de veïns, ni de festes, de res. Estem parlant d'accessibilitat, ni més ni menys. A mi em sembla un tema prou important, i em sembla prou important que, si assolim aquestes mancances que ens diuen, serem la primera platja de Catalunya a assolir-ho. Jo crec que és un tema d'orgull, que hauríem d'estar tots orgullosos. De totes formes, si a vostè aquesta no és una ISO, es diu d'una altra manera, però aquesta qualitat que exigeixen no li sembla bé, pot dir que no, és que no li puc dir res més. Jo continuo pensant que és un tema beneficiós per Castelldefels i beneficiós per la nostra platja, però miri, aquí cadascú pot votar el que cregui convenient, i si no estan d'acord, doncs ara, quan el senyor alcalde passi a votació, quan digui que no, aixequen la mà. Gràcies.
1: Gracias. No, básicamente también quisiera ampliar un poco la información, porque ya que un portavoz ha hablado del tema de la playa, Pues yo quiero agradecer el trabajo que hace todo el equipo de playas. Se ha conseguido un nuevo distintivo, aparte del que se ha debatido hace un momento, y gracias al trabajo del equipo de playas y el equipo de turismo, pues Castelldefels este año tiene dos senderos azules. Somos la única ciudad de la provincia de Barcelona en tener este distintivo. Uno, que es el jardín botánico que nos sube hasta el castillo desde el centro de la ciudad. El otro es el que transcurre alrededor de las dunas de la playa de Castelldefels. Este distintivo de senderos azules, para aquellos que no lo saben, es un programa de ámbito nacional que galardona la recuperación y puesta en valor de caminos e itinerarios que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible de nuestro entorno natural. Senderos azules, por tanto, son espacios públicos saludables que nos invitan a descubrir, proteger el patrimonio natural, cultural e histórico mientras realizamos actividades educativas, turísticas, recreativas y deportivas. Por tanto, agradecer al equipo de playas, al equipo de turismo, por ser pioneros en la provincia de Barcelona y por seguir haciendo que la playa de Castelldefels sea todo un referente. De hecho, hemos tenido también la suerte, y es la portada del Castell que ha sacado el señor Martín, de tener un proyecto pionero que encabeza el área metropolitana y la Diputación de Barcelona, que han decidido que el mejor sitio para poner ese proyecto piloto era la playa de Castelldefels, y esa magnífica pasarela que usted ha enseñado en la portada es gracias al área metropolitana y la Diputación. Usted critica al Ayuntamiento de Castelldefels, pero usted donde gobierna, que es en el área metropolitana y la Diputación, son los que pagan precisamente esta pasarela, ¿no? Por tanto, pues muchísimas gracias. Y también, por último, simplemente decir que parece que sí, que a todo el mundo pues le gusta la fiesta. Yo pues felicito a los dos candidatos a las próximas elecciones municipales de Mouvén, porque han hecho su presentación de candidatura con una fiesta, que han colgado carteles por todo Castelldefels para anunciar que les gustan las fiestas. Pues pasamos, por tanto, a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7. El 6. Perdón, el 6, sí. Que sería. Sí, el 6, que es un tema importante, que sería la aprobación de las bases reguladoras de la futura convocatoria de los Premios Ciudad de Castelldefels 2027. Señora Ortega.
10: Bueno, pues hoy traemos a aprobación las bases reguladoras de la 16ª edición de los Premios Ciudad de Castelldefels 2027, una convocatoria que se fundamenta en el Reglamento Especial Regulador de Protocolo, los honores, las distinciones y los premios de Castelldefels. Y, como todos saben, tiene como finalidad reconocer públicamente a aquellas personas, entidades e iniciativas que contribuyen al progreso de nuestra ciudad. Estos premios representan uno de los máximos reconocimientos institucionales que puede otorgar el Ayuntamiento de Castelldefels. Su objetivo no es únicamente distinguir trayectorias de excelencia, sino también poner en valor aquellos proyectos y acciones que fortalecen la convivencia, la cohesión social, la innovación, el desarrollo económico y el compromiso cívico. La convocatoria de 2027 contempla, como en las ocasiones anteriores, cuatro categorías: el premio al fomento de los valores sociales y cívicos, el premio de economía e innovación, el premio Ciudad de Castelldefels y el premio especial Ciudad de Castelldefels, destinado a reconocer personas o entidades con vinculación a nuestra ciudad que hayan destacado más allá de nuestro ámbito local. Asimismo, las bases contemplan la participación ciudadana con un proceso de valoración popular que complementa el trabajo de la Comisión de Propuestas y del jurado. De este modo, combinamos el criterio técnico y experto con la voz de la ciudadanía, garantizando un procedimiento abierto, participativo y representativo. Por todo ello, pedimos el apoyo de los grupos municipales para la aprobación de estas bases. Muchas gracias.
1: Gracias. Paraulas. Señora López.
11: Gracias. Primero, por alusiones, solo faltaría que ustedes fuesen los únicos que tienen derecho a irse de fiesta. A nosotros nos gusta muchísimo la fiesta y nosotros siempre decimos que la revolución nuestra, si no es bailando, no es nuestra revolución. Ahora, nosotros la hacemos con dinero nuestro, primero, y sin masificar la ciudad. Nosotros lo hacemos de forma pequeñita y a nuestro nivel.
1: Sí, sí, sobre todo, señora López, que no masifico, eso lo tengo claro. Puede proseguir con el punto.
11: Bueno, no sé. Vale, després, doncs, parlant dels Premis Ciutat de Castelldefels, porten avui a aprovació les bases reguladores dels Premis Ciutat de Castelldefels i des del moment considerem que és de justícia fer un esment a la profunda importància que tenen aquests guardons pel nostre municipi. Una de les nostres qüestions més valuoses i boniques que tenim les comunitats i els pobles és precisament la capacitat de reconeixement entre iguals. L'exercici sa i cohesionador d'alegrar-nos pels encerts de les nostres veïnes i veïns, de valorar el seu talent de manera col·lectiva i d'ajudar-nos mútuament a ser millors cada dia. A Castelldefels, afortunadament, sabem fer això molt bé i tenim una trajectòria extraordinària de persones i entitats rellevants que han estat guardonades al llarg de tots els anys. Sense anar més lluny, l'any passat vam tenir l'orgull de premiar el Paco López per la seva inestimable aportació en matèria cultural a la ciutat o un referent musical indiscutible com és la Litz. Però si mirem enrere, la història d'aquests premis és un reflex de la nostra millor història local. Recordem, per exemple, la Maria Josep Udina el 2017 com a cofundadora de la Coral Margalló i la Montserrat Sanz com a arqueòloga i descobridora del rinoceront de la cova de Can Aymerich, o l'Alfonso López Borgoñoz el 2011 en reconeixement a la seva tasca com a president d'Amnistia Internacional a Espanya, o el nostre Ramon Josa el 2010 per la seva llarguíssima trajectòria com a fotògraf i activista de la nostra ciutat. Totes elles i ells, entre molts altres, representen l'essència de la nostra ciutat. Són el reconeixement a la tasca diària, sovint invisible, que fan les nostres veïnes. I aquests premis defineixen la identitat de Castelldefels, una ciutat profundament cultural, compromesa, transformadora, plural, acollidora i solidària. I precisament perquè considerem que és fonamental fer-nos aquests gestos de reconeixement, però fer-los bé, des del rigor i l'arrelament, voldria aprofitar també aquesta intervenció per traslladar una petició directa d'aquest grup municipal. No és cap secret per ningú que el Passeig de les Estrelles, tal com s'està utilitzant actualment a la nostra ciutat, no ens agrada. I ens sembla que és un projecte al qual li falta identitat pròpia i li falta un veritable arrelament a la realitat social i, sobretot, li falta democràcia i participació ciutadana. I per aquest motiu volem incidir avui en una idea que ja hem anat defensant en altres espais perquè creiem que és imprescindible fixar en aquest ple. I és que és del tot necessari que aquestes estrelles, així com la resta de grans reconeixements públics de la nostra ciutat, comptin amb unes bases reguladores comunes, clares i transparents. Necessitem criteris objectius i compartits per prendre la decisió de qui ha de perdurar en un lloc tan emblemàtic i de totes com és el nostre passeig marítim. Els honors de la ciutat no poden dependre de l'arbitrarietat ni de decisions unilaterals. Han de passar pel filtre de la participació i del consens social. I també per tancar volem posar en valor una dada positiva d'aquesta convocatòria, i és que ens alegrem que sincerament el jurat d'aquest any sí que hagi tingut en compte els criteris de paritat, que considerem que és un pas endavant molt important comptar amb un jurat certament representatiu de la diversitat i de la realitat de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
7: Gràcies, senyor alcalde. No, jo vull, aquí el nostre grup municipal donarà tot el recolzament a aquest punt, perquè no pot ser d'una altra manera, no totalment a favor. Sí que volíem fer una miqueta de reflexió, una petita crítica molt, molt constructiva, que anava en la línia que la senyora López estava dient ara mateix, a l'últim espís del seu argument, però dir-ho d'una altra manera. Aviam, els premis de Ciutat de Castelldefels és un exemple molt clar, de que les coses es poden fer amb una estructura objectiva, amb participació, amb un jurat paritari, amb uns reconeixements de persones i entitats molt, molt vinculades a Castelldefels, que s'han entregat, estan treballat i han tingut sempre el focus i la mirada a Castelldefels. Clar, això no passa exactament amb alguns reconeixements que es fa públics a l'Ajuntament, algunes estrelles al passeig i alguns reconeixements que són molt estètics però molt subjectius. No porten aquests criteris que el ciutat de Castelldefels sí que porten, com a exemple i com a crítica de reflexió perquè ho pensin. Res més. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Ortega.
10: Bueno, pues me alegro que tengamos consenso respecto a las bases. Han intentado ser un reflejo, ¿no?, de todo lo que es la participación ciudadana, educación, comunicación, promoción económica, tejido empresarial, asociacionismo, cultura, sociedad civil, es decir, una representación de lo que es nuestra sociedad. Y respecto al Paseo de las Estrellas, bueno, es una acción turística que el señor Massana puede explicar cómo se lleva a cabo o cómo quiere llevarla a cabo, pero que no está dentro del reglamento que tenemos de honores, distinciones y premios de Castelldefels.
1: Gracias. Faría falta un segundo torn. Pasa entonces a votación. Vots a favor. Se aprueba por unanimidad. El següent punt seria el punt número 7, que seria l'aprovació de la proposta de festes local per l'any 2027. Senyora Corona.
12: Sí, com sabeu, aquí tenim festa d'estiu i festa d'hivern i cada any aprovem aquestes dates. Aquest any són el dia 7 de desembre i el dia 13 d'agost pel 2027.
1: Gràcies. Alguna paraula? Podem passar a votació? Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El següent punt seria el 8, que seria la quarta pròrroga del contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal. Senyor Escolà.
13: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda de nou. Bé, només és acordar la quarta pròrroga del lot 2 que correspon al servei de manteniment del clavegueram, que és el coordinador de seguretat i salut. En el seu moment, el 2022, es va licitar per un any més quatre pròrrogues i ara a final de l'agost caduca la tercera, per tant es té que fer una altra pròrroga fins l'agost que ve i després licitar. Res més, gràcies.
1: Gràcies, paraules. Senyor Martín.
8: Sí, és la quarta pròrroga, com deia el company. I bé, com deia, es podria semblar que és una xifra menor, és en el conjunt del pressupost de municipal, però per Movem Castelldefels aquest punt és un símptoma d'un model de gestió que com a organització política volem superar, no? I aspirem a transformar-lo. En primer lloc, volem posar una... aquesta és una última prova, com deia, que la llei permet i que finalitzarà el 31 d'agost. Per tant, la pregunta és obligada. Volem saber si ja estem treballant en els nous plecs de la licitació i voldríem saber, no, com està previst aquest ple i quina durada tindria. I més enllà del tràmit, com deia abans, perdó, volia comentar sobre el model, no? Des del moment que estava fent, l'hem defensat darrerament, no? I estem treballant per fer-ho en el futur, doncs el model de gestió pública de l'aigua, no? Ens imaginem un Castelldefels, no? Aigües de Castelldefels que pugui gestionar tot el sistema de clavegueram i com l'aigua arriba als nostres veïns i veïnes. I ho volem fer perquè és un tema de sobirania, no? Per exemple, l'Ajuntament ha de tenir un control total i de la seguretat i del clavegueram d'aquesta ciutat. Pensem que per eficiència, per deixar de trossejar la gestió de contractes i per reversió de beneficis, no? Per cada euro que avui va a beneficis d'empreses privades es podrien revertir directament en millores de les canonades que pateixen cada vegada que plou a intensitat. I per últim, la gestió pública de l'aigua, no? La que arriba als domicilis per beure, aquesta pensem que pot ser més barata pel consumidor final, pateix menys fuites d'aigua i té una major sensibilitat social amb les famílies vulnerables, no? Això són temes que es solapen, com dèiem abans, i volíem demanar en el futur, ja treballant en aquesta idea, que es sumi tots els partits que vulguin i en un futur, doncs, podem, com tenen altres ciutats i estan demostrant que és un sistema que ben gestionat és més eficient, doncs volem que Castelldefels tingui la seva empresa pública d'aigües de Castelldefels. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Escolà.
13: Sí, bé, la licitació encara no està començat, s'està començant a preparar, en tot cas ja, si necessita alguna informació ja li passaré. L'última que hi va haver-hi, el lot 1 s'anava uns 300.000 euros anuals i el lot 2 uns 8.000. A veure, evidentment serà més perquè la cosa va pujant, però anirà per aquí, ja l'informaré. Respecte a el que m'ha comentat vostè, no tinc cap inconvenient que un dia ens assentem tranquil·lament, ens expliquis la idea que tens o la que teniu vosaltres, ho xerrem i si és factible, doncs endavant. Vale? Gràcies.
1: Gràcies. Faria falta algun segon torn? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs a l'abstenció del PSC i de Movem i el vot favorable de la resta queda aprovat el punt. Passem al següent punt, que seria el nou, que seria l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels a la red d'entitats locals per a la transparència i participació ciutadana. Senyora Corona.
12: Perdoneu, és que això, com que és un tema de transparència i de participació ciutadana, no ho podíem portar a la Mariana Ortega o jo. Tal com vam explicar a la comissió, des de la FEM ens va sortir l'oportunitat d'adherir-nos a aquesta red d'entitats locals per a la transparència i la participació ciutadana i creiem que és una bona eina per treballar. Jo en la meva àrea de transparència ho he considerat SINS i la Mariana Ortega també a Participació Ciutadana i simplement és això, ens adherim a la FEM, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que sabem que en principi no comporta obligació de cap cosa, però sí que ens ajuda molt, especialment en temes de normativa i de noves coses que van sortint, en tot el que ens hem adherit amb ells, funcionen molt bé. Gràcies.
1: Gràcies, paraules. Senyora López.
6: Molt bé. Bueno, com bé explicava la regidora, doncs, no, la proposta d'adhesió, no, porten la proposta d'adhesió a aquesta xarxa. Jo, que vagi per endavant des del nostre grup, votarem a favor d'aquesta adhesió, perquè en realitat tot el que té a veure, doncs, amb qüestions de govern obert, transparència, participació ciutadana, rendiment de comptes, intercanvi de bones pràctiques, creiem, no, que pot millorar la qualitat democràtica de l'Ajuntament. Sempre es pot aprendre d'altres ajuntaments i enfortir les eines de transparència i participació, i per això, per nosaltres, això és positiu. Però crec que avui, no, doncs, posen a la taula, doncs, un debat interessant que crec que és important abordar, que és el de la participació i la transparència, i per tant la contradicció que suposa que es vulguin adherir a aquesta xarxa amb la pràctica d'aquest equip de govern. Perquè la transparència, doncs, i la participació no consisteix només en adherir-se i en penjar-se medalles, no, del que ho forma part, sinó amb la pràctica en la que es desenvolupa la seva acció de govern, no? I per tant, no, quan nosaltres anem a la pràctica i anem a veure, doncs, com governen vostès, doncs nosaltres, el que repetim constantment, i avui és que aquest ple ha estat un exemple punt rere punt, és que ho fan d'esquenes a la ciutadania i sense cap tipus de transparència. I parlaré d'exemples concrets que crec que és el més fàcil perquè la ciutadania pugui entendre de què estem parlant. Mirin, podem parlar, per exemple, de la compra per part d'aquest Ajuntament del Club de Tenis Castelldefels. Un club de tenis que aquest equip de govern va decidir comprar, però ho va fer amb total opacitat.

0: es va encarregar i que, per tant, aquí no, la ciutadania no ha pogut dir res de les inversions que vol prioritzar per part no, de les necessitats, no, escoltant a la ciutadania i de les necessitats que poden tenir. Però sí que van fer un procés participatiu en el desenvolupament del PAM. No? Van fer un procés participatiu, van fer unes enquestes i, per tant, el que pitjor es pot fer, i els hi explicaran molt bé quan formin part d'aquesta xarxa i de les explicacions i de les experiències que tindran d'altres ajuntaments, el que pitjor s'ha de fer, el que no s'ha de fer mai quan parlem de participació és comptar amb la ciutadania i no fer-li cas, perquè això el que genera és frustració, desmobilització i descrèdit de les institucions. Vostès van fer un PAM en el que avui no, el Javi tenia guardades les propostes que es van portar a terme i avui repassant no, aquest PAM del 2023-2027, cap d'aquestes ha estat dutes a terme. Primer, mantenir l'Avinguda de Pineda amb la configuració actual, en la que hi havia en aquell moment, això no s'ha complert, la llum a les pistes de vòlei, recuperar progressivament el 0,7 al pressupost en el que té a veure amb Pau-Joietat, peatonalitzar la Caputxeta, bueno, podria fer tot el llistat, però evidentment cap de les propostes que la ciutadania va votar, vostès no els hi van fer ni cas. No? Per tant, un altre exemple, i això, com dic, és molt greu, perquè en realitat el que suposa doncs, és aquest descrèdit. Després podríem parlar del poc cas que ens fan a l'oposició. La democràcia forma part també d'escoltar les propostes de la representació d'aquest ple. Això ja sabem que ple rere ple ignoren totes les nostres propostes i tampoc compten amb nosaltres. Això minva la democràcia d'aquesta institució. I mirin, puc fer un llistat llarg, no? Avui hem tingut en aquest ple, per exemple, quatre escrits de quatre entitats que el que venen a dir és que no els escolten, perquè si han de venir a aquest ple a posar de manifest les seves problemàtiques és perquè no tenen vies de participació per traslladar les seves problemàtiques. Hem parlat del CAP, hem parlat dels problemes urbanístics a un barri, hem parlat de problemes en serveis socials, hem parlat del principal problema que té la ciutadania, que és l'habitatge, i per tant no hi ha espais de participació per canalitzar totes aquestes peticions que té la societat civil de la nostra ciutat. I després, no? Podem parlar del dia a dia, de la feina que fa aquest equip de govern, i per tant, en base a què, no? I en base a escoltar aquí, s'han pres algunes decisions. No? Podrien recordar el que va passar amb la cistella de Can Bou, però també, per exemple, aquest Sant Joan han decidit treure les casetes de petardos, però tampoc li han... En què ho han consultat? Amb qui ho han parlat? Han escoltat a la ciutadania? No sé, jo ja dic, no entro a la decisió, entro a com es prenen les decisions per part d'aquest equip de govern. Van canviar zones verdes dels barris a tots els barris de la ciutat i tampoc van escoltar les associacions de veïns. I aquí també, ara mateix, al punt anterior, es parlava dels estels aquests que es posen al passeig marítim. Ei, gent, això és un reconeixement que fa aquest Ajuntament. Tenim reglaments per regular els honors i els reconeixements que es fan. Fem-los servir, comptem amb la ciutadania, tenim una ciutadania que s'ha d'implicar la ciutat, que hem d'enfortir la identitat de la nostra ciutat i si no els impliquem no aconseguim avançar. Per tant, està molt bé decidir-se adherir a, no, a aquestes xarxes, però el que és més important és que sigui un compromís per part d'aquest Ajuntament, que s'ho prenguin en sèrio i que veritablement la participació i la transparència siguin un eix vertebrador de la seva política pública, que ara mateix no és, perquè el que fan és governar d'esquenes a la ciutadania.
1: Gràcies. Señora López.
2: Sí, gracias, buenas tardes otra vez. En este punto ya le digo que sí que votaremos a favor porque no puede ser de otra forma. La transparencia nos debe regir tanto como institución pública como desde los partidos políticos. Pero nos ha llamado la atención que hablen de transparencia y participación y ahora les voy a explicar por qué. Recordarán que en el pleno anterior les hice una pregunta en concreto. ¿Hay algún proyecto del futuro centro deportivo, conocido como antiguo CTC, que no solo sea el edificio central? Y ustedes contestaron que no, que solo había este del edificio central por un importe de 1.700.000. Se lo pregunté por segunda vez y tuvimos la misma respuesta. Pero en las comisiones del pasado viernes dijeron que tenían ya diversas opciones y proyectos para el recinto. Y de momento que piscina no habría. Pero resulta que llegó a nuestras manos este proyecto con tres fases ya dibujadas de tres edificios. Incluso hay una piscina, incluso está cuantificado por 11 millones de euros. Entonces, claro, mi pregunta y la duda que nos surge, ¿cómo puede ser que la regidora no lo supiera? ¿Cómo puede ser? Este proyecto existía dentro del ayuntamiento. Cero participación, ¿eh? Eso sí, pero sobre todo sin transparencia, pero ya no con la oposición, sino dentro del mismo equipo de gobierno. ¿Quién lo sabía, quién no? Porque esto lo ha encargado alguien. Entonces, aquí en este pleno, usted no lo sabe.

0: Y esto es preocupante. Por lo menos es lo que nos dijo. Así que esperamos que con esta adhesión estas cosas se cuiden, tanto dentro como fuera. Muchas gracias.
1: Gracias, señora Corona.
2: Sí. Hola de nuevo. Pues mire, yo les voy a hablar de transparencia y del día a día que dice señora López, en concreto del día 27 de mayo del 2026. El Ayuntamiento de Castelldefels ha sido reconocido con el 100% de la puntuación en la edición 25-26 del Índice de Evaluación del Derecho de Acceso a la Información Pública elaborada por la Síndica de Greuges de Cataluña. Este sistema evalúa anualmente el grado de cumplimiento de las administraciones públicas en materia de transparencia y acceso a la información pública, poniendo a prueba de forma directa los canales y procedimientos que tienen a disposición de la ciudadanía. Durante 2025 se han evaluado 1.070 administraciones públicas de Cataluña y la nota media obtenida ha sido del 73%, 73 puntos. Castelldefels, en cambio, ha logrado el 100%. Solamente tres administraciones públicas de Cataluña han logrado esta puntuación, con lo cual, claro, que me diga que en transparencia vamos mal, pues tampoco dice, no dice la verdad, no sé. Vamos, que dice mentira. No hay más vuelta de hoja. Es que, claro, luego nos dice que la transparencia en cuanto a la oposición, ustedes saben que hay un área de transparencia, que todo lo que piden, todo se les contesta y se intenta hacerlo siempre en el plazo. Es verdad que ustedes, bueno, pues es una herramienta que tienen y nada que decir, pero ustedes saben que han duplicado, bueno, un poquito más que duplicado las peticiones que habitualmente se dan al año. Incluso en alguna ocasión he hablado con ustedes a puerta cerrada, oye, que hay cosas que podéis obtener por otra vía, que no hay ningún problema en hacerlo, pero no nos colapsemos. De todas formas, insisto, la oposición es un derecho que tiene, igual que cualquier ciudadano, y podéis seguir haciéndolo incluso hasta llegar al colapso, ¿eh? No hay nada que decir. Simplemente pensar que, y esto lo digo de buen rollo, ¿eh? En el área de transparencia, sí, de buen rollo, Guillamón. En el área de transparencia no son los secretarios de nadie, ni nuestros ni vuestros. Entonces, intentemos, aprovecho el punto, para que lo que se pida sean cosas que no se puede obtener por vuestra cuenta buscando, o por nuestra cuenta, buscando un poquito. Pero insisto, este reconocimiento que fue recogido por el gerente de este ayuntamiento nos da una nota del 100%, con lo cual es que, claro, ya más nos salimos. Si no hacemos más que mejorar, es que todos los puntos, todos los servicios, es que cada vez vamos mejor y más del 100%. Pues en mi mundo más del 100% no existe, con lo cual en transparencia nada que decir. Gracias.
1: Gracias. Me haría falta un segundo. Sí, señora López. Perdón, señora Borque.
3: Sí, gràcies. Bé, nosaltres en aquest punt, malgrat que valorem la transparència i la participació ciutadana com a pilars fonamentals de l'administració pública, ens abstindrem, perquè creiem que és una incoherència si, sobretot a nivell de participació ciutadana, no repetiré tots els exemples que ha posat la meva companya de Movem, sí que afegiré el tema del pla de barris, que es va fer un pla de barris en primera convocatòria on no es va comptar amb els veïns del barri, sí en una segona, afortunadament, i per tant, com que creiem que és incoherent, doncs si no fem les coses bé en aquest sentit, doncs ens abstindrem, perquè a més pensem que aquests 2.000 euros potser es podrien destinar, no sé, a algun tema de serveis socials o a alguna altra cosa. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
4: Bueno, a veure, no? Sembla que vostès fan política només des dels despatxos i que no trepitgen el carrer, que no parlen amb la ciutadania, no? Perquè en realitat jo també he estat responsable de transparència i també hem rebut doncs, les màximes puntuacions en relació als indicadors que estableixen, no? Que es penjar no sé què a la web, tal, no? És a dir, no? Evidentment són indicadors clars que és molt fàcil doncs, complir amb aquests objectius, que veritablement no, és positiu, no ho valoro com a negatiu, però en realitat no, pues, no hi mastigo que el que no quiera ver i crec que evidentment forma part de la seva manera de governar, que no volen reconèixer, no, és a dir, hem posat exemples molt concrets, hem parlat no, de realitats de la nostra ciutat, abans per exemple es parlava del model de platja i vostè també anava a parlar d'un document que els parlava d'uns indicadors, d'uns certificats que volien rebre, uns certificats que en realitat el que fan doncs, és situar la platja, no, com bé deia el meu company, amb uns criteris per atreure gent, uns criteris turístics, i nosaltres estem parlant de la ciutadania, estem parlant dels veïns i veïnes de la ciutat, estem parlant de les entitats, estem parlant de sentir a la gent de Castelldefels, no de fer d'aquesta ciutat aquest aparador per poder fer grans titulars de que els han donat un reconeixement de transparència, de que tenim els majors certificats de qualitat de les nostres platges. No volem que la gent pugui quedar-se a viure a la nostra ciutat, per tant, poder escoltar quin és el principal problema que diuen totes les enquestes i tots els indicadors que tenim a la nostra ciutat, que és la política d'habitatge, i vostès no fan res i no fan ni cas, per tant, governen d'esquenes els problemes reals de la ciutat, i això és una realitat a dia d'avui, i també ho estan fent, per exemple, amb el desenvolupament d'aquest model de platja, un model de platja de convivència, que va costar molt, que va tenir també molts patiments personals per moltes de les persones que estem aquí, per aconseguir arribar al que havíem aconseguit, i vostès estan destruint amb dues accions que han decidit impulsar. Per tant, nosaltres el que volem és un Castelldefels perquè la gent es pugui quedar a viure aquí, perquè ho pugui gaudir, no perquè estigui saturades les nostres platges cada cap de setmana, perquè no ens puguem moure, perquè no puguem implicar-nos, perquè no se'ns escolti de quins són els nostres problemes i com s'ha de donar solució. I aquesta és la seva manera de governar, i no sembla que no ho vulguin veure, només parlen dels indicadors que els donen certs certificats per poder fer quatre titulars de les coses que els diuen que fan bé, però no estan escoltant a qui han d'escoltar, que són els veïns i veïnes de la nostra ciutat amb els seus veritables problemes. No els escolten per dir quins són els equipaments que necessiten per construir l'equipament més gran que tindrà en un futur la seva ciutat. No els escolten per veure quin és el model de platja que volen desenvolupar, no pensant en els que venen de fora, sinó pensant en els que viuen a la nostra ciutat. No els escolten quan els fan parlar en un procés participatiu i no els hi fan ni cas a cap de les propostes que van proposar. Per tant, nosaltres, doncs avui, com dic, donarem suport a aquesta xarxa perquè en realitat a veure si aprenen d'altres, per veure si realment escolten altres experiències i els hi serveix per aplicar-les de manera real, perquè en realitat nosaltres el que volem és un Castelldefels per la seva gent, pels seus veïns, per les seves entitats, que escolti a la ciutadania de manera de veritat i que en realitat ens puguem fer nostra la ciutat i desenvolupar aquí els nostres projectes de vida, que en realitat hauria de ser la finalitat, no?, de poder tenir una política transversal de transparència i participació per a tothom.
1: Gràcies, senyora López.
0: Sí, gràcies. Senyora Cruz, no había nada personal contra usted, pero sí que es verdad que en el pleno anterior yo lo pregunté. Este proyecto era del día 19 de mayo entrado. Usted contestó, y está en la hemeroteca, que no había ningún proyecto. De verdad, míreselo, porque la pregunta es así. Usted dijo que no, que solo había un proyecto del edificio central por 1.700.000 euros, es lo que dijo. Y simplemente mi duda era si usted no lo sabía. Era esta la pregunta, que me extrañaba muchísimo, siendo usted la regidora de Deportes. Y, señora Corona, nosotros pues lo que tenemos que hacer es lo que hacemos, que es pedir información, porque somos la oposición y debemos fiscalizar la acción de Gobierno. No más faltaría que nosotros no diéramos rendimiento de cuentas a la ciudadanía que nos ha puesto aquí. Y como servidores públicos que somos, así lo seguiremos haciendo. Gracias.
1: Gracias, señora Cruz.
5: Gracias. No pasa nada, señora López. Yo dije que habrían tres fases, que había una avantproyecta, está grabado, una avantproyecta que lo estaban haciendo, que había tres fases. En ningún momento no dije que no habría piscina. Incluso comenté que la que estaba ahora y la cubierta teníamos que demolerla porque no cumplía normativa de vaso ni de instalaciones. Y sí que lo dije. Dije que había una avantproyecta, que eran tres fases y que no había piscina de momento. Y la prioridad, dije, que era de momento el edificio, la Casa Club, que era la instalación deportiva que vamos a empezar por un coste de 2.300.000 euros. Gracias.
1: Gracias, señora Corona.
2: Sí. Señora Eva López, yo no he dicho en ningún momento que no tenga, al contrario, les he dicho que estaré en su derecho de solicitarlo, pero que aprovecho para recordarles que las cosas que se pueden obtener por medios propios, intentemos no pedirlas, pero sabe usted que siempre se les contesta y cuando hay algún problema, pues hablo yo con ustedes y les digo lo que ocurre. Con lo cual, por ahí no entiendo que no vamos. Y, señora Borqué, dice usted que entiende que no amerita el pago de estos 2.000 euros por este servicio. Nosotros entendemos que sí, porque realmente el servicio que presta la FEM en cuanto a formación, normativa, es realmente muy puntero y nos facilita mucho y nos hace estar siempre al día y muy actualizados. Y, señora Candela López, dice usted que es muy fácil. Pues mire, si era tan fácil, ¿por qué no tuvieron nunca el 100%? Porque es la primera vez que se obtiene. Si es tan fácil, pues no sé por qué hace 3 años, 4 o 5 no lo obtuvieron. Ha sido ahora, en el 2025-2026. Gracias.
1: Gracias. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado con la abstención de Junts y Esquerra Republicana y el voto favorable del resto de grupos. Pasamos al siguiente punto, que sería el punto número 10, que sería la declaración institucional del Ayuntamiento de Castelldefels en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Señora Corona.
2: Sí, el señor secretari llegirà el manifest.
1: Endavant, señor secretari.
6: Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Com cada 28 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels s'assuma a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Aquesta data recorda la importància de continuar defensant la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI i d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'aquesta commemoració, subratllem el nostre ferm compromís amb la promoció del dret de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació. La nostra ciutat ha de ser un lloc on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida. En aquest dia, reconeixem els avanços aconseguits i reafirmem el compromís local per a continuar treballant per una societat més justa i igualitària. Les entitats locals exerceixen un paper fonamental en la promoció d'entorns segurs i respectuosos, en els quals la diversitat és valorada. Continuarem impulsant polítiques públiques que fomentin la igualtat de tracte i la protecció dels drets humans. També resulta necessari continuar enfortint el paper de les organitzacions de la societat civil, incloses les entitats LGTBI, en l'elaboració de polítiques públiques. Malgrat els avenços aconseguits, encara persisteixen situacions de desigualtat i violència que hem d'abordar des del respecte al marc constitucional i als principis d'igualtat i llibertat. Per aconseguir-ho, considerem necessari desenvolupar campanyes educatives i de sensibilització que promoguin la igualtat real i efectiva, la convivència i el respecte a la diversitat. Crear protocols d'atenció a víctimes d'agressions motivades per la intolerància o la discriminació. Formar el personal municipal en matèria de diversitat sexual i de gènere. Posar fre als discursos d'odi contra el col·lectiu LGTBI que en qualsevol àmbit legitimen i fomenten la discriminació i les agressions. Espanya ha avançat de manera significativa en drets i llibertats, gràcies al consens democràtic. La defensa dels drets de les persones LGTBI no respon a una qüestió ideològica, sinó al compromís democràtic amb els drets humans i la igualtat. Per tot això, des de l'Ajuntament de Castelldefels, convidem a tota la ciutadania i a tots els governs locals a unir-se a aquesta commemoració, que també és un reconeixement als qui, des de l'activisme i els moviments socials, van lluitar durant dècades enfront de la persecució, el silenci i la discriminació. La dignitat, la llibertat i la igualtat han de continuar sent principis fonamentals en la construcció d'una societat més justa, lliure i respectuosa. Continuarem treballant per erradicar qualsevol forma de discriminació i garantir que totes les persones, independent de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, puguin viure amb respecte i plena dignitat. Visca Castelldefels, orgullosa, diversa i inclusiva.
1: Moltes gràcies. Paraules. Senyora Mate.
7: Gràcies. Òbviament votarem a favor de l'adhesió al manifest. Remarcar que encara ens falta molt camí. Remarcar també que hem viscut avui mateix a aquesta plaça de l'Ajuntament. En el moment que es llegia aquest manifest, l'actitud d'un ciutadà que amb actitud provocadora ha començat a xiular de manera ostensible en contra, crec, dels principis fonamentals que molts de nosaltres creiem que ja estaven superats. Jo m'he sentit absolutament violentat, imagino que com molts de vosaltres, i m'hagués agradat una intervenció policial per, com a mínim, identificar aquesta persona per si era un fet constitutiu d'un delicte d'odi. Crec que queda molt camí per recórrer, que no és baladí el tema, que hem de posar tots els nostres esforços, i remarcar que estem parlant de principis fonamentals. Si no som capaços de societat d'admetre això, probablement el futur d'aquesta societat i d'aquest municipi no té sentit. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Armengol.
8: Sí, gràcies, alcalde. Bé, tot i que donarem suport, no, a aquesta declaració, com no pot ser d'una altra manera, ens hauria agradat que el TES hagués sorgit d'una administració més propera a la realitat del nostre territori, com podria ser la Diputació o el Consell Comarcal. Considerem que aquests organismes tenen un coneixement més directe de les necessitats, les particularitats i els reptes dels municipis del nostre entorn i poden aportar una mirada més ajustada a la realitat que vivim. Sense qüestionar, per altra banda, el valor que pugui tenir el manifest proposat per a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La defensa dels drets del col·lectiu LGTB requereix, com deia, de compromisos globals, però també respostes adaptades a cada realitat, a una realitat local. Per això pensem que hauria estat positiu comptar amb el text elaborat des de les institucions més properes, amb una major vinculació amb el territori i el seu teixit social. Dit això, em sumo a la intervenció, al matís que ha donat el company Xavier Mate, a mi també m'ha incomodat moltíssim, i això ens demostra, doncs, que estem encara a les beceroles, doncs, de la normalitat. El Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, perdó, és una jornada de reivindicació de memòria i de reconeixement a totes aquelles persones que han lluitat perquè avui visquem, vaja, en una societat més diversa i més lliure. Però també és una data que ens recorda que encara hi ha discriminacions, com bé dèiem, agressions i discursos d'odi que cal combatre amb fermesa. Com molt bé deia el regidor Mate, doncs aquest matí n'hem vist una, en vivo i en directe. Tanmateix, volem alertar que els drets del col·lectiu LGTBI no són conquestes irreversibles. Arreu de l'Estat i d'Europa estem veient com determinats sectors a la dreta i extrema dreta qüestionen drets que semblaven plenament consolidats, atacant les polítiques d'igualtat, la diversitat familiar, els drets de les persones trans i les iniciatives de sensibilització i educació amb valors. Davant aquests discursos regressius, les institucions no podem ser neutrals. Hem de posicionar-nos de manera clara en defensa dels drets humans, la igualtat i la dignitat de totes les persones. El silenci o la indiferència davant dels discursos d'odi només contribueixen a la seva normalització. Per això és més necessari que mai reforçar les polítiques públiques de sensibilització, educació i prevenció i formar adequadament el personal municipal, com bé deia també el manifest, per impulsar accions que garanteixin una igualtat real i efectiva. La millor resposta davant els qui volen fer retrocedir drets és continuar avançant en llibertats, respecte i inclusió. Des d'Esquerra defensarem sempre una societat on ningú hagi de patir discriminacions per estimar qui estima o per ser qui és, perquè els drets LGTBI són drets humans i cap retrocés en aquests drets ha de tenir cabuda en una societat democràtica. Volem reconèixer la tasca de les entitats, activistes i persones que des de la societat civil contribueixen a fer de Castelldefels una ciutat més oberta, respectuosa i compromesa amb la diversitat. Avui, més que mai, és necessari mantenir aquest compromís institucional. Davant qualsevol intent de retrocés en drets i llibertats, cal respondre amb més polítiques públiques, més educació en valors democràtics i més defensa de la diversitat com a element de cohesió social. En aquest sentit, ens agradaria una aposta més àmplia al municipi en matèria de sensibilització i prevenció, més campanyes educatives sostingudes que promoguin la igualtat real, el respecte de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, amb accions de conscienciació amb l'abast necessari per arribar al conjunt de la ciutadania. Les institucions tenen la responsabilitat de respondre amb fermesa promovent valors de respecte, convivència i igualtat i combatent qualsevol manifestació de LGTB-fòbia. Amb això també li torno a donar la raó al senyor Mate, perquè avui hauria sigut una ocasió, doncs, per recriminar l'actitud d'aquest ciutadà. No n'hi ha prou en condemnar aquestes actituds quan es produeixen. Cal treballar de manera preventiva, especialment entre els més joves, mitjançant accions educatives, campanyes de sensibilització que facin de la diversitat un valor compartit per tota la societat. Precisament perquè els drets assolits no són irreversibles, cal continuar treballant des de les escoles, els equipaments municipals, els espais públics, per combatre els prejudicis, prevenir les discriminacions i construir una ciutat més inclusiva. Per això instem, doncs, el govern municipal a reforçar les polítiques de sensibilització, educació i promoció de la diversitat, com deia abans, amb més ambició i compromís, convertint les paraules d'avui, les que avui estem dient tots, en accions concretes durant tot l'any, impulsant campanyes de sensibilització i conscienciació que contribueixin a posar fre als discursos d'odi i a les actituds discriminatòries que encara pateix el col·lectiu LGTBI. Davant l'odi, més educació; davant la intolerància, més drets; i davant qualsevol intent de fer retrocedir les llibertats conquistades, més compromís institucional, més polítiques públiques al servei de la igualtat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora López.
9: Moltes gràcies. Doncs, bueno, avui aprovarem aquesta declaració institucional amb motiu del 28 de juny i, evidentment, hi votarem a favor, però també volem aprofitar l'ocasió per parlar amb claredat sobre algunes coses en relació del que estem aprovant. Perquè el 28J no és només una celebració, és un dia de memòria i de reivindicació de compromís. És el record de totes les persones que van haver de viure amagades, perseguides o discriminades per estimar qui estimaven o per ser qui eren. I és també un recordatori de que els drets no cauen del cel. S'han conquerit gràcies a dècades de lluita dels moviments socials, de les entitats i de moltes persones valentes. La declaració parla de respecte i de dignitat i de convivència, i estem d'acord, però nosaltres volem anar una miqueta més enllà. La igualtat real no s'assoleix només amb bones paraules. Necessita polítiques públiques, necessita recursos, necessita escoltar les entitats, necessita incorporar la diversitat de manera transversal en totes les polítiques municipals, a l'educació, a la cultura, a l'esport, a la joventut, a la salut comunitària. Necessita espais de participació, formació del personal municipal, campanyes de sensibilització i també preservar la memòria democràtica de la repressió que va patir el col·lectiu durant el franquisme. Des de Movem en Comú Podem volem que Castelldefels no només es declari diversa, sinó que actuï com una ciutat diversa i inclusiva. I permetin-me també parlar de coherència, perquè és difícil avui escoltar discursos solemnes sobre la defensa dels drets LGTBI quan fa només uns mesos l'alcalde i el Partit Popular va votar en contra de la nova llei catalana de drets de les persones LGTBI, una llei que reforça la protecció davant la discriminació àmplia davant de la discriminació, amplia drets i consolida eines per combatre l'LGTBI-fòbia. I jo sé que després em vindrà l'excusa de que no, que els menors o dels processos mèdics i que, bueno, que no utilitzin la por per amagar una manca de voluntat política. Quan vostès bloquegen aquestes lleis amb l'argument de l'hormonació, estan girant l'esquena a la realitat científica, mèdica i humana. Estan deshumanitzant un procés guiat sempre per criteri estricte de professionals de la salut de reconegut prestigi. Perquè ser trans a l'adolescència no és un capritxi de cap setmana, no és una moda. Pensem per un moment en un noi de 13 anys de la nostra ciutat, que sap perfectament qui és, que ho té absolutament clar, però que ha d'afrontar-se cada matí a la mirada de rebuig de l'entorn o el buit administratiu. Saben quines són les conseqüències reals de la seva inacció? La ciència ens diu que l'ansietat, la depressió severa i les taxes d'ideació suïcida es disparen dramàticament entre els joves trans quan se'ls nega el reconeixement i l'acompanyament mèdic adequat. Negar-los els drets a ser trans a l'adolescència és abocar-los a un patiment invisible darrere de les parets de les seves habitacions. La salut mental dels nostres joves no pot dependre de prejudicis ideològics. I encara aquesta mateixa setmana, al Congrés dels Diputats, el Partit Popular es va abstenir en la reforma del Codi Penal que incorpora com a delicte les anomenades teràpies de conversió, unes pràctiques que nombrosos organismes internacionals acrediten, òbviament, com la vulneració greu dels drets humans. Davant d'això, nosaltres pensem que no hi ha lloc a l'ambigüitat. Quan es tracta de protegir la dignitat i la llibertat de les persones, l'abstenció també és una decisió política. I també volem dir que ens preocupa la deriva que han pres els actes del 28J a Castelldefels des que governa el Partit Popular. Any rere any s'han anat buidant de contingut reivindicatiu fins a convertir-se, com ja ens tenen acostumats, en una festa més del calendari municipal. I està molt bé celebrar, nosaltres ho dèiem fins fa un moment, però el 28J no és una festa qualsevol. És una jornada de lluita pels drets, de denúncia de les discriminacions que encara pateix el col·lectiu i de reivindicació de la igualtat plena. I creiem que caldria intentar fer més tallers als centres educatius en col·laboració amb entitats locals. Bueno, de fet, com diu el manifest que acaba de llegir el secretari, o altres activitats que tinguin com a objectiu l'arribada a la inclusió i igualtat total del col·lectiu LGTBI. Perquè sí, encara queda molta feina a fer i avui, abans, durant la lectura del manifest a la plaça, ho hem pogut veure. Quan es despolititza aquesta commemoració i es desconnecta de les polítiques públiques necessàries, es perd una oportunitat per conscienciar la ciutadania i per avançar cap a una societat on les persones LGTBI puguin viure amb la mateixa llibertat, seguretat i igualtat de drets que la resta. Celebrar és important, però sense compromís polític la celebració acaba sent només un aparador.
1: Gràcies, senyor Planell.
10: Hola, bona tarda a nou. Hoy el consistorio reafirma su compromiso con los derechos de todas las personas, los espacios seguros y la prevención de la discriminación. Subrayamos la necesidad de fortalecer el papel de la sociedad civil y de las entidades LGTBI en la elaboración de políticas públicas. A pesar de los progresos, persisten desigualdades y violencias que deben abordarse desde el marco constitucional y los principios de igualdad y libertad. Y hoy lo que ha sucedido en la Plaza Iglesia es muy grave. Y ahora quisiera hacer un inciso. No sé si la señora Corona tiene conocimiento de este documento, que es de la Diputación, que habla de los derechos de las personas LGTBI y erradicación de la LGTBI-fobia. Y es un documento de 15 páginas y tiene una checklist muy interesante, porque la checklist permite a las entidades locales ir marcando si estamos cumpliendo o no esos protocolos para evitar situaciones embarazosas como la de hoy. Por ejemplo, hay dos puntos que dicen: protocolo de policía local para delictos de odio y tracta respectuosos. Protocolo de respuesta institucional davant de incidentes graves. Hoy, a lo mejor, este protocolo se debería haber activado en las redes públicas de noticias para denunciar ese acto. Y mañana tendremos la celebración del orgullo en la ciudad, con un acto bastante importante, y se ha contratado una empresa que, aunque el dueño de la empresa sea el del colectivo, no significa que el contenido del organizado sea LGTBI, ni contenido, ni reivindicación, ni presencia del colectivo, más que la presentadora del acto. Ojalá se tomara de ejemplo de los Pride que se organizaron del 2021 hasta el 2024 inclusive, donde era una Pride muchísimo más reivindicativa, representativa, interseccional, inclusiva, donde diferentes entidades se veían reflejadas con una diversidad real y una Pride organizada con una perspectiva real LGTBI. Las Pride de los dos últimos años, el pasado y seguramente el de mañana, se van a convertir en meras fiestas, una jornada más que podría ser una Pride, una fiesta mayor o cualquier evento de ciudad, sin más identidad que la de una fiesta. Hoy todos nos llenamos la boca del manifiesto, pero aquí la realidad es que la aprobación original de la ley, tal como se ha comentado, el PP fue el único grupo que votó en contra en el año 2014. Y en la reforma del 2025 volvió a votar en contra con el señor Reyes y ahora acompañado de Vox y de Alianza Catalana. Pero bueno, hoy escucharemos palabras bonitas a favor de este manifiesto, pero la realidad es muy diferente, como así se ha demostrado. Desde el PSC queremos una Castelldefels orgullosa, diversa e inclusiva.
1: Gràcies, senyora Corona.
2: Sí, senyor Planell, no sé quin document és, perquè des d'aquí no tal, però li agrairé que m'ho passi, si òbviament si podem treure alguna cosa de profit, em sembla perfecte. I coincideixo amb tots vostès amb el tema d'aquest matí. Em sembla molt lamentable i, bueno, per desgràcia, ens reafirma el fet de que actes com el d'aquest matí doncs, continuen sent necessaris. A mi també m'ha incomodat i m'ha semblat bastant fora de lloc, per dir-lo suau, perquè aquí no podem dir segons que quedaria molt malament. I senyora Armengol ens diu, això algun any ja ho hem parlat abans, el tema del manifest, que li agradaria d'alguna altra administració, bueno, ja sap vostè que ens arriba aquí de la DIPU, de la FEM, a vegades és bueno, el text que ens sembla més adient, unes altres vegades és per tema de temps, per quan arriben, perquè sap que si és molt just no ens arriba el ple. Aquest any no li puc dir exactament el dia que va arribar a cada un, però jo em sembla que el de la DIPU, no sé si el vaig llegir aquesta setmana, no em vull equivocar, i el primer que ens va arribar i que vam poder treballar i adaptar-lo una mica a Castelldefels va ser el de la FEMI, com que al final tots més o menys podem, bueno, més o menys no, els podríem recolzar tots, no hi ha cap problema de que sigui un, de que sigui un altre. I ens diu també que reforcem el programa. Miri, jo vaig mirar el programa del 2022 i realment, més enrere no, i realment les accions que es van fer el 2022 van ser molt, però molt menys de les que es fan aquest any, i jo aquest any també espero que siguin molt menys de les que es facin l'any que ve, perquè aquí del que es tracta és de que sigui qui sigui, que cada vegada es puguin fer més coses. Cada any que surt aquest tema ho diem, es tracta d'entre tots millorar, recolzar-nos i anar cada vegada millor. I ens diu senyora Sílvia López, no són excuses, és que ustedes legislativamente son como el pato Donald a la elegancia. O sea, cada vez que legislan algo, meten la gamba pero hasta el cuello. Es el partido político que más daño ha hecho a los derechos de las mujeres. Sí, sí. ¿Sabe cuándo? Bueno, sí que lo sabe, porque además no solamente es que no tengan capacidad de legislar, es que cuando los colegios de abogados y los jueces les dicen que por ahí no, ustedes insisten. No volvamos al tema de cuántos violadores pusieron en la calle, pero es que con la ley trans la han vuelto a cagar. Pero es que ahora insisten. ¿Sabe por qué el PP ha votado que no? ¿Lo sabe? Ah, no, es claro, es que si venimos aquí y no sabemos de lo que hablamos, igual no vamos bien. Y en legislación hay que ser muy curos, porque o lo haces bien o metes muchísimo la gamba, porque esto no es que mañana cambiamos. Las cosas tienen consecuencias y consecuencias graves. Y cuando uno da apoyo a una ley tiene que estar muy seguro de lo que significa esa ley y de las consecuencias que tiene. Y el Partido Popular lo único que ha dicho es que exige garantías de que esto se lleve siempre por el ámbito penal. A lo mejor hay quien no sabe distinguir entre el ámbito penal, el ámbito administrativo o el ámbito civil. Pero a lo mejor cuando uno legisla y pretende que el resto vote, tiene que estar seguro. Y cuando uno llega a este pleno a decir según qué cosas, tiene que estar informado previamente. Insisto, en muchas cosas yo no dudo que algún acierto tendrán en la vida, como lo tenemos todos, ¿eh? Pero en temas legislativos hasta ahora no han dado ni una, con lo cual hay pocas lecciones nos pueden dar. Gracias.
1: Gracias. Subiría un segon torn de paraules. Paraules, senyora López.
9: Crec que hi ha hagut una confusió i jo estava parlant del Parlament de Catalunya, de la llei de LGTBI que es va votar aquí a Catalunya i que, bueno, és que això va passar abans del Dia de l'Orgull de l'any passat, que també ho vam comentar i aquesta és la resposta que ens va donar l'alcalde Reyes i per aquesta raó jo m'avançava en la resposta i posava l'exemple aquest de quina és la situació que passen les persones trans que en aquest cas doncs, són adolescents i per aquest motiu donava aquesta resposta concreta en aquest punt. Per tant, no m'estava ficant en altres qüestions, que òbviament és vostè molt més experta que jo en temes legals, simplement estava parlant d'això, d'una qüestió que a mi em sembla de drets i fonamentals per a les persones, bàsicament.
1: Gràcies. Senyora Corona, per tancar.
2: Disculpe, senyora López, usted ha dicho exactamente el tema de las terapias de conversión y esto es un tema del Congreso en Madrid. Gracias.
1: Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? S'aprova per unanimitat. Passaríem al següent punt, que seria l'11, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern. El primer seria assabentar el ple de les principals resolucions de l'alcaldia, la Junta de Govern local i les regidores delegades. Senyor secretari.
6: Es dona compte d'un decret de 12 de juny pel qual s'aprova l'actualització de diverses cartes de servei i se n'aproven de noves.
1: Doncs, si sembla bé, passaríem al següent punt, que són les apartats de les mocions. La primera seria la que presenta el grup municipal socialista per garantir el compliment dels acords del ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. La presenta el senyor Espanyol. Endavant.
11: Molt bé. Bona tarda a tothom ja. Moltes gràcies, senyor alcalde. Intentaré, en la primera part de l'exposició ara, intentar explicar una mica el per què, els arguments, el per què del títol d'aquesta moció. Intentem d'alguna manera buscar uns acords perquè en matèria d'inclusió social i accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques són una sèrie de mesures molt concretes amb un alcance de persones que tenen necessitats i són vulnerables. Castelldefels, la segona part de la intervenció intentaré fer referir-me a l'esmena a totalitat que avui sorpresivament ha presentat el PP, però ara intentaré explicar el per què la moció. Castelldefels és una ciutat diversa amb una realitat social cada vegada més complexa. L'envelliment de la població, l'augment de les situacions de dependència, les necessitats de les persones amb discapacitat, l'increment de diagnòstiques vinculades al trastorn de les neurodesenvolupament i les dificultats que viuen moltes famílies, obliguen a l'Ajuntament a actuar amb rigor, planificació, recursos i continuïtat, igual que en qüestions de sensellarisme o la gent gran. No? En aquest context, ja fa anys, ja fa temps, que el ple municipal ha debatut, això no és nou, i ha aprovat diverses iniciatives en matèria d'inclusió social, cohesió, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats. No parlem, per tant, com deia, de qüestions noves, sinó de debats pendents, sinó d'acords polítics adoptats formalment en el ple de l'Ajuntament de Castelldefels i que són necessaris pels espais públics, per les escoles, pels equipaments municipals i els mitjans de transport. Posarem dos exemples. El primer exemple és de l'any 2023, el juliol del 2023, el grup municipal socialista va presentar una moció per impulsar el pla local per la inclusió social i cohesió Castelldefels. El govern municipal del Partit Popular i Som Castelldefels va presentar una esmena a la totalitat que va substituir la proposta original socialista i que va ser aprovada amb els vots del govern municipal. Aquella esmena incorporava compromisos com treballar per la Castelldefels més inclusiva, millorar el menjador social del centre Ferri Montpou, estudiar un pla integral de suport a famílies vulnerables, garantir el control d'ajudes socials, elaborar un protocol d'assessorament de processos de dol, reforçar els serveis socials, millorar la teleassistència i el servei d'atenció domiciliària i oferir millors acompanyaments a alumnat i necessitats especials. Exemple número 2. Posteriorment, al març del 2025, el ple va aprovar una unanimitat de la moció presentada pel grup municipal socialista per impulsar la implantació de pictogrames a la ciutat. Aquests pictogrames tenen molts beneficis perquè afavoreixen i milloren la comunicació expressiva, la comprensió, l'anticipació d'horaris i rutines, marquen normes i límits, etc. etc. Molt bé. Aquesta moció de l'any 25, amb l'esmena parcial incorporada pel govern municipal, establia compromisos concrets com continuar la senyalització de l'entorn de l'ús públic, pintar i actualitzar entorns escolars i camins escolars, impulsar una campanya amb comerç local, donar suport a l'adaptació al CAP, mitjançant el projecte Adaptatú, en fi, una sèrie de mesures molt concretes i molt llargues i molt específiques. Perdona. Llavors, fins ara, amb aquests dos exemples que he fet de l'any 23 i l'any 25, i amb aquestes mocions, primer la del 23, esmena totalitat, i la del 25, esmena parcial, amb totes les mesures concretes que es van proposar, de moment, que sapiguem, només consta l'existència ara mateix d'una actuació parcial vinculada als pictogrames, en el comerç locals i amb la participació d'ISTEA en el Gremi Comerç i el Gremi d'Hostaleria. Només una, de moment, des de l'any 23 i 25. Per altre costat, una de les qüestions centrals pendents és la constitució o reactivació d'un espai estable de participació i seguiment en matèria d'inclusió, discapacitat i accessibilitat, que permeti coordinar les actuacions municipals amb les entitats, les famílies, la comunitat educativa, els serveis socials i els serveis sanitaris. Sense un òrgan estable de treball i seguiment, les mesures aprovades corren el risc de quedar totalment disperses i sense coordinació d'avaluació real. Està claríssim que amb aquest capítol d'ara que estem parlant tenim a l'Ajuntament té una assignatura pendent. No consta ara mateix una rendició de comptes clara i pública, sistemàtica, davant del ple sobre el grau de compliment del conjunt d'aquestes mesures que es van parlar el 23 i el 25. Tampoc no s'ha traslladat als grups municipals un calendari detallat, una dotació pressupostària concreta, uns indicadors de seguiment ni una aplicació pública suficient una explicació pública suficient sobre el que s'ha executat i que està pendent o quins terminis assumeix el govern municipal. Per això mateix, com a resum, els acords que proposem tenen una introducció que és el que busquem és menys anuncis, més execució, menys esmenes per diluir propostes i més compromís real amb els acords aprovats. Menys improvisació i més planificació. Per tant, el que es busca és reactivar l'expedient del 23, relatiu a la inclusió social i la cohesió de Castelldefels, reactivar l'expedient del 25, relatiu a la implantació de pictogrames a Castelldefels, incloure un informe relatiu a la campanya de pictogrames en el comerç local, crear un sistema públic de seguiment dels acords del ple accessible als grups municipals i a la ciutadania que permeti conèixer els estats de l'execució de les mocions aprovades, presentar semestralment al ple municipal un informe de seguiment del compliment d'aquestes mocions aprovades, constituir i reactivar o convocar en el termini de 60 dies la Comissió Municipal per la Inclusió Social, la Discapacitat i l'Accessibilitat Municipal al Castelldefels, amb l'objectiu de definir una agenda compartida d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. Es demana també impulsar, ampliar i avaluar la campanya específica amb el comerç local, el gremi d'hostaleria, les entitats inclusives, les associacions de família, per fomentar l'ús de pictogrames i altres eines de comunicació accessible, garantint que aquesta actuació no quedi limitada a una acció puntual o merament simbòlica, com hem dit abans. Donar compte al Consell Escolar Municipal i als espais de participació educativa de les actuacions realitzades en matèria de suport a alumnat amb necessitats específiques. Reforçar la transparència institucional i el respecte democràtic als acords del ple, garantint que qualsevol moció aprovada, sigui a proposta del govern o de l'oposició, disposi d'un seguiment polític i tècnic real amb informació periòdica als grups municipals. Doncs aquí he intentat explicar una miqueta el perquè, l'argument de lo que es demana en aquest capítol. I en la segona intervenció intentaré parlar de l'esmena. Gràcies.
1: Gràcies. També hi ha una esmena a la totalitat que la presenta el senyor Iniesto. Endavant.
12: Sí, muchas gracias. Bueno, solo presentamos una esmena a la totalidad. Os pongo los motivos. Castelldefels es una ciudad abierta, diversa, cohesionada, que debe seguir avanzando en la construcción de una sociedad en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital con autonomía, dignidad e igualdad de oportunidades. La inclusión social no es solo una obligación moral y legal, sino también una inversión de capital humano, cohesión humana y calidad democrática. En estos últimos años, la legislación española ha reforzado el concepto de accesibilidad universal, incorporando expresamente la accesibilidad cognitiva como un derecho de las personas con discapacidad y como herramienta para facilitar la comprensión, la comunicación y la interacción de toda la ciudadanía. La normativa vigente establece que la accesibilidad universal incluye también la accesibilidad cognitiva que en materia que se materializa mediante una fácil lectura, señalización comprensible, pictogramas y otros sistemas que permitan que los servicios públicos sean conscientes y lo puedan utilizar. Esta realidad no beneficia únicamente a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, sino también a personas mayores, ciudadanos con dificultades de comprensión lectora y también personas con trastornos de espectro autista, recién llegados y cualquier ciudadano que pueda encontrar barreras en su relación con la Administración. La inclusión social debe basarse en la igualdad de oportunidades y en la eliminación de barreras innecesarias que dificulten la participación de personas en la vida social, educativa, cultural y deportiva económica en el municipio. No se trata de generar dependencia ni ampliar estructuras burocráticas, sino también de garantizar que cada persona pueda desarrollar sus capacidades en el entorno accesible, eficiente y respetuoso con autonomía. Así lo defendíamos en el 2023, en esa moción presentada por el PSC, y así lo seguimos defendiendo hoy. Las administraciones locales son las instituciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, las que pueden detectar con mayor eficacia las necesidades reales de los colectivos vulnerables. En este sentido, el Ayuntamiento de Castelldefels debe continuar impulsando políticas local, públicas, que combinen la sensibilidad social con la sostenibilidad económica y la gestión responsable de los recursos humanos, de recursos municipales, perdón. El objetivo debe ser convertir Castelldefels en una ciudad más accesible, comprensible y amable con todos, reforzando la colaboración de las entidades sociales, familias, centros educativos y el tejido asociativo, el sector privado, y promoviendo soluciones prácticas y evaluables que generen resultados tangibles para que los ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels. Dentro de los acuerdos, como primer punto, nos comprometemos a continuar trabajando conjuntamente con la Asociación de Comercios y Empresas CEC en el marco del comercio inclusivo, en el proyecto de comercios accesible para todos. También seguir trabajando en la mesa de alianza con la discapacidad, zona Delta Sur, conjuntamente con nuestros municipios San Climent, Vegas, Castelgabá, Viladecans, que además de ser entidades, y grupos de personas vinculadas a la discapacidad intelectual para mejorar la inclusión social. Estudiar también la viabilidad de crear una plaza de técnico de inclusión en el Ayuntamiento de Castelldefels, así como tienen algunos de nuestros municipios del entorno. Aprovechar el nuevo modelo de pictogramas para empezar a repintar los pasos del cebra en la ciudad y, como no, acaben y como se ha ido realizando regularmente en este mandato. La inclusión no es solo para las personas con discapacidad, sino también para aquellas personas vulnerables en las que en cuanto a su inserción. Por ese mismo motivo, instamos a la Generalitat y al Gobierno de España también a legislar y dotar, sobre todo, a efectos presupuestarios, la lucha por la inclusión social.
1: Doncs ara sí que començaria el debat. Obrir un torn de paraules. Paraules. Doncs, senyora Borque.
13: Bé, gràcies. Aquesta moció ens dona l'oportunitat de parlar d'una qüestió que sovint queda en segon terme. Què passa amb els acords que aprova aquest ple un cop s'ha acabat el debat i s'han apagat els micròfons? Des d'Esquerra Republicana entenem que les mocions no poden ser només declaracions d'intencions. Quan el ple adopta un acord, la ciutadania espera que aquest tingui una traducció pràctica i que, passat un temps raonable, es pugui conèixer quin és el seu grau de compliment. Entre d'altres coses, perquè en el nostre cas, la gran part de les mocions que hem presentat han estat treballades amb entitats i amb veïns i veïnes i, per tant, responen a necessitats reals de la ciutadania de Castelldefels. Això és especialment important quan parlem de polítiques socials. Les famílies que necessiten suport, les famílies que tenen problemes d'habitatge, les persones amb discapacitat, la gent gran, els infants amb necessitats especials, no viuen els debats polítics, viuen la realitat del dia a dia. I el que els importa no és que s'aprova la moció sobre el paper, sinó que els serveis funcionin, que hi hagi recursos suficients i que les administracions compleixin els compromisos adquirits. Per això, considerem que demanar informació sobre l'estat de l'execució dels acords aprovats és una petició absolutament raonable. No hauria de suposar cap inconvenient explicar què s'ha fet, què està en marxa, què està previst, com ara vostè ha fet, i quins objectius continuen pendents. Ara bé, creiem que aquest debat hauria d'anar més enllà d'una moció concreta. Castelldefels necessita mecanismes estables de seguiment dels acords plenaris. Això reforça la transparència, facilita la tasca dels grups municipals i, sobretot, contribueix a generar confiança entre la ciutadania. Dit això, el que ens interessa és que les iniciatives útils avancin, independentment de qui les impulsi. Els veïns i veïnes ens demanen resultats. Per tant, valorem positivament qualsevol eina que permeti conèixer millor l'estat de compromisos adquirits i garantir que les polítiques socials avancin amb la continuïtat, el rigor i la serietat que mereixen. Des d'Esquerra Republicana creiem que la pregunta de fons no és només quins acords s'han executat i quins no. La qüestió és real és que si les polítiques que estem impulsant estan millorant la vida de les persones, si les famílies vulnerables estan més acompanyades, si els infants amb necessitats especials tenen més oportunitats, si les persones amb discapacitats troben menys barreres i si la gent gran rep una millor atenció. Aquest és el criteri amb què nosaltres avaluem l'acció municipal. Per això, ens agradaria saber, entre altres coses, com es troba el Pla Local d'Inclusió, com es troben les mocions aprovades en aquest ple referent a serveis socials, quins indicadors té l'Ajuntament sobre pobresa, exclusió social, vulnerabilitat. També volem saber si ha variat el nombre de persones ateses per serveis socials i si aquestes disposen dels recursos humans necessaris per donar resposta a les necessitats existents. Pel que fa a la infància i a l'educació, ens preocupa especialment la situació de les famílies amb infants amb necessitats especials de suport educatiu i voldríem saber si s'han reforçat els suports de menjadors escolars, als casals i a les activitats extraescolars, si existeix una coordinació efectiva entre l'Ajuntament, els centres educatius, les AFAs i la Generalitat i si s'està garantint que cap infant quedi exclòs per motius econòmics o per manca de recursos de suport. I en matèria d'accessibilitat cognitiva, ens preguntem si el govern municipal disposa d'una estratègia global o si les actuacions continuen sent puntuals. També volem saber si aquesta accessibilitat s'està incorporant als tràmits municipals, a la informació pública i als equipaments de la ciutat i si les entitats i les famílies han participat en la definició de les prioritats, perquè són elles les que estan al carrer i són elles les que ho viuen dia a dia. Finalment, pel que fa a la dependència i a l'envelliment, creiem necessari conèixer com està funcionant el servei d'atenció domiciliària, si existeixen llistes d'espera i quines mesures s'estan impulsant per combatre la soledat no desitjada que afecta cada vegada a més persones grans. Perquè al capdavall, el que dona sentit als acords que aprovem en aquest ple no és només el seu grau d'execució, sinó l'impacte real que tenen a la vida dels nostres veïns i veïnes. I la millor manera de retre comptes no és explicar quantes mocions hem aprovat, sinó demostrar quantes vides hem contribuït a millorar. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zerpa.
14: Muchas gracias, señor alcalde. Desde Son Castelldefels queremos empezar diciendo algo muy claro, y es que la inclusión no debería ser patrimonio de absolutamente ningún partido político. La inclusión es una responsabilidad compartida y una manera de entender la ciudad bajo nuestro punto de vista. Por eso compartimos plenamente el objetivo de la moción que ha presentado el PSC. Todos queremos una ciudad más accesible, más comprensible y con más oportunidades para las personas con discapacidad. También para las personas mayores, para los niños y las niñas con necesidades específicas y para todas aquellas personas que en algún momento de su vida pueden encontrar barreras para participar plenamente en la sociedad. Ahora bien, también creemos que este debate no debería convertirse en una discusión, vamos un poco en la línea de lo que acaba de decir Esquerra, e insistimos, no debería convertirse en una discusión sobre quién cumple más o menos mociones. La ciudadanía no nos pide que discutamos sobre las mociones del pasado, nos pide que construyamos soluciones para el futuro. Cuando hablamos de inclusión, no estamos hablando de expedientes ni de documentos, estamos hablando de familias que necesitan apoyo. Estamos hablando de niños y niñas con necesidades concretas, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas mayores o de cualquier vecino que necesita que su ayuntamiento sea accesible y más fácil de entender. También es justo reconocer que durante este mandato se han impulsado actuaciones que consideramos que son del todo positivas. Se ha avanzado en la accesibilidad cognitiva, en el trabajo con las entidades, en la implantación de pictogramas y en distintos proyectos compartidos con colectivos de la ciudad. Pero también es cierto que todavía queda mucho camino, en este caso, por recorrer. Y probablemente aquí estamos todos de acuerdo y todos coincidimos, ¿no?, en esta apreciación, porque la inclusión no es un proyecto que se termina, sino que es una forma de ganar. Por eso, más allá de las mociones que hoy estamos debatiendo, de Son Castelldefels, nos gustaría que la ciudad siguiera avanzando hacia una auténtica estrategia municipal de inclusión, con objetivos compartidos, con planificación, con indicadores de seguimiento y un trabajo conjunto, como no puede ser de otra manera, pues con los centros educativos, en este caso con las entidades, con el área de servicios sociales, con las familias y con las personas que realmente están implicadas dentro de esta área. No queremos una ciudad inclusiva porque lo diga una moción. Queremos una ciudad inclusiva porque esa sea realmente la forma habitual de trabajar de todas las áreas del ayuntamiento. Por este motivo, entendiendo que la moción centra principalmente su contenido en el seguimiento de acuerdos ya aprobados, mientras que la enmienda presentada tampoco recoge esa visión más amplia que creemos necesaria, nuestro grupo municipal se va a abstener en ambas votaciones. Seguiremos trabajando para que Castelldefels sea una ciudad cada vez más inclusiva, no solo desde los acuerdos del Pleno, sino sobre todo desde las políticas públicas y del trabajo compartido con la ciudadanía. Porque es una ciudad verdaderamente inclusiva, no se mide por el número de mociones aprobadas, sino por la capacidad de mejorar cada día la vida de las personas. Muchas gracias.
1: Gracias, señor Iniesto.
12: Bueno, nadie en esta sala discute que la inclusión social, la accesibilidad cognitiva y el apoyo a personas con necesidades específicas son prioritarios, faltaría más. Es una obligación moral, es una obligación legal y para nosotros, además, es una inversión. El capital humano, en cohesión, en calidad democrática en esta ciudad. Esto no está en cuestión y, de hecho, ya lo defendíamos en aquella moción del 2023. Así que, de fondo, estamos de acuerdo en el qué, pero donde discrepamos es en el cómo, ¿no? La moción que nos presenta el Partido Socialista pide informes, 30 días, informes 60 días, comisiones, sistemas de seguimiento, informes semestrales, mucha burocracia, demasiada burocracia, ¿no? Con todo el respeto, esto no es más inclusión. Esto es más papeleo, y lo hicimos sin acritud, convertir cada acuerdo de pleno en una cadena de informes, comisiones, no ayuda ni a una sola persona con discapacidad, ni a las familias vulnerables, ni a un niño que necesita de su apoyo. lo que ayuda es ejecutar y lo que exactamente es lo que estamos haciendo en este mandato. Es por ello que planteamos en esta enmienda a la totalidad que no sirve el no a la inclusión. Dice que vamos a hacerlo bien y de verdad. ¿Qué proponemos? Cosas concretas, medibles y que ya están en marcha. Seguir con el comercio inclusivo de la mano de CEC, con el proyecto de comercios accesibles

0: Los importes de las partidas presupuestarias que llevamos desde que llegamos gobernando, estamos hablando de que en el 2023, y redondeo, estaba dicha partida, la de inclusión social, en 240.000 euros. En el 24 la aumentamos a 265.000 y ahora en el último presupuesto hemos aumentado a 298.000. Más de un 22% en esta partida, que creemos importante porque realmente, por mucho que hagamos, siempre nos vamos a quedar cortos. Es verdad que podríamos hacer más, pero bueno, intentamos hacer todo lo que esté en nuestra mano y hacer posible que la inclusión social, todas estas personas, pues puedan estar reconocidas y cuidadas en todo nuestro entorno. Conviene recordar también que pedir el compromiso está muy bien, pero el compromiso también demuestra de una financiación y ahí las administraciones que están por encima de nosotros tienen también mucho que aportar. Resumiendo, nosotros no queremos menos inclusión, queremos menos burocracia y más resultados tangibles para los vecinos. Sensibilidad social, sí, pero con gestión responsable de los recursos, sin inflar infraestructuras que al final solo se traducen en nada para quien realmente lo necesita. Gracias.
1: Gracias, señor Español.
2: Moltes gràcies, senyor alcalde. Aviam, anem a intentar posar una mica sentit comú i coherència a aquesta moció i a l'esmena de la totalitat. Tal com alguns arguments de la senyora Borque i alguns arguments del senyor Zerpa, parlem més o menys del mateix. ¿Vale? Estem parlant d'una idea molt bàsica, un missatge molt clar. L'ADN de l'Ajuntament amb aquestes qüestions ha de ser bàsica, pressupostària, de principis i política claríssima. Vull dir, si no ajudem nosaltres a les nostres ciutadans que no necessiten, qui ho farà? Vostè parla de qüestions supranacionals. Supramunicipals, perdó. La Generalitat en els seus pressupostos ja contempla augment de pressupostos per a la gent gran. Hi ha una llei espanyola de reforma de la dependència. Però nosaltres, a el que ens toca a nosaltres, hem de fer tot el possible per ajudar aquestes persones que ho necessiten. I estem parlant avui d'inclusió social, cognitiva i suport a les persones que ho necessiten. I jo he parlat de sensellarisme, gent gran, etc. Doncs com deia, anem a veure. Si els missatges que estan donant aquí els senyors de SOM, nosaltres i Esquerra Republicana, i vostè s'ha sentit el que està dient, estem parlant de lo mateix, senyor Niesto. Si estem parlant de lo mateix, com és que presenten una moció a la totalitat? Vostè s'ha sentit? S'ha sentit? Li posem una mica de sentit comú, que potser per vostè a lo millor el sentit comú és el més comú dels sentits, però posem-li sentit comú, posem-li estructura a això. Tornem enrere 3 anys, vostès han presentat una esmena de totalitat d'una cosa que parlem de lo mateix, que busquem el mateix objectiu, el mateix fonament. Escolti, tornem 3 anys enrere. A una moció, esmena de totalitat, el de 23, igual, què farem? Estarem 3 anys més i d'aquí 3 anys tornarem a parlar d'això una altra vegada? No hem fet res? Aviam, anem a ser una mica sentit comú. Nosaltres no estem buscant burocràcia, estem buscant crear una comissió de seguiment, estem buscant accions molt concretes. Aquí no es planteja cap tipus de burocràcia ni augment de costos, es presenten unes mesures molt concretes directes a ajudar les persones. Llavors, clar, no s'entén com presenten una esmena a la totalitat en aquest sentit. És que algunes de les propostes que vostès presenten a l'esmena a la totalitat són correctes, estan molt bé, poden ser complementàries perfectament del que hem presentat nosaltres. El que ha dit el senyor alcalde abans, aquest és un tema que si estem tots junts els 25 no podem anar, com deia el senyor Zerpa, no podem barallar-nos amb aquest tema, hem d'anar tots conjuntament, no pot ser. Us he presentat una sèrie d'esmenes que estan molt bé, algunes d'elles, es poden complementar i es poden sumar les nostres. Què és això d'una esmena de totalitat com fa 3 anys, quan està vostè manifestant una sèrie de qüestions que són pràcticament les mateixes que estem posant aquí nosaltres? És una contradicció total i absoluta. És una contradicció total i absoluta. Simplement el que volem és que quedi reflectit que hi ha un ADN molt clar que hem de tindre, que els serveis municipals, l'Ajuntament ha d'ajudar aquestes persones, hi ha unes mesures molt concretes i una comissió de seguiment. Res més, és això. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Evidentment, votarem en contra de l'esmena totalitat. Està claríssim.
1: Gràcies. Ara veuríem un segon torn de paraules. Paraules. Doncs, senyor Martín.
3: Sí, molt breument. Bueno, des de Movem donarem suport, voldríem poder donar suport a aquesta moció.

0: del Partit Socialista, que no es podrà votar perquè si s'acaba aprovant l'esmena a la totalitat, doncs no arribarem a votar l'esmena del Partit Socialista, i això és una pena. Ja esborro tota la part de recolzament, no?, a les polítiques d'inclusió del col·lectiu, perquè són òbvies, no?, subscric les paraules dels meus companys i companyes, també de l'oposició, ara ho deia també el senyor Espanyol, aquest tema és un tema que hauríem d'anar tots plegats, i hi ha un mecanisme molt adient, no?, que són les esmenes parcials, que ajuden al millor a l'enteniment, no?, quan com en temes com aquests estem d'acord. I per això jo crec que el Partit Popular no està fent una estratègia de bloqueig, que és el que al final està denunciant aquesta moció. També, no?, i veiem, també passarà amb la següent moció, que es presenta una esmena a la totalitat, que com aquesta només està signada per un dels partits del govern, i per això jo crec que la part de les mocions és una part on l'oposició principalment presenta propostes, doncs és el moment on es pot jugar, no?, on si hi ha temes en què estem d'acord una part, en aquest tema podríem estar d'acord tots, doncs es jugui amb aquesta geometria variable i amb aquestes mocions que s'aproven, no?, doncs més enllà que molts diem que per desgràcia moltes vegades es converteixen en brindis al sol, doncs mecanismes com el que es plantegen a la moció donen, doncs, poden donar aquesta fortalesa per fer més seguiment per part de la ciutadania, perquè s'arribin a compliment, o poden enriquir d'alguna manera també l'acció del govern, sigui quin sigui el govern de torn, no?, i dona més força als partits a la qualitat democràtica, que també se n'ha parlat en aquest ple. Per tant, jo demanaria si en aquesta moció i també a la següent el partit Som, que ha decidit no signar aquesta esmena a la totalitat i que no comparteix aquesta estratègia en aquests temes del Partit Popular, doncs que vagi més enllà de l'abstenció, perquè els números són molt cabezones, i una abstenció, doncs, bueno, al final dona valor a la política de bloqueig del Partit Popular, a la moció dels 1.000 pisos buits que el sindicat de llogaters ha treballat amb partits de la oposició, que ens hem donat recolzament per arribar a elevar moció a aquesta petició, doncs tampoc podrà votar-se per una esmena de bloqueig del Partit Popular que si amb l'abstenció de Som, doncs no arribarà ni a votació. I doncs, la proposta del Partit Socialista, si s'arribés a comptar amb aquest recolzament de Som, amb una majoria d'aquesta ciutat, una majoria d'aquest ple que recolza més polítiques d'habitatge, més enllà de la part anterior del ple, on hem parlat dels acords que porta el govern a ple, doncs si hi ha una majoria en aquesta ciutat que vol més habitatge, que vol més polítiques d'inclusió, que vol més polítiques de solidaritat, que vol climatitzar més i millor les aules, doncs fem-les sense el Partit Popular, i amb aquelles que el Partit Popular es vulgui sumar, doncs també endavant treballem plegats, com ha dit també l'alcalde. Per tant, seguirem presentant mocions. Si no es fa aquesta feina, doncs bonament la farem des de l'oposició. Els que estem a l'oposició i els que esteu en el futur ja també la fareu, però pensem que donar més força i donar aquesta línia de seguiment dels acords de les mocions, pensem també que seria positiu. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Zerpa.
2: Sí, mire, señor Martín, yo esto lo veo relativamente fácil, ¿eh? Ya he dicho que en anterioridad a la moción que presenta el PSC que estamos y compartimos plenamente el objetivo. Antes de entregar la moción, mire lo que podemos hacer. El lunes nos vamos a sentar. Yo creo que lo que ha dicho el señor Iniesto, lo que dice usted, lo que dice el señor Español, la señora Rita y lo que digo yo, estamos rozando el larguero. Bueno, pues vamos a meter gol. Vamos a hacer un documento en el que todos estemos de acuerdo. Y tenemos tres semanas pues para discutirlo, que cada uno pues diga la suya y llegar a ese acuerdo. ¿Para qué? Para traer ese documento en forma de moción, como usted quiera, al próximo pleno. Y ya está. Y así es sencillo y creo yo que estaría solucionado. Porque estamos cerca, por lo que entiendo, que es la única forma de llegar a un acuerdo total. Ahora, esta moción se presenta ayer o antes de ayer. Yo, insisto, estoy muy de acuerdo en la totalidad de lo que se ha dicho por parte del PSC, pero yo creo que también quizá podamos participar, ¿no?, el resto de partidos. Participemos así y traigamos un documento consensuado todos los partidos. Y fácil, lo tiene fácil. Gracias.
1: Gracias, señor Iniesto.
3: Señor Español, póngase en mi lugar. Imagínese. ¿Sí o no? Imagínese que usted está gobernando está trabajando para la ciudad, bueno, está gobernando usted en Castelldefels. Bien, dentro de un año, bueno, ya lo veremos. Y ahora yo presento una moción de algo que usted ya está realizando. Imagínese que esa moción prospera. Eso significaría que prospera una acción municipal que beneficiará a los ciudadanos gracias a la oposición, no gracias al Gobierno. O sea, no entiende por qué nosotros hemos integrado una esmena a la totalidad. Estamos trabajando. Y ustedes ahora nos piden ciertas cosas, pero que realmente ya muchas de las cosas las estamos haciendo. Al final lo que queremos es que prospere pues, el trabajo que estamos realizando. Pero mire, hay una diferencia. Como decía el señor Martín, esta moción que ustedes presentan, aunque prospere la nuestra, no va a quedar en el olvido. Tomamos nota y nosotros, como dice el señor Zerpa, eso, al final esto no va de partidos, al final los 25 que estamos aquí estamos para solucionar los problemas a los vecinos. Y al final, si podemos enriquecer cualquier acción municipal y sobre todo una moción tan importante, o sea, una acción tan importante como esta, pues bienvenido sea, no tengo ningún problema. Vuelvo a repetir. Queremos que prospere lo que realmente está haciendo este equipo de gobierno. Creo que este equipo de gobierno está trabajando bastante bien y no le digo yo que esto, la moción que ustedes presentan, quede en el olvido. Tomo nota y bueno, os hablamos en un futuro. No le quepa la menor duda.
1: Gracias, señor español Pertanca.
4: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Seguramente muchos que están aquí, pero algunos ya pentinan canas. Coneixen la pel·lícula, una obra de teatre molt famosa, Los 12 Hombres sin Piedad, on hi havia un acusat d'assassinat, n'hi havia 11 persones en contra, que era culpable, i un que era innocent. La persona que creia que era innocent va anar convencent els altres 11 a mesura que anava avançant les reunions i els arguments. D'aquí un ratet, d'aquí una mica, ja el tindria convençut i vostè votarà a favor i retirarà l'esmena a la totalitat per les últimes manifestacions que està fent. D'aquí una mica ja el tinc convençut. Si ho està dient això que acaba de dir ara mateix, més el que acaba de dir el senyor Zerpa, sisplau, aprovi, votin a favor. O votin a favor o pactem ara mateix un document perquè la ciutat ho necessita.
1: Gràcies. Passaríem, doncs, a votació. Primer votaríem l'esmena a la totalitat. Vots a favor? Abstencions? Vots contraris? Doncs queda aprovada l'esmena a la totalitat amb el vot favorable del Partit Popular, l'abstenció de SOM i el vot contrari de la resta de grups. Passem a la següent moció, que és la moció B2, que és la moció que presenten els grups sotasignats per a la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge a Castelldefels. Ho presenta? Sí?
5: Ho doncs, farem doncs, meitat i meitat.
1: Endavant, senyora Borque.
5: Vale. Bé, doncs avui portem a debat una moció que novament aborda una de les principals preocupacions de la ciutadania, que és l'accés a l'habitatge. I no parlem d'un problema futur, parlem d'una realitat que ja afecta centenars de famílies del nostre municipi. Insistir una vegada més, si la senyora Mariana Ortega em dirà que sempre que parlo d'habitatge dic el mateix, però és que és així, parlem una vegada més de joves que han crescut aquí i que no poden emancipar-se a la seva ciutat. Parlem una vegada més de famílies treballadores que destinen una part cada vegada més gran dels seus ingressos a pagar el lloguer. Més encara després que PP, Vox i Junts al Congreso de los Diputados tombessin el decret que garantia un increment màxim del 2%. Imaginem que vostès viuen al marge de la gent perquè a nosaltres ens han parat gent pel carrer i ens han preguntat per què han rebut una pujada del lloguer del més del 3% quan ells els sonava que no podien tenir una pujada de més del 2%. Parlem també de persones grans que veuen com augmenta el cost de la vida mentre es debilita la seva seguretat residencial. En definitiva, parlem d'un dret fonamental que cada dia és més difícil de garantir. A Castelldefels aquesta situació té conseqüències molt concretes. Cada vegada són més els veïns i veïnes que es veuen obligats a marxar de la nostra ciutat. Això no és només un problema d'habitatge, és també un problema de cohesió social, d'arrelament i de model de ciutat. I mentre moltes persones tenen dificultats per accedir a una llar, continuen existint habitatges que estan buits durant anys. Aquest és el debat que avui plantegem. No és un debat contra ningú, és un debat sobre si podem acceptar que hi hagi habitatges permanentment desocupats mentre una part de la ciutadania no troba una alternativa residencial digna. La Constitució reconeix el dret a la propietat privada, però també estableix que aquest dret està condicionat per la seva funció social. I la legislació catalana és clara. Un habitatge que està buit de manera permanent i injustificada durant més de 2 anys incompleix aquesta funció social. La qüestió, per tant, no és si es pot actuar. Les eines legals existeixen i els ajuntaments disposen de competències per fer-ho. La qüestió és si hi ha voluntat política. Aquesta moció proposa mesures concretes, identificar i inspeccionar habitatges buits, elaborar un pla municipal de mobilització d'habitatges buits, crear un registre municipal, aplicar els instruments previstos per la normativa i impulsar programes de lloguer assequible, rehabilitació i cessió voluntària. L'objectiu no és recaptar ni sancionar per sancionar, l'objectiu és mobilitzar habitatges. Perquè cada habitatge que es recupera per ús residencial és una oportunitat perquè una família pugui trobar una llar. Alguns poden pensar que el problema dels habitatges buits és menor, alguns poden dir que estem parlant de pocs pisos, però quan parlem d'habitatge no parlem de números, estem parlant de persones. Tant és si són 10, 50 o 100 habitatges. Darrere de cada pis hi ha la possibilitat que un jove es pugui emancipar, que una família trobi l'estabilitat per viure o que un veí o una veïna pugui continuar vivint a la seva ciutat. Perquè qui busca una llar i no la troba, cap habitatge recuperat és insignificant. Per això, cada habitatge que es mobilitza és una oportunitat guanyada. Cada habitatge que deixa d'estar buit i passa a tenir una funció residencial és un pas endavant per fer efectiu el dret a l'habitatge. Cada habitatge mobilitzat és una petita victòria contra l'exclusió residencial. Cada habitatge recuperat és un pas més cap a una ciutat més justa. Algú podria dir que aquestes mesures per si soles no resolen la crisi de l'habitatge, i és cert, però també és cert que la inacció no resol res. Cada administració hauria d'assumir les seves responsabilitats i nosaltres creiem que aquest equip de govern ha d'assumir les seves que li corresponen. Aquesta moció no qüestiona la propietat privada ni planteja cap mesura confiscatòria, no parla d'expropiar ni d'ocupar habitatges, parla simplement de complir la legislació vigent i de garantir que els instruments públics disponibles s'utilitzin en benefici de l'interès general. Li dono la paraula a la Sílvia.
6: Ahora, bueno. Gràcies, doncs, bueno, per complementar una mica el que deia la companya, també fer incís en que l'article 47 de la Constitució obliga els poders públics a fer efectiu el dret a una llar digna. I l'article 33 deixa molt clar que la propietat privada dels habitatges està delimitat per la seva funció social, com deia la companya. Per tant, bueno, a Castelldefels sabem, parlem cada ple, tenim una tensió residencial increïble, el preu mitjà del lloguer a la nostra ciutat està per sobre de 1.300 euros, al mes. Això és una barrera infranquejable per nostres joves, per les famílies treballadores, per la gent gran, i aquesta gent es veu expulsada de la nostra ciutat. Per tant, bueno, des de que sabem que tenim aquest informe, no, des del gener del 2026, nosaltres hem donat un temps, hem esperat a veure quines eren les accions que vostès, doncs, feien amb aquesta informació. Sabem que tenim 1.115 habitatges amb indicis d'estar buits i sabem que tenim 734 que podrien ser mobilitzables, és a dir, podrien ser recuperats a curt o mitjà termini. Per tant, nosaltres en aquesta moció no creiem que estiguem demanant impossibles, sinó que estem demanant accions que es puguin fer amb simple voluntat política. I les accions que demanem, a més, les demanem, si us plau, amb un termini, amb un calendari. Per tant, és això, inspeccionar en 3 mesos a ser possible, perquè si no és que l'emergència és tanta que se'ns acaben expulsant, ens quedarem sols aquest poble. Després també elaborar en 6 mesos, si és possible, un pla municipal de mobilització d'habitatges buits, és a dir, quan tinguem identificats quants són definitivament aquests habitatges buits, doncs saber què hem de fer amb això, i per últim, òbviament, doncs el recàrrec de l'IBI, que això ja sé que tenen, que tenen la voluntat de fer-ho. Per tant, nosaltres, jo crec que des d'on estiguem, seguirem exigint a la Generalitat que sigui fent les inversions que calen perquè totes aquestes demandes que estem fent nosaltres siguin fetes, però creiem que escudar-nos en la competència no és una bona acció. Hem d'ocupar-nos de les coses des de l'Ajuntament i després, com s'ha fet en altres casos aquí a la ciutat, doncs ja veurem qui paga les coses. Per tant, això també voldríem agrair doncs, al Sindicat de Llogateres, no? Aquesta acció i aquesta moció l'hem volgut presentar de la mà de la gent i creiem que aquesta pressió que estem sentint dia a dia des de la ciutadania és el que necessitem donar respostes i per això també necessitem aquests informes anuals que demanàvem doncs, que passin per ple i també per la taula d'habitatge per saber què és el que està passant amb aquests habitatges.
1: Moltes gràcies. També hi ha una esmena a la totalitat que la presenta la senyora Ortega.
7: Sí, gràcies. Bueno, en primer lloc quiero decir que cuando leí su moción pensé, mira, estas han entendido el estudio, en ningún caso hablan de los 1.115 pisos con indicios, pero claro, llego y lo primero, el señor Martín habla de esta moción, en la moción anterior, y dice, la de los 1.000 pisos buits. A ver, yo es que pierdo la fe de verdad en dar explicaciones, porque es que yo no sé si es que no nos escuchamos los unos a los otros o qué es lo que está pasando, pero bueno, ya he dado los números antes, no los voy a volver a repetir. También es verdad el tema de que comentábamos antes de las mociones. Yo también quiero decir que, bueno, pasa en la moción siguiente. La señora Borges se puso en contacto conmigo para hablar de la moción. Antes de presentarla, se comenta la moción. Pero es que ustedes presentan las mociones en el último momento también y luego se quejan de que nosotros hacemos una moción, una enmienda a la totalidad. Es que el trabajo es conjunto, es que se puede trabajar conjuntamente. Pero bueno, es una línea que no sé si es que es... ¿es histórica o qué es lo que está pasando? Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que este equipo de gobierno comparte la preocupación por las dificultades que tenemos de acceso a la vivienda. Es probablemente uno de los principales problemas que tienen hoy nuestros vecinos y vecinas, especialmente los jóvenes, como en cada pleno me recuerda la señora Borque, muchas familias y aquellas personas que desean desarrollar un proyecto de vida en Castelldefels. Como venimos reiterando, no es un problema exclusivo de Castelldefels, sino que es un problema generalizado. Compartimos mayoritariamente, de verdad, la parte expositiva de la moción, pero no podemos asumir, y ustedes lo saben, los acuerdos propuestos porque o no plantean nada nuevo o no es viable en los tiempos que nos plantean. Precisamente por ello creemos que es importante que el debate se plantee desde el conocimiento de cuáles son realmente las competencias de cada administración y desde el máximo rigor técnico y jurídico. No podemos olvidar que la principal competencia en materia de vivienda corresponde a la Generalitat de Cataluña, yo también lo repito cada pleno. Es la Generalitat quien aprueba la normativa en materia de vivienda, quien declara las zonas de mercado residencial tensionado, quien desarrolla las políticas de vivienda protegida y quien dispone de la mayor parte de los recursos económicos destinados a esta materia. Los ayuntamientos tenemos las competencias limitadas. Nuestra obligación es ejercerlas con responsabilidad, utilizando todas las herramientas que la legislación pone a nuestra disposición y actuando siempre con seguridad jurídica. Y eso es exactamente lo que ha hecho este equipo de gobierno. Lo vuelvo a repetir. Durante el mandato anterior se encargó un primer estudio sobre viviendas desocupadas, que nunca llegó a finalizarse por incumplimiento de la empresa adjudicataria y que se le requirió varias veces, pero que finalmente no pudo concluirse. Ante esta situación, este Gobierno decidió no resignarse y encargó un nuevo estudio a una consultora que era especialista en estos temas, con el objetivo de disponer de una radiografía rigurosa de la situación de viviendas potencialmente desocupadas en Castelldefels. Este estudio estuvo finalizado en pocos meses, fue presentado inmediatamente en la tabla local de la Habitatxa y allí los propios técnicos explicaron cuáles habían sido la metodología utilizada y, sobre todo, cuáles eran las limitaciones de los resultados obtenidos. Los criterios utilizados, especialmente los relativos al consumo del agua, eran deliberadamente amplios para evitar dejar fuera posibles casos que posteriormente debían ser comprobados. De hecho, los propios autores del estudio dejaron claro que aquellas viviendas requerían una verificación individualizada antes de poder ser considerablemente desocupadas. Además, el propio estudio añade que cualquier actuación de movilización exige valorar previamente los recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos necesarios, ya que cada expediente requiere una comprobación individualizada y todas las garantías legales. A pesar de ello, este Gobierno decidió ir un paso más allá, porque creemos que aunque solo sea una vivienda, como antes bien ha dicho el señor Guillamón, aunque solo sea una vivienda que podamos recuperar para el parque social, sería es un objetivo que es, dada la situación que tenemos en Castelldefels, al que no podemos renunciar, no podemos renunciar a esas pocas viviendas. Y nosotros hemos empezado con la inspección y la hemos empezado con los de los grandes tenedores, precisamente porque tenemos la ordenanza, que vuelvo a recordar que fue aprobada por este equipo de gobierno, que nos permite recargar el IBI a esas viviendas desocupadas una vez se demuestre que realmente y legalmente lo están. No es el objetivo recaudar el IBI, porque no es el objetivo. El objetivo es ponerlo para parque social. Por eso presentamos esta enmienda, no porque estemos en contra de actuar sobre las viviendas desocupadas, es que es todo lo contrario. La presentamos porque queremos que esta moción refleje la realidad del trabajo que ya se está haciendo en el Ayuntamiento, respetando el marco competencial de cada Administración y sustituyendo las declaraciones de intenciones por actuaciones que sean técnica, jurídica y administrativamente viables. Gracias.
1: Gracias, a Aurelian Untor. Paraules. Ningú s'anima. Senyor Guillamón.
8: Gràcies, senyor alcalde, per aclarir el rom una vegada més. Molt bé. Bueno, pues presentamos y apoyamos esta moción porque al abordar, como ya hemos dicho infinidad de veces, pues el principal problema de los ciudadanos y de las familias de nuestra ciudad no es algo que nosotros nos inventemos, sino que realmente estudios como el de Divaròmetre, que es un estudio que hace la Diputación de Barcelona, así lo marcan, incluso marcan cómo se va incrementando la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad en relación al tema de la vivienda en Castelldefels. Hoy en nuestra ciudad, pues como ya se ha hablado ampliamente en este pleno, pues a los jóvenes les cuesta emanciparse, a las familias que están de alquiler, cuando les renuevan el alquiler, tienen que irse de la ciudad. Los ciudadanos de clase trabajadora no pueden acceder a un piso por los precios que está. Y sí que es cierto que, como bien dice nuestro alcalde, esto es un problema global de toda España. Pero también es cierto, como hemos dicho en muchas otras veces y en muchas otras mociones, y como bien dice la señora Ortega, cualquier pequeño pasito siempre ayuda y colabora. Y por eso, desde el Partido Socialista y creo que desde la oposición, siempre presentamos propuestas en materia de vivienda en positivo. Y además esta moción lo que plantea es algo razonable, algo necesario. No solo es conocer cuántas viviendas, porque, señora Ortega, esto no va solo de cuánto conoces, sino de achucharles, de apretarles para que después de tres años, hagan algo en relación con los pisos vacíos, que además es una cosa que ustedes sacaron con un eslogan de que iban a recargar. Parecía que había cientos de pisos porque ese impuesto que iban a poner iba a hacer aflorar muchísimos pisos, cuando la realidad, señor Ortega, que usted misma nos ha relatado esos datos, vemos que es bastante diferente y que no sabemos realmente si al final serán 3, 5, 20, etcétera. Pero después de 3 años, señora Ortega, creemos que tienen que pulsar fila a la agulla para ponerse en marcha y sacar cuanto antes estas viviendas. Como ya he dicho en este pleno, es que hemos presentado más de 10 mociones directamente de temas de vivienda, aparte de la multitud de puntos sobre temas de vivienda que hemos tratado. Y, por lo tanto, propuestas ha habido, diagnóstico ha habido debate y lo que creemos que falta aquí, señor Ortega, como ya le he dicho antes, es una falta de voluntad por un tema ideológico del Partido Popular en cuanto a que no se cree que la vivienda no sea un producto, una mercancía especulativa o una mercancía de libre mercado y sea un derecho básico de los ciudadanos y ciudadanas. Señor Ortega, igual que la participación para usted también es un derecho básico, pues que la gente pueda acceder a una vivienda es un derecho básico y desde el Ayuntamiento debe poner todas las herramientas que creo que tienen o creemos que tienen herramientas para ponerlo. A partir de aquí, cuando hemos visto la enmienda a la totalidad, pues claro, nos ha sorprendido, señor Ortega, porque realmente esa enmienda lo que hace es vacía la moción completamente, hablan de hacer, de continuar. ¿De continuar qué, señor Ortega? De continuar. Si hace 3 años que están haciendo esto, si es la primera vez que nos presentan estos resultados de este estudio que han hecho de pisos vacíos. Si es que hasta ahora no lo teníamos, señor Ortega. Continuar el qué, hacer exactamente el qué, eso es lo que le queremos pedir desde la oposición, para que nos convenza de apoyarle su enmienda a la totalidad. Imagínese lo que le estoy diciendo. No sé exactamente cómo podemos hacerlo incluso para ayudarles, pero bueno, vayamos al tema. Entonces, lo que sí que nos preocupa, señor Ortega, es qué recorrido va a tener a partir de ahora este informe. Exactamente cuáles son los pasos que van a dar, qué van a hacer con toda esa multitud de datos que nos ha compartido al principio del pleno. Porque lo que creemos es que este informe no tiene que ser un final, sino que tiene que ser un principio de esas acciones que debe de hacer el Gobierno de la ciudad para intentar poner la mayor parte de o casi todas las viviendas que se pueda en ese a través de la oficina local de alquiler en ese mercado, y sobre todo pues hay casos que a lo mejor les podrían incluso pues ayudar al señor Iniesto, a la regiduría del señor Iniesto. A partir de aquí me guardo para el segundo turno el resto de intervención. Lo que sí que me gustaría saber es qué posición tiene SOM, porque viendo la tibieza que han tenido con la enmienda a la totalidad de la anterior moción, pues me gustaría saber, señor Zerpa, qué posición va a adoptar usted en este punto. Muchas gracias.
1: Gracias, señor Ortega.
7: Bueno, es que, señor Guiamón, usted nos dice, hemos tardado 3 años, pero es que le recuerdo que este estudio que lo encargaron ustedes y que nosotros realmente creemos que era una buena idea, es que ese estudio que ustedes encargaron a la primera consultora, ¿vale?, no llegó a finalizarse, hubo que estárselo reclamando y tardamos casi entre rescindir el contrato y volver a encargar otro nuevo, porque la empresa a la que ustedes lo encargaron desapareció de la faz de la tierra, no hubo manera de volverla a contactar, nos ha retrasado todo. Una vez nosotros encargamos el estudio, que se hizo en pocos meses, que se presentó, la primera vez que yo veía el estudio fue la vez en la tabla de la Vitacha. Lo presentaron, la persona que lo hizo nos lo presentó a todos a la vez. Es decir, se hizo lo más rápido posible para tener los resultados. Y evidentemente que es un punto de partida. Es que no puede ser de otra manera. Es que lo he dicho ya en la anterior, en el escrito, lo digo ahora y lo he dicho 100 veces. Es una herramienta de trabajo para empezar a cribar y centrarte, pues ahora hemos cogido los grandes tenedores. Los teníamos con los que tenían 5 pisos o más. Ahora vamos a bajar a 4. Vamos a limitar el consumo, a lo mejor porque 30 hemos visto que es excesivo y nos difumina mucho el estudio. Entonces, vamos a intentar ir a los que menos tienen. Y vamos a ir cribando y vamos a ir haciendo inspecciones, que para eso hemos creado un equipo de inspección, y vamos a ir abriendo expedientes. Y esa es nuestra ruta de trabajo. Lo que ustedes me plantean es, en 6 meses tiene que estar. Es que en 6 meses es imposible. Bueno, se irá trabajando, pero evidentemente los 1.200 que salían inicialmente es imposible que los podamos revisar. Tenemos que ir cribando e intentar acertar, ir a los casos que sabemos que tenemos, vamos a tener más posibilidad de éxito. Por éxito quiere decir que cuando lo comprobemos, efectivamente esté vacío, efectivamente podamos hacer algún tipo de presión y le podamos ofrecer incluirlo en alguno de nuestros programas para ponerlo en el parque de vivienda social.
1: Gracias, señora López.
6: Vale, gracias. D'acord, doncs, respecte al que estan dient, no? O sigui, la moció precisament és per això, és perquè sabem que tenim, abans deia, és que si clar, si haguéssim posat uns altres indicadors tindríem 5.000 pisos, el millor. Sí, bueno, però hem posat aquests. És que de moment aquest informe, com vostè deia, és l'inici de la feina a fer. Vale, perfecte, en tenim 20, en tenim 1.000. 1.000 de moment possibles pisos buits. Anem a inspeccionar-los. Vale, què ha passat? Des del gener del 26, des de fa 6 mesos tenim aquest informe i segons les nostres informacions, el que ens han compartit, han fet una inspecció a 19 pisos només. Quant temps estarem fins que arribem als 1.000 pisos que hem d'inspeccionar? Per això nosaltres volíem establir uns calendaris, perquè a cas d'aquesta sala estarem tots morts quan acabem, si anem a aquest ritme. És el que nosaltres estem dient. I si vostès diuen, no, mira, és que 3 mesos no ens dona temps, necessitem 6, 8, 10, ok, doncs feu una esmena parcial i modifiquem aquesta situació. Però clar, ha d'entendre que nosaltres, quan fem una proposta de necessitem acotar aquest calendari, vostès diuen continuarem, si continuarem en aquest ritme, és que no arribem. I després diuen Un pis ja és una bona notícia. Perfecte, estem d'acord. Un pis ja és una bona notícia. Ja en tenim tres. Quin és el plan? No? Tenim tres confirmats que estan buits. Quin és el plan per aquests tres pisos? Eh? Ah, bueno, perdó. Que m'ha semblat entendre que dels 19 inspeccionats hi havia tres que estava confirmat que estaven buits. Si no és així, doncs em corregeix. Però bueno, quan els tinguem, quin és el plan per fer amb aquests pisos? Vostè deia abans també, durant la presentació i el debat de l'escrit, diu l'informe que per sota de 5% d'habitatges doncs ha d'haver tal. Bueno, jo sincerament no patiria per la salut del mercat de l'habitatge a Castelldefels. Crec que no és una qüestió que ens hagi de preocupar ara mateix. O sigui, crec que el mercat de l'habitatge funcionarà i ara hi haurà vivendes que es venguin i que es comprin. El que ens ha de preocupar són les veïnes que estan expulsades, són els casos que han vingut abans això a presentar-nos la seva situació i que hem de tenir habitatges per oferir-los a aquestes persones amb lloguer social. Perquè també, per altra banda, un altre argument, no és la nostra competència, no tenim diners o bueno, el que sigui, bueno, pues, hi ha un terreny que està ara mateix planejat per fer 100 pisos en aquest moment, que és Arcadi Balaguer, que es pot cedir directament a la Generalitat, perquè la Generalitat, que està invertint un munt de milions en fer pisos de lloguer assequible, els construeixi. Perfecte, fem-ho, si no hi ha problema, però és que la seva proposta és fer un supermercat en aquella parcel·la. És el que nosaltres diem. Jo sé que des de l'Ajuntament de Castelldefels no solucionarem el problema de l'habitatge de la nostra ciutat, però caminant al camí contrari, doncs em sembla que no és el que hem de fer. Per altra banda, clar, bueno, no, sí, també volia dir que al final, òbviament, com sempre diem, doncs tenim models de ciutat absolutament oposats. Això és una certesa. Però és que nosaltres, quan estem aquí al govern, doncs sí que ens ocupem d'aquestes preocupacions. Nosaltres vam fer 100 pisos de lloguer assequible a General Palafox l'any 2011 i després 72 pisos de carrer Pietat des del el 2015. Però clar, vostès deixaran la ciutat amb un total de 0 pisos buits, 0 pisos públics en aquest mandat, quan és una de les problemàtiques més grans de la ciutat. I el que fan és caminar enrere per donar solucions. Em sembla que no és el que s'ha de fer.
1: Gràcies, senyora Borque.
5: Sí, gràcies. Bé, senyora Ortega, nosaltres presentem les mocions en el termini que ja ha establert. De tota manera, sincerament, si la presentéssim una setmana abans, la resposta ja la teníem clara, quina seria: una esmena a la totalitat. Ho teníem clar i no ens ha sorprès, perquè a l'esmena, com a les altres esmenes que ens fan amb altres qüestions, sempre és continuar inspeccionant, continuar comprovant, continuar aplicant, continuar impulsant, però no hi ha un objectiu, ni un termini, ni un calendari, ni un sistema d'avaluació, que és el que nosaltres demanem. La diferència és molt senzilla. Nosaltres proposem una política pública. Vostès proposen continuar fent el que decideixi el govern quan ho decideixi el govern. Si realment ja estan fent tot això, aprovin la moció. Si ja estan inspeccionant, no tindran inconvenient a fixar terminis. Si ja treballen sobre habitatges buits, no tindran inconvenient a aprovar un pla municipal. Si creuen en la transparència, tampoc tindran inconvenient a presentar un informe anual al ple. Per tant, treballem-lo. Respecte a les 19 inspeccions, és positiu que s'hagin iniciat inspeccions, precisament perquè s'ha començat a actuar. Ara cal estructurar aquesta feina amb un pla municipal, amb uns objectius i una rendició de comptes. 19 inspeccions són un inici, però no constitueixen una política pública integral i pensem que va molt a poc. Per nosaltres l'habitatge és una prioritat i per això aquí tenim la diferència, no? Que nosaltres podríem posar aquest termini perquè contra més aviat millor puguem disposar d'aquests habitatges per la ciutadania. Per tant, avui no votem si el govern treballa o no treballa, avui votem si Castelldefels vol una estratègia municipal clara, amb objectius, amb terminis, amb rendició de comptes per mobilitzar els habitatges buits, que són una oportunitat per als veïns i veïnes de la nostra ciutat. PP i Som sí que ens diuen que aquest problema existeix a tot arreu, és cert, però és que a la majoria de llocs ho vaig estar mirant. s'han iniciat polítiques públiques d'habitatge, és que la majoria de llocs, i aquí, amb 3 anys que PP i Son estan al govern, s'han inaugurat els pisos que en l'anterior mandat es van construir, però és que no s'ha fet res més. I això que és el més fàcil, els pisos buits o els que es puguin rehabilitar, fem-ho ja, posem-nos ja, fem un calendari i treballem plegats, si és que el que ens importa ha de ser la ciutadania, no el que nosaltres decidim per separat. Bé, nosaltres seguim insistint que estem expulsant els nostres veïns de la ciutat i que el que hem de treballar és perquè tinguin oportunitats per quedar-se. Els joves, les famílies treballadores que no poden pagar el lloguer i les persones grans que algunes han de treballar fins i tot per poder menjar i tenen la por de que se'ls augmenti el lloguer. Gràcies.
1: Gràcies. Obriríem un segon torn de paraules. Paraules. Doncs, senyor Cerpa.
2: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, repetir básicamente lo que se está comentando aquí, no solamente hoy, sino tantísimo tiempo que llevamos hablando de la vivienda. Señor Guillermo, la vivienda es el principal reto que tenemos en el territorio nacional, autonómico y en el municipal. Y eso lo hemos dicho y estamos convencidos. Bueno, y compartimos, quiero decir, el diagnóstico. Yo creo que lo compartimos absolutamente todo. Y es evidente que muchas personas, usted hablaba de los jóvenes, es un problema la vivienda para los jóvenes, usted hablaba de las familias, es un problema para las familias, y que tienen enormes dificultades, ¿no?, para acceder a una vivienda, insisto, no solamente en nuestra CEA. Y negar esto no lo vamos a negar, no lo va a negar ninguno, ¿no? Compartimos cualquier actuación municipal que tiene que ser jurídicamente sólida y rigurosa a la vez. Yo creo que no podemos declarar viviendas desocupadas sin seguir los procedimientos y las garantías que establece. Ahora bien, también queremos que reducir el debate de la vivienda únicamente a las viviendas vacías, bajo nuestro punto de vista, se queda corto, ¿no? Yo creo que es bastante más amplio. Y la pregunta no es solo cuántas viviendas vacías tenemos. Yo creo que la pregunta tiene que ser en qué modelo de vivienda queremos para GACEFEL, pues para en el futuro, en este caso. Para nosotros hablar de vivienda es hablar de jóvenes, esos jóvenes que no se pueden emancipar, esas familias que no encuentran ese alquiler asequible, es hablar de personas mayores que quieren seguir viviendo en su barrio, es hablar de rehabilitación del parque de viviendas, es hablar de la colaboración entre administraciones y de la promoción de viviendas asequibles. Yo creo que el camino lo tenemos claro, o lo tendríamos que tener claro. Necesitamos seguir trabajando para movilizar las viviendas desocupadas, sí, eso es cierto. Pero también necesitamos impulsar políticas que amplíen la oferta de viviendas asequibles y faciliten que las personas puedan seguir desarrollando su proyecto vital en Castelldefels. Si mañana consiguiéramos movilizar todas las viviendas vacías del municipio, ¿alguien cree, sinceramente, que el problema de la vivienda estaría resuelto? Yo creo que no. Nosotros, de hecho, creemos que no. Las viviendas vacías forman parte de la solución, pero no son por sí solas la solución. Señor Guillamón, usted lo que pretende es que yo vote que sí a la moción. Pues sí, consúltela conmigo, por lo menos, que yo sepa y que pueda opinar con respecto a esa moción. Sí, es que es fácil. Es que es fácil. Yo queremos trabajar en el ámbito de la vivienda, esto, y si usted me lo consulta, pues a lo mejor yo le digo que sí. Pues nos podemos sentar y podemos discutir, pero usted… No, vóteme que sea la moción, bro. Pero yo creo que es lógico que como mínimo tampoco estoy de acuerdo con la amenaza de totalidad. Por lo tanto, ya me he manifestado antes. Vamos a…
1: Por favor, respeten y guarden silencio.
2: Vamos a… No vamos a abstener. ¿El motivo? Pues se lo acaba de decir. O sea, es que yo creo que es realmente fácil. Y evidentemente valoramos las actuaciones, ¿no?, que se están impulsando, pero entendemos que ante la magnitud del reto… Es necesario dar un paso más. La vivienda no necesita titulares, ¿no?, sino que necesita una estrategia compartida, rigurosa y con visión de futuro. Por eso, desde Son Castelldefels nos gustaría que este debate fuera el punto de partida sobre esa estrategia municipal de vivienda y que fuera mucho más ambiciosa, porque este va a ser el gran reto que tenemos todos los grupos políticos en el ámbito municipal. Hoy hemos debatido esta moción, también la enmienda de autoridad. Nosotros creemos que ninguna de las dos por sí sola da una respuesta completa al reto que tenemos por delante. Por eso, o por este motivo, nuestro grupo municipal se va a abstener en ambas votaciones.
1: Gracias, señor Guillamón.
8: Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Ortega, yo, al igual que muchas veces la señora Corona dice que aquí el problema que hay con UBEM y con nosotros es el sistema gerencial y tal, y yo le digo lo mismo. El problema que tienen ustedes y que tenemos nosotros es el modelo de políticas públicas de vivienda. Bueno, no se preocupe, señor Corona, es por el símil, ¿eh? Pero es el modelo de vivienda pública que tenemos unos y otros. Ustedes, nosotros creemos que ustedes están para cumplir el expediente y está visto que en 3 años, como bien le ha dicho la mega compañera Rita, porque no han invertido ni un solo euro en vivienda, ni un solo euro. De hecho, ofrecieron un solar que se lo rechazaron de 11 viviendas en la Corte de Cádiz, eliminaron los pisos de Arcadi, Balaguer, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todo lo que hemos estado comentando durante estos 3 años, pero es que no han hecho nada, señora Ortega. Esa es la crítica que nosotros tenemos, porque el modelo y la ideología que tenemos es opuesta completamente. Nosotros creemos que tiene que haber un parque mínimo de vivienda pública en la cual se permita que los ciudadanos puedan comenzar su proyecto de vida, puedan emanciparse. Y ustedes creen en el libre mercado, el que se salve el que más tenga, o el que proceda de una familia buena, o el que tenga suerte en montar un negocio, o vete tú a saber, señora Ortega, disculpa. Pero la realidad es esa, es ese contramodelo que tenemos. Y si no, desmiéntame y diga qué políticas en estos 3 años han hecho y que haya supuesto una inversión para arrancar algún proyecto, porque ya se lo dije hace unos plenos al señor alcalde y al señor Cerpa, también se lo dije en una moción. El problema que tenemos es que llevan 3 años de inmovilismo y cualquier proyecto inmobiliario para hacer unas viviendas públicas se requiere mínimo entre 3, 4 y 5 años. Por tanto, ya vamos tarde 3 años. Los años que han estado ustedes gobernando desde las últimas elecciones municipales. A partir de aquí, señor Cerpa, yo creo que no tiene claro su posición dentro del Gobierno. Usted es la llave de Gobierno, señor Cerpa. Por eso le instamos a hacer algo, precisamente por eso. Entonces, lo que vemos es qué modelo de vivienda queremos. Pues queremos un modelo de vivienda donde los jóvenes y las familias trabajadores puedan vivir en nuestra ciudad, que dinamicen nuestros comercios, nuestras escuelas, nuestros espacios públicos, nuestros parques, porque al final, si se convierte esto en una ciudad de escaparate o en una ciudad solo para refugiar el capital, que ese es el problema que está teniendo el sector inmobiliario actualmente, que es un refugio para el capital porque se utiliza de una manera especulativa, señor Cerpa, y nuestra ciudad, como tiene precios altos en las viviendas, mucha gente lo que hace es no meterlo en la bolsa porque da poca rentabilidad y lo mete aquí esperando o intentando obtener una rentabilidad. Ese es el problema, señor Cerpa. Y ese es el modelo de ciudad que nosotros no queremos. Y usted es un partido municipalista. Partido municipalista. Y tendría que estar preocupado por los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Porque ustedes luego salen sus anuncios diciendo que no es ni verde, ni amarillo, ni rojo. Pero sí que es un azul desteñido, señor Cerpa. Tiene que diferenciarse ya del resto del Gobierno. Porque si usted se reivindica como un municipalista y cercano a los ciudadanos, se tiene que preocupar por el principal problema de la ciudad. Y luego dice que no le consultamos. Claro que no, señor Cerpa, usted está en el Gobierno. Pero tiene una herramienta, nos podría haber hecho una enmienda parcial, con lo que le hubiera molestado de nuestra moción, lo que sea. No, como no nos ha dicho que es lo que le ha molestado, lo que no está de acuerdo. Y entonces, a lo mejor se lo hubiéramos votado. O es probable que se lo hubiéramos votado para que hubiera salido esta moción hacia adelante. Pero usted se escuda en, pues eso, que no hemos hablado con usted, qué tal, pero usted está en el Gobierno. Usted debe de ser el que utilice la herramienta de esa enmienda parcial para que nosotros se la apoyemos y salga adelante esta moción, si tan importante la considera. En fin, yo lo que veo es que lo que requerimos ahora no es este inmovilismo del Gobierno y lo que no se puede permitir Castelldefels es otro año más, algo más de este inmovilismo que tiene el Partido Popular y Som Castelldefels en el principal problema que tienen los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y lo único que les quiero decir es que nosotros votaremos en contra de la enmienda a la totalidad porque creemos que no aporta nada, o sea, es continuar, como bien han dicho, continuar, pero continuar haciendo no sabe muy bien el qué, porque llevan 3 años sin hacer absolutamente nada en materia de vivienda. Gracias.
1: Gracias, señor Ortega.
7: Bueno, primero por centrar en la moción. Siempre me sorprende que digan que no estamos actuando. En este caso vamos a centrar en el tema. Precisamente el Gobierno es el que hizo el estudio, el que aprobó la ordenanza que permite aplicar el recargo del IBI y el que ha destinado los recursos para iniciar las comprobaciones correspondientes. Podemos debatir sobre prioridades o sobre el ritmo de ejecución, pero lo que no podemos hacer es ignorar el trabajo que se ha realizado ni presentar como una novedad aquello que ya está en marcha. Nuestro objetivo, y se lo confirmo ya porque usted nos atribuye pensamientos e ideas y tal, porque yo también creo que la vivienda es un derecho básico. Usted dice que yo creo en el libre mercado y tal. No, yo lo que creo es en el trabajo. Y es más, es que yo creo que peco de ingenua, porque creo en la oposición, creo en las aportaciones que me hacen, creo en la PAC y creo en el sindicato de yugateras. Y es más, es que ahora vamos a tener otra sesión, ya les adelanto, donde les vamos a mostrar el plan local de Habitatxa que se ha estado trabajando con la Diputación, que no está todavía finalizado, pero el trabajo que se ha ido haciendo. Lo debatiremos, lo hablaremos, les daré muchos más datos, que espero que se los lean bien, porque luego, si no se han leído bien, se lo diré. Y lo que espero de ustedes es propuestas constructivas, porque ustedes, que se vienen muy arriba de nosotros no hacemos nada, y nosotros, ustedes, en 8 años hicieron 72 pisos, que dicen, buah, sí, pero son 72, 8 años, ¿eh? Espérese usted a que nosotros lleguemos 8 años, igual también, porque ustedes vienen aquí pleno tras pleno, que hablando de los mismos problemas, que sí, que es un problema, pero es que la ciudadanía ya lo conoce. Lo que empieza a echar de menos son propuestas de las personas o de los grupos que están gobernando. Y ustedes gobiernan en la Generalitat y en el Estado y son los que deberían proporcionar las soluciones. Porque permítanme que les diga, lo que ustedes han propuesto y han ejecutado hasta ahora no es que haya dado cero resultado, ¿no? Es que ha dado un resultado negativo, porque es que la crisis de la vivienda es peor que nunca. O sea, ¿qué han estado haciendo? ¿Qué hacen ustedes también en la Generalitat que tanto critican aquí?
1: Gracias. Señora López.
6: Vale. A veure, o sigui, ara estàvem dient, no?, que vostès el que estan aportant ara mateix és un bloqueig. Jo crec que realment és un bloqueig, però perquè a vostès el que els molesta és la gent treballadora de la nostra ciutat. El que els molesta la gent que es mobilitza, que fa comunitat, que ve aquí al ple, que llegeix escrits i que els molesta com a govern. Això és el que passa. El que els agrada a vosaltres és els futbolistes, el famoseo, aquella gent que ve a dormir aquí, que no genera cap problema a cap govern i que vostès poden fer el que els dona la gana. Aquesta és la situació. I senyora Ortega, ho sento molt, però és que m'està defensant una cosa que és indefensable. És a dir, vostès sí, estan fent estudis, estan fent no sé què, però quina acció? Quina acció concreta? Les famílies de la nostra ciutat, quina acció concreta poden dir? Ei, gràcies a aquest govern, nosaltres avui estem millor en aquesta situació. Joder, i em diu, no, és que vostès només van fer 72 pisos. Bueno, pues eso, 72 a cero, claro. I que em diu, sí, quin projecte han fet avui? Quin projecte tenen ara mateix de construcció? Perquè al següent mandat, si vostès estan governant, es puguin entregar aquests pisos. Quin? Diguem-ho. Vale, perfecte. Molt bé. Després suposo que tenen un projecte de construcció de molts habitatges que ens guanyaran aquesta partida. Està genial. Per altra banda, senyor Zerpa, és que aquesta moció no parla de que ningú vulgui declarar res de que cap habitatge està buit. Aquesta moció el que demana precisament és que volem inspeccionar, volem saber quins són els habitatges que estan buits per veure després, conjuntament a la taula d'habitatge amb les entitats, quines són les accions que podem fer amb aquests habitatges buits i quina és l'ocupació que li podem donar a les famílies en situació d'emergència habitacional o potser posar-ho en lloguer social per joves, per gent gran. Clar que és que encaixem, és que no nacen niños, i clar, d'on van a nacer? Si és que la gent jove no pot sortir de casa. És que clar, i després, ja, referent ja només a l'esmena que hem presentat, clar, és que vostès diuen presentarem periòdicament l'informe, què tal? Clar, periòdicament ja sabem què vol dir periòdicament. Periòdicament i no dir on ho presentaran, doncs vol dir que, bueno, que a saber lo que va passando. Exactament, és que com nosaltres no tenim garanties de que aquest govern estigui fent accions concretes que vagin en benefici de la gent, nosaltres el que demanem és que aquests informes es presentin anualment i es presentin a la taula d'habitatge i també al ple de la corporació. I per últim, diuen, mantindrem la feina que està fent l'oficina local d'habitatge. Però si no n'està fent suficient. És lògic que no està fent suficient. Vostès diuen, no, no volem fer una oficina específica per a aquesta qüestió. D'acord, perfecte, no la fem, però dotem de recursos l'oficina local d'habitatge perquè pugui fer alguna cosa més del que està fent, perquè és, òbviament, insuficient el que està passant a Castelldefels.
1: Gràcies, senyora Burke, per cloure el debat.
5: Bé, les polítiques d'habitatge no només passen en construir pisos nous. Els hi voldria recordar que a l'anterior mandat hi havia ajudes a lloguer, que es van construir pisos d'inclusió social a locals i que es va crear una oficina del dret a l'habitatge digne que assessorava les persones amb problemes d'habitatge que vostès van desmantellar. I això ho vull enllaçar amb el que deia el senyor Zerpa. Aquesta moció no diu que es centri la problemàtica de l'habitatge en els pisos buits. Els pisos buits són una part de la solució, com les ajudes al lloguer, com tot el que he dit ara. Per tant, que vostè justifiqui la seva abstenció amb això, a nosaltres no ens val. Nosaltres proposem que escandalitzi, que això, hi hagi un calendari, que hi hagin uns objectius i que es treballi per accelerar tot això, perquè és que darrere de cada pis, vostè abans deia els números dels estudis, però és que darrere de cada pis hi ha persones i persones que estan patint i els hi volem recordar que quan es van posar, es van obrir les inscripcions pels pisos del carrer Petat, hi havia més de 1.300 sol·licituds. Són moltes les persones que necessiten un habitatge assequible. I és per això que nosaltres els hi convidàvem i els hem fet amb altres mocions. Nosaltres vam proposar fer un cens de solars buits per intentar arribar a un acord amb els propietaris que també es podrien haver utilitzat per fer pisos assequibles. Aleshores, nosaltres el que demanàvem és això, és tenir un programa de política d'habitatge que en la que forma part els pisos buits que estigui estructurat amb calendari, amb objectius i amb indicadors per veure el grau d'execució d'això. És això el que volia aquesta, el que pretenia aquesta moció. Res més. Gràcies.
1: Gràcies. Passaríem doncs a votació. Primer votaríem l'esmena a la totalitat. Vots a favor? Abstencions? Vots contraris? Doncs queda aprovada l'esmena a la totalitat en el vot favorable del Partit Popular, l'abstenció de SOM i el vot contrari de la resta de grups. Passem a la següent moció, que és la moció B3, que és la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en suport al dret a morir dignament. Qui la presenta? Senyora Armengol, endavant.
9: Gràcies, alcalde. Bé, portem avui a ple una moció en representació de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, que tenim aquí el seu representant, que ha aguantat estoicament des de fa estona els nostres debats, i que ens parla, d'un dels moments més transcendents de la vida de qualsevol persona. Espera. Com deia, un dels moments més transcendentals de la vida de qualsevol persona, el seu final. Una moció que no tracta d'imposar conviccions morals, religioses o ideològiques, sinó de garantir que cada ciutadà pugui exercir els seus drets i prendre decisions lliures i informades sobre el procés final de la seva vida. La Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. Aquests drets no desapareixen quan una persona es troba en una situació de malaltia greu o al final de la seva vida. Catalunya ha estat pionera en el reconeixement dels drets dels pacients i en la regulació de les voluntats anticipades. Tanmateix, l'experiència de les entitats que treballen en aquest àmbit demostra que encara existeixen un gran desconeixement dels drets reconeguts per la llei. Moltes persones ignoren què és una declaració de voluntats anticipades, com es formalitza o quines opcions tenen davant de situacions de patiment irreversible. Aquesta manca d'informació genera inseguretat, sofriment innecessari i dificulta que respecti la voluntat de les persones i també una altra cosa, posa en conflicte els seus descendents. Els ajuntaments, com a administració més propera, tenen la responsabilitat de facilitar informació, promoure el coneixement dels drets i garantir que els seus professionals disposin de les eines necessàries per orientar correctament la ciutadania. Aquesta moció no pretén substituir les competències sanitàries de cap administració ni dels professionals de la salut. El que proposa és contribuir a la divulgació, la sensibilització i la formació perquè els drets ja reconeguts legalment, repeteixo, ja reconeguts legalment, siguin efectivament coneguts i exercits. Per tot això, demanem el suport dels grups municipals a una iniciativa que defensa la llibertat individual, la dignitat humana i el dret de totes les persones a decidir sobre el seu final de la vida d'acord amb els seus valors i convincions. Els acords que es proposen a la moció senzillament ens parlen de defensar un principi fonamental de qualsevol societat democràtica, que la llibertat i l'autonomia de les persones han de ser respectades.

0: disposi dels coneixements necessaris per informar i orientar adequadament la ciutadania. Ens parla de reconèixer el valor que porten les entitats especialitzades de la societat civil, com la DMD, bueno, el dret a morir dignament, l'associació del dret a morir dignament. Ens parla de la participació en espais de col·laboració municipal que pot enriquir el debat públic, aportar experiència acumulada en l'acompanyament de les persones i afavorir les activitats de sensibilització, informació i reflexió tant en l'àmbit educatiu com en el sanitari. Finalment, la moció, en un dels seus darrers acords, planteja la possibilitat d'un acord que permeti donar continuïtat i coherència a totes aquestes actuacions mitjançant l'establiment d'un marc estable de col·laboració amb el dret, amb l'associació, dret a morir dignament, que facilitaria el desenvolupament d'accions de divulgació, formació i sensibilització dirigides tant a la ciutadania com al personal municipal, contribuint a fer efectius uns drets que ja estan reconeguts per l'ordenament jurídic i reforçant el compromís de l'Ajuntament amb la dignitat, l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones fins al final de la seva existència. Seguiré, si de cas, en el segon torn. Gràcies.
1: Muchas gracias, señora Mergón. Abriríamos un primer turno de palabras. Señora López, tiene la palabra.
2: Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot començar agraint a l'Associació del Dret a Morir Dignament, no?, per haver aportat aquesta proposta a debat a aquest ple, no?, a través de les companyes d'Esquerra, perquè avui en realitat defensem, no?, i debatrem aquesta moció que per nosaltres és una qüestió profundament humana, és una qüestió que pot semblar jurídica, sanitària, administrativa, però que en realitat parla del més essencial, de la dignitat, de la llibertat, de l'autonomia personal i del dret de cada persona a decidir sobre la seva pròpia vida també en el seu tram final. Des del nostre grup volem expressar el nostre suport a aquesta proposta que avui porten a aquest ple, perquè en realitat el que estem defensant també és el dret a morir dignament i ho fem amb convicció i responsabilitat, perquè entenem que una societat decent no és només aquella que protegeix la vida, sinó aquella també que respecta la dignitat de la vida fins al final. Parlar del dret a morir dignament no és parlar d'amor, és parlar de vida, és parlar de com volem viure, de com volem ser tractats, de com volem ser escoltats, respectats quan som més vulnerables. És parlar del dret a no patir necessàriament, del dret a no veure anul·lada la nostra voluntat, del dret a no ser infantilitzats ni substituïts en decisions que afecten el més íntim de la nostra existència. I aquest dret no existeix del no-res, va bé d'un llarg camí de lluites socials, de reivindicacions ciutadanes, de mobilització d'entitats, no?, com la que avui ens porta aquesta proposta, de professionals sanitaris compromesos, de famílies que han viscut situacions molt dures i de persones que han reclamat una cosa tan bàsica com poder morir sense dolor, sense abandó, sense imposicions i amb respecte. A nivell legislatiu, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix el dret a viure amb dignitat en el procés de la mort i a Catalunya, a més, ha anat construint una legislació pròpia en matèria d'autonomia del pacient, voluntats anticipades i drets al final de la vida. Però, evidentment, amb això no hi ha prou, no hi ha prou en tenir els drets escrits a la llei. Ho hem vist recentment en el cas de la Noelia, no?, que ha vist com s'atemptava aquest dret i que s'endarreria, no?, el seu dret a poder morir dignament, raó per la qual també el Parlament de Catalunya va portar al Congrés dels Diputats una proposta perquè això no torni a passar. I, per tant, hem de continuar avançant en que aquests drets es reconeguin, no?, i que s'exerceixin i que siguin drets reals, perquè en realitat els drets, si no arriben amb total garantia a la ciutadania, doncs no acaben de ser drets i per això també és necessari els recursos, la informació i l'acompanyament, que és del que també tracta avui aquesta moció, perquè en realitat no és només que tinguem un debat en relació a la mort digna, que també és important tenir-ho en aquest ple, sinó també aterrar-ho a les competències competències que pot tenir aquest Ajuntament en relació a com pot ajudar a garantir millor aquest dret. I estem parlant, no, pues de l'Ajuntament, d'aquesta institució més propera a la ciutadania, que també ha de ser un agent actiu en la divulgació, en la formació i en la defensa del dret a morir dignament, perquè no estem parlant de que l'Ajuntament assumeixi competències que no li corresponen, estem parlant que faci allò que sí que pot fer, que és informar, acompanyar

0: Acompanyar, formar el personal municipal, facilitar l'accés al coneixement dels drets, col·laborar amb entitats especialitzades i posar aquest tema al centre de les polítiques públiques de proximitat. I es parla també d'exemples concrets, com per exemple aquest document de les voluntats anticipades, que moltes persones a dia d'avui encara no saben què és, moltes persones no saben com es pot fer, moltes persones no saben que és una eina que permet deixar constància de manera anticipada de quins tractaments accepten o rebutgen, en com volen ser atesos i de quina persona volen que el representi si arriba un moment en què no poden expressar la seva voluntat. Per tant, és una eina de llibertat, és una eina de tranquil·litat per les persones, però també per les famílies, perquè sovint les famílies es troben en aquests moments de dolor i de confusió, havent de prendre decisions molt difícils sense saber exactament que haurà volgut la seva persona estimada. Per tant, tots aquests coneixements permeten donar claretat, seguretat i donar pau. Per això és preocupant que encara sigui tan poc conegut i tan poc utilitzat, i per això és tan necessari que des dels serveis municipals, de les oficines d'atenció ciutadana, des dels serveis socials, des dels centres cívics, des dels espais de gent gran, des dels canals de comunicació municipal, es pugui informar de manera clara, accessible i rigorosa, com també donar a conèixer totes aquestes lleis, aquests drets conquerits en aquesta llei 3/2021, no? Que en realitat és un avenç històric en aquests drets en aquest país. Per tant, crec que tots i totes sabem que el que es fa és que es reconeix un dret, que no s'està obligant a ningú, que no s'imposa res a ningú, que no té drets a ningú, tot al contrari, el que pretén és ampliar aquests drets, i evidentment per això des del nostre espai polític ho tenim molt clar, perquè defensar aquest dret és defensar la llibertat i és defensar la dignitat, i per això nosaltres, com dic, donarem tot el suport i instarem aquest Ajuntament a que faci tot el que estigui en les seves mans perquè aquest dret arribi al conjunt de la ciutadania també de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
1: Senyora Cruz, endavant.
2: Bona tarda, una altra vegada. En primer lloc, volem agrair al grup municipal d'Esquerra Republicana la presentació d'aquesta moció i també reconèixer la tasca que des de fa molts anys desenvolupa l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya. Està aquí un representant. DMDCAT. DMDCAT és una entitat sense ànim de lucre que treballa per defensar el dret de les persones a decidir lliurement sobre el final de la seva vida, promovent el coneixement dels drets sanitaris, les voluntats anticipades, les cures paliatives i la legislació vigent en matèria d'eutanàsia. A més, ofereix informació, orientació i acompanyament tant a la ciutadania com a les famílies davant situacions especialment complexes i sensibles. La seva feina de divulgació i sensibilització ha contribuït de manera important a normalitzar el debat necessari sobre la dignitat, l'autonomia personal i els drets al final de la vida. Parlar de la mort continua sent sovint un tema tabú, difícil d'abordar i de compartir dins de la nostra societat. Tanmateix, parlar-ne és necessari, i perquè darrere de conceptes jurídics o sanitaris hi ha persones, famílies i situacions vitals que requereixen respecte, acompanyament i, sobretot, la possibilitat de decidir d'acord amb els seus valors i conviccions. El dret a viure dignament inclou també el dret a afrontar el final de la vida amb dignitat. Això ho reconeixem diferents normes que formen part del nostre ordenament jurídic i així ho entenem cada vegada més els professionals, més els professionals sanitaris i la societat en general. Considero especialment important la divulgació del document de voluntats anticipada, el DVA. Massa sovint les persones desconeixen que existeix aquesta eina o no saben com formalitzar-la. Disposar d'aquest document no només dona tranquil·litat i seguretat a la persona que el redacta, sinó que també facilita a les famílies i als professionals sanitaris poder respectar la seva voluntat quan aquesta ja no pot expressar-se directament. També compartim la necessitat de la ciutadania, que la ciutadania tingui informació clara i accessible sobre els drets reconeguts per la legislació vigent, inclosa la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia. Informar no significa condicionar ni influir en les decisions individuals. Significa garantir que cada persona pugui prendre les seves pròpies decisions de manera lliure, conscient i informada. Els ajuntaments no tenen competències directes en la prestació de serveis sanitaris, ja ho sabem, però sí que tenim un paper important en la promoció de la salut, en la divulgació dels drets de la ciutadania i en la generació d'espais d'informació i sensibilització. Per això entenem que podem contribuir a donar a conèixer aquests drets i apropar la ciutadania a recursos i entitats que desenvolupen aquesta tasca. Per tot plegat i des del respecte absolut a la pluralitat de conviccions personals, ètiques, filosòfiques i religioses que conviuen a la nostra societat, considerem que aquesta moció defensa un principi fonamental, que les persones coneguin els seus drets i puguin exercir-los lliurement fins al final de la seva vida. Per aquest motiu, el nostre grup votarà favorablement aquesta moció. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
3: Sí, hola, bona tarda de nou. Aquesta moció recull objectius amb els quals el Partit Socialista de Catalunya està totalment d'acord, ja que el grup socialista va donar suport a l'aprovació de la llei d'eutanàsia al Congrés l'any 2021, com a pas necessari per garantir dignitat, autonomia i llibertat individual en el procés de la mort, sempre amb garanties sanitàries i procedimentals. I compartim el nucli de proposta, reforçar la informació ciutadana sobre drets al final de la vida, especialment el document de voluntats anticipades. Implicar els ajuntaments com a administració més propera a través de serveis socials, l'AUAC i equipaments municipals. Vincular cures pal·liatives, voluntats anticipades i eutanàsia com a parts d'un mateix dret a viure i morir amb dignitat. Ara, des del grup socialista voldríem afegir que la llei ja existeix. No cal reinventar el dret, sinó fer-lo efectiu a través de l'administració pública, salut, serveis socials, atenció primària, etc. Voldríem posar èmfasi en l'equitat, assegurar que la informació i l'accés no depenguin del municipi ni de col·laboracions amb entitats concretes. Posem les cures pal·liatives com a eix central. La majoria de persones necessiten acompanyament i alleujament del dolor abans que altres opcions. La divulgació ha de ser equilibrada. Respecte a les competències, la formació sanitària és principalment responsabilitat del sistema de salut. El municipi pot complementar en informació, derivació i suport social, que és el que realment s'està demanant amb aquesta moció. Per tant, des del Partit Socialista de Catalunya votarem a favor de la moció, ja que defensa drets ja reconeguts, aposta per la formació municipal i la divulgació del document de voluntats anticipades.
1: Moltes gràcies, senyor Soler.
4: Sí, gràcies, alcalde. Veure, jo seré molt breu en aquesta intervenció, i més que res perquè és una qüestió molt personal. És una qüestió molt personal que va molt de la mà de les conviccions que cada un tingui, i a més és una qüestió que moltes vegades a nivell polític enredem més del que fem. I per tant, doncs, jo crec que és important destacar que cada un dels nostres partits polítics té un posicionament clar. Molts partits polítics també donen una llibertat de vot, a vegades doncs, molt relativa a cada un de nosaltres, i també la nostra formació política ha presentat unes esmenes legislatives en les lleis que s'han presentat sobre aquesta qüestió, sobre temes molt puntuals, molt concrets, que evidentment doncs, s'han posat de manifest, i fins i tot ha presentat una proposta pròpia dins d'aquest marc, no?, d'intentar doncs, de gestionar aquesta mort digna de les persones doncs, que així ho desitgin. I per tant, doncs, des del nostre grup municipal el que avui farem serà abstenir-nos per una posició de coherència absoluta dins del posicionament de cada un dels nostres integrants, perquè hi ha posicions molt diferents, molt dispars, i per tant, doncs, entenent doncs, aquesta diversitat que hi ha, i per no generar tampoc un ball de mans amunt i avall, doncs hem acordat doncs, aquesta abstenció, perquè creiem que és una qüestió que va molt dins de la persona i de les convicions personals, i per tant doncs, donant ple suport evidentment a qualsevol iniciativa dins de la llibertat perquè cada un escolleixi doncs, quin és el procediment en la seva etapa final de la seva vida, doncs evidentment doncs, també respectem convicions personals doncs, que tenen que anar a veure també doncs, amb qüestions més religioses, i per tant doncs, nosaltres ens abstindrem.
1: Gràcies, senyora Armengol.
5: Sí, per tancar, perquè crec que no hi haurà segon torn, doncs, bueno, agrair a tots els grups municipals doncs, el que hagi sortit endavant, que crec que serà així, aquesta moció, més enllà de les diferents sensibilitats, com deia el senyor Soler, que poden existir sobre una qüestió tan íntima i personal com el final de la vida. Però jo crec que avui aquest ple ha fet una aposta clara per la dignitat, la llibertat individual i el dret de la ciutadania a disposar de tota la informació necessària per prendre decisions d'acord amb els seus valors i conviccions, cadascú les seves. Amb aquesta aprovació no s'imposa cap opció a ningú. Simplement es reforça el respecte a la voluntat de cada persona i es contribueix a fer efectius uns drets que ja formen part del nostre ordenament jurídic. També es posa en valor el paper de l'Ajuntament com a administració de proximitat compromesa amb l'acompanyament, la informació i la defensa dels drets de la ciutadania en totes les seves etapes de la vida. Gràcies a totes les persones i entitats que han treballat durant tants anys perquè aquests drets siguin reconeguts i coneguts. Confiem que les actuacions que se'n derivin ajudin moltes persones i famílies a afrontar el final de la vida amb més seguretat, més autonomia i, sobretot, amb més dignitat.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Entenc que no fa falta un segon torn. Sí, sí. Doncs paraules. Paraules, senyor Maté.
6: Ha tancat.
7: Vostè ja ha tancat. Dona permís?
5: Sí, sí.
4: Gràcies.
6: No, molt breument i des del més absolut respecte, doncs, donar les gràcies a l'associació pel dret a morir dignament. Aquí el que s'obre és l'oportunitat de les persones que estimem i decidir sobre la nostra pròpia manera de com arribar al final dels nostres dies sense traspassar a ningú altre, sigui familiar o membre del mèdic o altra institució, doncs el nostre dret a morir dignament. En aquest cas jo crec que és absolutament fonamental requerir aquest dret, que cadascú el faci servir d'una manera personal, i en aquest cas, òbviament, votaré a favor d'aquesta moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
0: Sí. A veure, senyor Soler, avui no li estem demanant per les seves creences personals, evidentment són totes legítimes. En realitat li estem parlant d'una cosa que a vostès els agrada molt, que és el compliment de la llei, no? I en realitat del que estem parlant avui és de defensar que l'Estat, les institucions i els poders públics no poden imposar una moral única sobre el cos i la vida de les persones. Com dic, les creences personals són legítimes totes, però en una societat democràtica les creences d'uns no poden limitar els drets de tots. I aquí és on també cal posar de manifest el paper del Partit Popular sempre en tots aquests debats, que o arriba tard o sempre està en contra. Avui també hem parlat d'altres debats, podem recordar el matrimoni igualitari, podem parlar dels drets sexuals i reproductius, ho hem vist també amb l'avortament, ho hem vist també, evidentment, amb l'eutanàsia. Per tant, moltes vegades vostès, en lloc d'escoltar el patiment de moltes persones, en lloc d'entendre que aquesta llei no obliga a ningú, sinó que protegeix qui vol exercir aquest dret, vostès el que van fer, no? En aquest cas i en concret amb aquesta llei, és portar-la al Tribunal Constitucional. Però fins i tot el Tribunal Constitucional va avalar la llei. Per tant, va deixar clar que aquest dret forma part de l'autonomia personal, de la dignitat i de la llibertat individual en situació mèdicament contrastada. Per tant, avui el debat ja no és si aquest dret existeix o no existeix, si li agrada, si no li agrada, no estem parlant d'això. El debat és si les institucions el faran efectiu o si miren cap a una altra banda, no? I és això del que avui estem parlant. I nosaltres el que no volem és que aquest Ajuntament miri cap a una altra banda. Que la defensa d'una ciutat ha de ser una ciutat que cuida, una ciutat que acompanya, una ciutat que defensa el dret des de la proximitat, una ciutat que no abandona les persones grans, les persones malaltes, les persones dependents ni a les famílies que viuen processos de final de vida. I cuidar també vol dir respectar. Cuidar no és decidir per l'altre, cuidar no és imposar. Cuidar és escoltar, informar, acompanyar i garantir que la voluntat de la persona sigui respectada. Aquesta moció ve aquí, ve aquesta petició concreta. Per tant, nosaltres els demanem que donin suport, perquè donar suport significa que actuaran activament davant propostes concretes que parla aquesta moció, que és que parla de mesures molt concretes. Això forma part de la política útil, això és el municipalisme de veritat, això és posar les institucions al servei de la vida quotidiana de la gent. Per això, evidentment, com hem dit, nosaltres donarem suport i ho farem convençudes i convençuts que defensar el dret a morir dignament és defensar la vida digna, que defensar el document de voluntats anticipades és defensar l'autonomia personal, que divulgar la llei d'eutanàsia és garantir que un dret reconegut sigui un dret real i que formar el personal municipal és fer que l'Ajuntament estigui a l'altura de la ciutadania. Avui Castelldefels pot enviar un missatge clar, que aquesta ciutat respecta la llibertat de les persones fins al final, que aquesta ciutat acompanya, informa i cuida, i que aquesta ciutat no imposa una única manera de viure ni una única manera de morir, que aquesta ciutat defensa els drets humans, també quan parlem del moment més vulnerable de tots. I davant d'aquells que han intentat frenar aquests avenços, davant d'aquells que han portat drets al Tribunal Constitucional en lloc d'acompanyar la societat en el seu progrés, nosaltres els diem més drets, més llibertat, més dignitat i més municipalisme. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Soler.
4: Sí, i per al·lusió, no sé, senyor alcalde, perdoni que intervingui, però és que com li agrada enredar, eh? Com li agrada! De veritat, un debat sobre una moció que jo crec que ha sigut serè, tranquil, respectuós, en el qual tothom ha pogut opinar, i vostè no se'n pot estar, no se'n pot estar, jo crec que li va a l'ADN, d'intentar carregar instintivament contra qualsevol cosa que faci olor a PP, i li encanta a vostè doncs, manifestar totes aquestes expressions que, a més, estaven totalment fora de lloc, i a més que sembla mentida que vostè encara no hagi entès tot allò que li he explicat. Jo crec que la senyora Armengol ho ha entès perfectíssimament. Jo crec que amb ella tenim una certa sintonia dins de les antípodes polítiques, però és que ens entenem a la primera. Però amb vostè no hi ha manera. No hi ha manera. No sé què ens passa a vostè i a mi, que som com l'aigua i l'oli, que no hi ha manera de que ens juntem. Però escolti, miri, jo li explico i li explicaré de forma clara, radicalment nítida. Jo estic d'acord en aquesta moció. Ho ha entès? Aquesta persona que vostè considera retrògrada del PP, aquesta persona que vostè considera que està... Tot això plegat, jo estic d'acord en aquesta moció. I jo crec que m'he explicat molt bé, jo crec que la senyora Armengol m'ha entès perfectament, que a més li he dit que des de la llibertat individual, perquè amb aquestes qüestions nosaltres i el meu partit dona llibertat absoluta de pensament i, per tant, d'opinió, nosaltres hem estat comentant, i nosaltres aquest matí, fins i tot en la reunió de grup, i li explicaré en les nostres intimitats, li explicaré també, i hem comentat quin era el posicionament. I al final, entre tots, dins de les diferents posicions, hem entès que la millor manera d'ajudar a que això no sigui un impediment, a que això pugui tirar endavant, i que a més es pugui doncs, donar aquesta difusió dins de la llibertat individual de cada un per escollir la manera en la que vol morir, és precisament abstenir-se. I no generar un debat estèril, absurd i que no té res a veure amb la necessitat de precisament una entitat demostrar la seva voluntat de com intentar fer les coses a partir de l'últim moment de la seva vida. Per tant, jo crec que ara ja m'he explicat millor, a veure si m'ha entès. Si segueix vostè així, doncs perdoni'm, el problema el té vostè. Però jo ja li dic, jo personalment estic molt a favor d'aquesta moció. Gràcies.
1: Gràcies. Ara sí, senyora Armengol, per cloure.
5: Sí, perdoneu-me, però m'ha semblat que no hi havia segon torn. Dic, mira que bé, veus, tots contents, tots sou d'acord, tot jo tanco i aquí pau i allà glòria. De totes formes, el que penso que és important és que s'aprovi la moció, que és una moció doncs, que té una sensibilitat especial i que segur que al llarg de la nostra vida ens hi hem trobat en un moment o un altre, un pare, un germà, un tiet, i el que volem sempre és que els nostres éssers estimats no pateixin. I per això, doncs, bueno, respectem i volem. I no dubtem nosaltres, sinó que el que volem és que hi hagi unes voluntats anticipades que ens digui que hi hagi aquesta constatació de que aquella persona vol tirar cap a aquest camí. Jo aquí tenia quatre línies que volia dir que l'objectiu no, principal d'aquesta moció no era imposar cap model de conducta ni cap determinada concepció ètica, o no ho és, sobre el final de la vida. Precisament el que defensa és la llibertat de cada persona perquè pugui actuar d'acord amb les seves pròpies convicions, siguin religioses, filosòfiques o personals. I aquells que, per motiu de consciència, que n'hi ha, que cadascú té els seus arguments, doncs aquells que per motius de consciència considerin que no obtenien per una declaració de voluntats anticipades o per l'eutanàsia tenen tot el dret de no fer-ho, però aquest dret no pot comportar de cap manera la limitació de les opcions d'altres ciutadans que pensen diferent. I una forma d'evitar-ho és això, divulgar, arribar, informar, formar, tot això que dèiem que havia expressat jo en la meva primera intervenció. Moltes gràcies i estic contenta de que això doncs, finalment tiri endavant.
1: Doncs si us sembla bé, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovada l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable de la resta de grups. Passem a la següent moció, que és la B4, que és la moció que presenta el grup municipal de Movem en Comú Podem sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius en Castelldefels. Senyor Martín, té la paraula.
8: Bueno, ja anem arribant al final. Última moció, que no menys important. I bé, és que portem a ple una qüestió que entenem que no admet excuses de calendari. El dret dels nostres infants a aprendre en condicions dignes i saludables. No estem parlant de comoditat o de luxe, estem parlant d'una qüestió ja que és salut pública pura i dura. Tots sabem que amb l'emergència climàtica les onades de calor ja no són una excepció, sinó la norma, i durant els mesos de maig, juny, i fins i tot a vegades més enrere, a l'agost, l'onada, i al setembre, l'octubre, i fins i tot alguna punta al mes de novembre, les aules arriben a temperatures doncs, molt dures, no? Són els mesos més calents, fins i tot a 30-37 graus, gràcies a algunes plataformes, col·lectius, mestres, que estan posant termòmetres a les aules. I bé, no volem jugar un tema, no volem que es jugui un tema de llançar pilotes fora, no volem jugar a colar la pilota fora del pati, perquè ja entenem, ja podem veure per on podria anar part de les respostes gràcies a algunes de les esmenes, que tot i així ja els avanço que compartim parcialment i que en aquesta voluntat constructiva, no, i d'entendre que s'han fet un treball d'esmenar parcialment, les valorem perquè estan al cap i a la fi coneixent el tema i com s'ha parlat en les mocions anteriors, doncs jo crec que és demostra una voluntat de voler fer alguna cosa. Per tant, com deia, pensem que no ha de ser un tema de competències. L'Ajuntament és responsable del manteniment dels edificis i, per tant, no, qualsevol ventilador que no funciona, un tant d'aire trencat, una falta d'aïllament a les escoles de primària de la nostra ciutat o multiplicar el verd, els patis poden ser i són responsabilitat del govern d'aquest consistori i hi ha eines i hi ha voluntat política per fem petites millores com els consells escolars municipals, doncs pares, mares, que són professionals, en molts casos, i arquitectes i treballen en el sector, ens proposen i es podria actuar, no, per part de l'Ajuntament. Per altra banda, no, creiem una proposta integral i viable. La nostra moció no és un llistat de desitjos, és un full de ruta tècnic i proposem tres eixos d'actuació immediata. Pensem que s'ha d'aprofitar aquest estiu, per això crec que s'ha de fer un pla de xoc fins on pugui arribar a l'Ajuntament i aprofitar aquests mesos d'estiu, el juliol i l'agost, per instal·lar mesures passives de baix cost que tenen impacte enorme, ja ho he dit, no? Ventiladors, podem posar el tema de llàmines solars per a les finestres per evitar que s'escalfi tant, bueno, i com deia, no, atendre potser a través de potser el Consell Escolar Municipal o de l'òrgan que s'estimi, doncs, treballar amb les SAFAs, doncs, com es pot actuar amb aquestes mesures més passives mentre arriben mesures més estructurals que tots ens hem de fer autocrítica a qualsevol administració perquè els centres avui dia, doncs, molts d'ells no estiguin acondicionats o s'hagin construït centres a correcuita per emergència que ara no reuneixen les condicions, s'escalfen més del compte i ara hem de córrer, en molts casos, està corrent arreu del territori a posar aire condicionat que gasta molts recursos i escalfa edificis que s'escalfen molt, no, per si mateixos. Per tant, toca fer autocrítica a tots i a totes i ara, en el marc de les competències i de les incumbències, doncs, fer tot el que sigui possible dins de la legalitat. I, per altra banda, no, el tema de finançament extern, l'adaptaclima, que no ens diguin que no hi ha diners, no? La Diputació de Barcelona ha posat sobre la taula el programa AdaptaClima amb 16 milions d'euros destinats precisament a això i demanem que aquest govern, doncs, si Gustav, que imagino que segurament des de l'àrea d'educació estaran ja treballant, es posi a treballar per sol·licitar aquests fons i que no es perdin. I sobre les esmenes de l'equip de govern, doncs l'he llegit amb atenció. Ens diuen que volen ser més realistes i afegeixen conceptes com disponibilitat pressupostària, segons criteris tècnics, i bé, jo els deia, no, que ok, les compartim, les assumim com un gest de bona voluntat i, tot i que no hem aconseguit el seu vot favorable, el seu vot contrari a les esmenes del govern, en què crec que vosaltres estàveu d'acord a la moció original, nosaltres doncs, sí que li farem aquest gest, votarem favorablement a aquestes esmenes parcials que s'han presentat, perquè de veritat pensem que això ja no ha de ser un debat estèril, sinó que s'ha de mostrar la bona voluntat i entre tots, tots plegats, doncs, aconseguir aquestes millores i que la ciutadania, els veïns, les veïnes, les mestres, els alumnes sentin que és un consistori que treballa per ells i elles de manera unitària. No? I, per tant, no? Que sàpiguen que aquest vot de confiança doncs ens agradaria i esperem de fer seguiment dins del Consell Escolar Municipal, com som observadors, i esperem doncs, els propers mesos treballar de manera propera i poder veure quines mesures estan executant, quines no, o comparteixen amb nosaltres també el que tècnicament es decideixi. Per tant, esperem que amb això sí que podem arribar plegats a un acord i ja farem que veure què en diuen al debat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Amador, per presentar les esmenes parcials.
9: Sí, doncs jo ja retiro tota l'explicació que tenia, si tinc el vot a favor. Però bueno, jo crec que sí, que compartim plenament, i aquí sí que estem tots d'acord, en que el confort tèrmic als centres educatius és un repte que no podem ignorar i que cada any pren més importància com a conseqüència del canvi climàtic. No? Les esmenes que fa únicament són de dates. És impossible doncs, arribar a l'1 de setembre, són aquestes tres esmenes, tres acords, perquè hem de ser realistes, les empreses estan de vacances, el personal també està de vacances i no arriben. Sí que és cert que ja des de l'Ajuntament doncs, de fa algun temps s'està treballant per impulsar noves actuacions, noves. En l'últim Consell Escolar Municipal es va explicar la tècnica, tot el que s'havia fet durant aquest temps i les millores actuals, però ja s'està treballant també en continuar millorant. No arribarem al setembre, però sí que s'està treballant en una partida per millorar el confort climàtic. No? I també doncs, vull reconèixer doncs, la feina que fan, i com s'ha comentat, les famílies, que doncs, quan una necessitat arriba abans que la resposta de les administracions, a vegades doncs, sovint són les famílies qui fan un pas endavant i això és admirable, però és el nostre compromís, totes les administracions és el que hem de fer doncs, millorar-lo. No? I en aquest cas també, doncs, ahir mateix, van rebre de moment 4 centres, que són els centres que té com a titularitat el departament, que sí que a l'1 de setembre tindran totes les aules ventiladors. Val? Nosaltres també, com a equip de govern, doncs, volem també que totes les aules de la resta de col·legis doncs, tinguin també ja els seus ventiladors. No? Per altra banda, també tenim l'oportunitat molt important d'aquestes ajudes de la DIVA, de la Diputació d'Adaptar Clima i també del programa RAM, que també és el Departament de Reforma, Adequació i Millora de la Generalitat. No és de climatització, però sí que és de millora considerable, amb un import també molt considerable, de millora a tots els centres infantils i primària públiques, sobretot més antics, no? Que també serà una bona millora considerable per a tots i tot el municipi. No? Per acabar, doncs, estem parlant no només de preparar els edificis, les condicions de confort tèrmic en edificis, sinó que estem parlant de condicions en què aprenen els nostres infants, treballen les persones, i jo crec que això doncs, entre totes les administracions i entre tots els partits aquí avui doncs, farem un pas endavant per al proper curs millorar aquesta situació. Gràcies.
1: Gràcies. Ara obriré en torn de paraules. Paraules. Senyora Borque.
10: Bé, quan parlem de calor a les aules parlem de salut, de dignitat i de prioritats polítiques. Quan un infant passa hores dins d'una aula a més de 30 graus, no estem davant d'una simple incomoditat, estem davant d'un problema de salut pública que afecta el seu benestar, a la seva capacitat de concentració i el seu rendiment educatiu. Els pediatres ja fa anys que ens alerten que els infants són especialment vulnerables a la calor extrema. Regulen pitjor la temperatura corporal, es deshidraten amb més facilitat i pateixen més els efectes de les altes temperatures. Per això, quan parlem de climatitzar escoles, no parlem només de confort, parlem de protegir la salut dels nostres fills, filles, nets o netes i també de garantir unes condicions de treball dignes per als professionals. Però, com diu la moció, la realitat és tossuda. I cada juny i cada setembre tornem amb les mateixes queixes de les famílies, dels equips directius i dels professionals de l'educació. Cada any escoltem les mateixes excuses i cada any les temperatures continuen pujant. La pregunta és molt senzilla. Si sabem que això passa, per què no accelerem en fer i solucionar aquesta qüestió? Des d'Esquerra creiem que aquesta situació no pot continuar normalitzant-se. No podem acceptar que els nostres infants facin classe en unes condicions que cap adult acceptaria al seu lloc de treball. I aquí és on entren les prioritats polítiques. Perquè quan el govern del Partit Popular i Som considera que un projecte és prioritat, els recursos apareixen. Però quan parlem de garantir unes condicions adequades a les escoles públiques, sempre hi ha una excusa, que si les competències, els pressupostos o la necessitat de seguir estudiant la situació. Permetin-me recordar un fet concret. Fa, crec que va ser 2 mesos, aquest plenari va aprovar una modificació de crèdit per finançar diverses actuacions municipals. En aquell moment ja sabíem que les escoles de Castelldefels continuaven patint temperatures elevades, que al setembre tornaria amb episodis de calor intensa i que les famílies i els equips educatius feia temps que reclamaven solucions. Malgrat això, aquella modificació de crèdit no va incloure cap partida específica per avançar en la climatització de les aules ni per aplicar mesures urgents de control tèrmic. Per tant, avui no ens poden dir que el problema és la manca de recursos, sinó que el problema és una prioritat política. Mirin això, és el mateix que quan parlàvem amb el tercer CAP. Si 2 instituts d'aquesta ciutat tindran climatització amb els primers 100 milions que destinarà la Generalitat a tot Catalunya gràcies als acords d'Esquerra amb el tema dels pressupostos, doncs està clar que Esquerra per Esquerra sí que és una prioritat. I com vostè deia, s'han d'aprofitar tots aquests recursos de les altres administracions, de la Generalitat, de la Diputació, també de recursos propis, perquè l'Ajuntament també pot destinar recursos propis a climatitzar les aules. I aquesta moció doncs, planteja aquestes actuacions de sentit comú, que no repetiré, que el meu company ja ha dit. Algunes actuacions, és veritat, s'han fet i ens n'alegrem que estigui previst de fer-ne més, però no amb la intensitat i la rapidesa que els nostres infants requeririen. Només cal, tot i que parlem d'un institut, quan va sortir la notícia que el Valeri Aliné havia arribat als 35 anys, als 35 graus vaig pensar, mare meva, els nostres infants com estan patint. Llavors ha de ser una prioritat això. Hi ha una necessitat evident i una obligació institucional. I és cert que la Generalitat té responsabilitats importants en matèria educativa i per això aquesta moció també li exigeix actuacions concretes. Per això no eximeix a l'Ajuntament de les seves responsabilitats. Els ajuntaments tenen competències en el manteniment i la conservació dels centres públics infantils i de primària i poden actuar als patis, instal·lar ombres, millorar fonts d'aigua, imposar mesures de confort tèrmic, que a més ens diuen els especialistes que hauríem de climatitzar amb aire condicionat perquè a partir d'una temperatura determinada els ventiladors no són bons, amb la qual cosa ja hauríem de pensar una miqueta més enllà. I la qüestió és això, captar subvencions i aprofitar els recursos que tenim. I per acabar, permeteu-me una reflexió. Sovint sentim que cal posar els infants al centre. Ho escoltem amb discursos, amb programes electorals, amb campanyes institucionals, però posar els infants al centre no és fer eslògans, és garantir que poden aprendre en condicions dignes, segures i saludables. Aquesta és la veritable prova de les prioritats d'un govern, perquè els pressupostos no són només números. Els pressupostos expliquen què és important i què no ho és. I per nosaltres ho tenim claríssim. Abans que moltes altres despeses, hi ha la salut dels nostres infants i dels professionals dels equips educatius. I per això votarem a favor d'aquesta moció. Perquè la calor a les escoles no és un problema de futur, ja el tenim aquí, és un problema d'avui. I és també una qüestió de prioritats. Mentre altres administracions destinaran centenars de milions d'euros a la climatització dels centres educatius, aquí continuem arribant cada estiu amb el mateix problema sense resoldre del tot. És hora de passar de les excuses a les solucions. Quan hi ha voluntat política, els recursos apareixen. El que falta avui no són excuses, sinó el que ens falten són les prioritats. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
11: Bona tarda, un altre poc, i gràcies, senyor alcalde. Doncs des del grup municipal socialista votarem favorablement aquesta moció perquè compartim plenament el seu objectiu, que és garantir unes condicions de confort tèrmic adequades als nostres centres educatius i protegir la salut i el benestar de l'alumnat i del personal docent. No m'estendré en el debat perquè ja els companys han dit tot el que tenia que dir i estem tots d'acord. El canvi climàtic és una realitat que afecta de manera directa el dia a dia de les escoles. En aquesta mateixa línia, doncs, caldria destacar l'esforç que està impulsant també la Diputació, tal com s'ha dit, el programa també RAM de la Generalitat de Catalunya per adequar les instal·lacions, també la feina que va fer l'equip anterior de govern quan van climatitzar totes les escoles bressol, i aquest increment de recursos que vindran d'altres administracions és una oportunitat perquè els ajuntaments continuïn avançant conjuntament en la modernització dels equipaments escolars i en la seva adaptació als nous reptes climàtics. Per això donarem suport a aquesta moció, com hem dit, i també a les esmenes perquè van en la línia de tot el que nosaltres hem demanat. Ara així, esperem també que en els pressupostos que vindran pròximament estigui reflectit aquesta voluntat que només quedi en paper, sinó també en diners per aportar i complementar tots aquests diners que també venen d'altres administracions. Perquè cada euro invertit en millores escoles és una inversió en salut també. Així que no farem un altre torn i donarem suport tant a la moció com a les esmenes.
1: Gràcies, senyor Amador. No fa falta. Doncs, senyor Martín, per tancar.
8: Sí, doncs això, reiterar que agraïm el to, el consens, però sí que volia aprofundir una mica perquè el tema del que podem fer aquest estiu, jo crec que evidentment no aquesta moció no volem resoldre tot el problema de climatització en aquest estiu, però sí que crec que es poden fer algunes mesures més passives o més pal·liatives en algun centre concret, es pot avançar en el pla de xoc i així ja tenim feina feta per quan arribin aquests pressupostos per potser tenir algun acord tancat. No, jo crec que això és possible, per no que no passi que arribem un altre cop al mes de setembre amb una altra moció per aquest tema i després quan estigui acabant el mandat amb una altra moció per el mateix tema. Jo penso que això podem resoldre-ho. Jo crec que ja, com s'ha dit, és una qüestió de prioritats. Pues, vull posar un exemple. Ens ha arribat i sabem, no, que hi ha hagut sobrecostos en algunes de les obres que està executant aquest equip de govern perquè una part de l'equip de govern, la part majoritària, va decidir que en un lloc havia d'haver parquet on inicialment no estava. Van sortir diners i es va fer aquesta acció com una prioritat. Doncs jo crec que hi ha un acord global, que aquí s'ha exposat, que és un acord que hi ha doncs dins del govern, s'entenem, i també fora. Per tant, fem un esforç i si va haver 250.000 euros per posar parquet a la semicoberta, doncs ha d'haver-hi potser 250.000 euros doncs per posar ventiladors, per posar una placa tèrmica, per reduir els diners. Per tant, prioritats, i amb aquestes que hi ha consens polític, doncs fiquem diners a les prioritats. No fem de quedar bé amb uns o amb altres o intentar vendre la nostra política concreta. Sense més, doncs agraeixo el to del debat i el consens i ara posem-nos a treballar perquè traduir-ho en diners.
1: Votaríem doncs primer les esmenes parcials. Vots a favor? S'aproven per unanimitat i ara votaríem la resta de la moció. També vots a favor? Doncs queda aprovada per unanimitat. Passem al següent punt, que és assumptes d'urgència. Em sembla que no tenim. I precs i preguntes, paraules... Tothom. Doncs senyor Amate, comença.
12: Sí. Bon vespre. Asfaltat de carrers, mudances, instal·lacions als terrats d'aire condicionat, tancaments de carrers. No em negaran que avui a Castelldefels anar del punt A al punt B és una gincana autèntica. Jo no sé si s'estan coordinant o no, però jo el que em queixo i el que em diuen els ciutadans és que a vegades es tallen carrers i no s'anticipa quin és l'itinerari alternatiu, amb la qual cosa vas amb un cul de sac. Jo el que demanaria i el prec, i si poden explicar quina és d'alguna manera la previsió que s'ha fet i si s'estan coordinant en diferents àrees de l'Ajuntament. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Mengol.
5: Sí, gràcies, alcalde. No, seguint també amb el tema monogràfic d'aquest ple, gairebé, la qüestió dels pisos, referint-me als pisos de Tero Pedrallo, ens agradaria saber quina és l'ocupació actual, quina és la seva rotació i quants pisos hi ha disponibles per gent gran, jovent i inclusió. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Borque.
13: Sí, aquest estiu diverses entitats al municipi ens han traslladat la seva preocupació perquè amb el tancament o la reducció d'horaris d'alguns equipaments municipals s'han quedat sense espais on desenvolupar les seves activitats habituals. Aquesta situació afecta especialment a col·lectius com la gent gran, que pateix soledat no desitjada, persones amb discapacitat o diversitat funcional i altres usuaris que troben en aquestes activitats un espai de relació, suport emocional i inclusió social. A més, aquests equipaments també compleixen una funció de refugi climàtic, especialment durant episodis de calor intensa, una funció que les administracions públiques consideren cada vegada més important davant l'augment de temperatures. Per tot això, li volia preguntar al govern municipal si són conscients de l'impacte que està tenint el tancament o la reducció d'horaris dels equipaments municipals sobre aquestes entitats i sobre els seus usuaris, i si es podria buscar alguna alternativa, ja sigui amb convenis amb altres entitats perquè puguin continuar el desenvolupament d'aquestes activitats. I com pensen garantir precisament que aquestes persones usuàries continuïn disposant d'aquests espais, perquè clar, per ells representa gairebé 3 mesos que no sociabilitzen, etc. Bueno, són espais, entitats, com per exemple Artiment, com per exemple Miguel Catalán, aquestes que utilitzen sobretot aquests espais que ara es tancaran per la tarda, com per exemple Can Roca de Baix. Per exemple, és una...
1: Gràcies. Senyora López.
14: Ja? Sí. Vale. Sí, la meva pregunta era sobre la situació de l'Esplai, d'allà de, al Canal Olímpic, perquè sabem que bueno, ara mateix estan duent a terme ja activitats esportives de vòlei, tenis, pàdel, bueno, hi ha diverses activitats i, bueno, i el que ens diuen és això, no? Que l'edifici està en una situació bueno, molt deficient, que les dutxes estan fredes, que tenim adults i nens dutxant-se i, bueno, en aquelles instal·lacions fent activitats i per això bueno, volíem preguntar doncs, si hi ha alguna planificació d'actuació, alguna això. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Martín.
8: Sí, primer una mica de números. Abans teníem a Castelldefels doncs, 6 cistelles per jugar lliurement no, al carrer a Can Vinader, que ara tenim el desitjat projecte que tancarà aquestes pistes perquè tinguin millor activitat per les entitats, el qual està perfecte. No conto les 4 que també ja portaria, sí que són més destinades per futbol o per handball. Després tenim la... les 2 cistelles de Can Bou, que seria 2 menys 1 més 1, o sigui, al final 2, quasi per un moment va ser 1, però bueno, al final va recular ja l'alcalde. I després tenim les 2 pistes del burro, que dèiem, no? les de pujada de les Infante, que continuen en principi tot igual, i ara hem guanyat també la de les Palmeres. Per tant, ara tenim les de Can Vinader no les tenim, les de Can Bou... les tenim cada cop menys perquè el risc de lesió allà és impressionant, no hi ha ni línies pintades i bueno, les pistes del burro doncs més o menys, però ja cada cop presenten més deficiències i la de les Palmeres, que els reconec que està sent un èxit, la gent està contenta i clar, com ja la de Can Bou és un desastre i ja tenen por a lesionar-se, doncs ja començaran a anar molt allà, però allà només n'hi ha una cistella, no dona per tot i si un dia et trobes pues 3 persones tirant una pilota d'inflable de vòlei, no vòlei inflable de tal, no pots jugar tampoc a bàsquet perquè no els fotràs fora. Per tant, ara hem passat de tenir 10 pistes, ara en tenim 3. No? Tenim 3 cistelles, perdó, de 11 cistelles, ara passem a tenir només 4. Per tant, el prec seria arreglem les pistes de Can Bou, sisplau, arreglem les pistes de la pujada de Blas Infante i, doncs, si és possible, en el futur, a la plaça de les Palmeres, encara que no sigui les mateixes condicions, hi hagi una segona cistella per poder compatibilitzar el joc més informal o un joc que vostès juguin d'una manera més formal o més, diguem, competitiva, per entendre'ns.
1: Gràcies, senyora López.
0: Gràcies. A veure, com ja m'he fet gran i ja no surto de festa, doncs sembla que puc opinar en relació a les guinguetes a la platja, potser. Jo volia preguntar com estan avaluant el funcionament no, del nou plec i, per tant, de les conseqüències que això està tenint en les activitats de les guinguetes de la platja, no, perquè en realitat bueno, ha sortit avançant aquest ple. Això està potser posant en risc un model que havíem defensat i, per tant, bueno, com està avaluant l'Ajuntament, quines mesures prendrà. Sé que fins i tot moltes guinguetes ja s'estan plantejant no fer certes activitats no, per les problemàtiques que ja han vist. També sé que s'ha sancionat alguna d'aquestes guinguetes. Per tant, bueno, veure quin és el seguiment que està fent l'Ajuntament, com ho avalua i com podrà garantir doncs, no, un model de platja que havia estat d'èxit, que va costar molt instaurar, que evidentment s'ha de garantir aquestes festes i aquestes activitats perquè tots i totes puguem gaudir, però que evidentment doncs, també ha de garantir la convivència i el respecte no, en els espais públics de la platja per tothom. I simplement, si em deixa el senyor alcalde, crec que avui és l'últim ple del secretari, Bueno, potser torna, tothom ho diu, potser torna, però com a mínim pues, aprofitar per agrair-li la feina durant aquests mesos. No? Hem tingut oportunitat doncs, de comptar amb ell també, no? per donar-nos suport jurídic en molts temes i agrair-li doncs, sempre la seva voluntat i la seva professionalitat a l'hora doncs, d'assessorar-nos, d'aguantar-nos, que també sé que no sempre és fàcil, que som insistents, alguns més que altres, ja ho sé, i per tant doncs, agrair-li molt el paper que ha tingut aquest temps a l'Ajuntament de Castelldefels. I evidentment, doncs, si torna, serà molt, molt benvingut. Molt ben tornat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
15: Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor secretari, per les pastetes, també. Molt amable, moltes gràcies. Bé, la meva pregunta, molt ràpida, que crec que és... fa 4 o 5 plens vaig comentar la possibilitat de... Bueno, de la incidència que hi havia amb moltes voreres de pas de peatons que no estaven rebaixades, o sigui, que era inaccessible per persones amb dificultats de mobilitat. Aprofitant, torno a repetir avui el tema, perquè aprofitant que s'ha asfaltat tot el passeig marítim, una gran part del passeig marítim, des d'una miqueta abans de l'Avinguda dels Banys fins quasi al Casanova Beach Club, doncs no s'ha asfaltat, però no s'ha recordat, no s'ha tingut en compte de rebaixar les voreres dels pas de peatons que hi ha en aquesta zona. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Guillamón.
16: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, hem vist dintre d'aquesta campanya de civisme que s'ha posat en marxa pues, que hi ha hagut diverses carpes. Jo me vaig apropar a dos i la veritat és que una de les principals temes que aquí sortien doncs, era sobretot l'incivisme amb els temes dels excrements de les animals de companyia. I bueno, jo entenc que en algun moment compartiran les dades amb nosaltres, però en aquestes dues carpes va sortir aquest tema com un tema molt, molt important. Clar, jo li volia preguntar a l'equip de govern amb els resultats, quan posaran en marxa una campanya informativa i de denúncia de les persones incíviques, que no són tots els ciutadans que tenen aquest tema de companyia, però és un tema que ja apreta i m'agradaria saber quina planificació tenen. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
17: Sí, ens han comentat que a l'acte que va haver-hi de Flamar Canigó semblava que no hi havia presència policial ni d'ambulància, sí que hi havia protecció civil. A mi m'estranya perquè en un esdeveniment amb focs artificials acostuma a haver-hi ambulància i policia. Voldria assegurar-me.
1: Gràcies, senyora López.
11: Doncs jo, com a grup municipal, també m'agradaria sumar-me a l'agraïment al secretari de l'Ajuntament, que avui és l'últim seu dia, que sempre ens ha contestat eloquent molt ràpidament i sempre ha estat disponible a qualsevol dubte que hem tingut. Així que també l'esperem que tingui molts èxits en la seva nova andadura. I com a grup, la pregunta va cap al regidor de Serveis Socials, que avui és el seu dia. Molts dies no parla, però avui en parlarà. Has vist, és el pla cura, és sobre el pla cura. Un pla que permet desbloquejar les valoracions del sistema de dependència d'una forma ràpida, unificar, compensar i reforçar i agilitzar el sistema amb 200 nous professionals i una inversió de 26 milions d'euros aquell del 2026, que el pla cura el que vol fer és reduir només a 60 dies. I per fer-ho també necessitarà tota una transformació integral del model d'atenció a la dependència i aquí els ajuntaments també tindran el seu paper. La nostra pregunta és si l'Ajuntament ja té detectades aquestes persones de grau 3 i ja si tenen una planificació per començar també a agilitzar aquests expedients. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Doncs, comencem el tema, senyora Marian, el tema dels pisos d'Otero Pedrallo i el tema de la campanya de civisme.
18: Hola, bueno, pues el tema de los pisos de Otero Pedrallo, yo sé que la ocupación es del 100%, pero no sé exactamente cuántos están destinados ahí en Gran y a Jovas, pero lo podemos mirar y lo enviamos. Y del tema de la campaña de civismo, vale, la campaña de civismo sí que es verdad que se recogieron todo el resumen, ¿no?, de las quejas ciudadanas en el tema de civismo, se pasó a comunicación y comunicación está preparando una campaña para sacarla en breve.
1: Gracias, señor Escolar. Diferentes actuaciones en vía pública. El PREC del señor Amate.
19: Sí.
1: Sobre l'acumulació d'obres a la via pública...
6: No, no. I... no, era per recordar. És que s'estan adonant una sèrie de casos de talls de via pública. ¿Vale? I llavors ja des de mudances, instal·lacions, terrats d'aire condicionat, asfaltat, actuacions, mudances diverses. Jo el que em queixo és que s'hauria de fer una certa previsió i si més no una senyalització anticipada, perquè és que si no hi ha vegades que caus en un cul de sac que no saps per on sortir, o sigui, d'anar del punt A al punt B i jo crec que a algú més d'aquest ajuntament li ha passat.
19: Sí, tens tota la raó. Vull dir, intentem des de l'Ajuntament, a la que hi ha qualsevol cosa, informar el màxim possible tant abans els veïns o bussonejant o fent i posant lletreros. Que passa que, evidentment, doncs hi ha vegades que potser et superen perquè ja t'estan comunicant. S'intentarà, ho comentaré, perquè facin el màxim possible per intentar que no es facin aquests taps. I en referent a... No sé qui havia preguntat algú de les voreres... Ah, vale. Sí, bueno, és que això són dos projectes diferents. Una cosa és l'asfaltat i l'altra cosa són les voreres. Aquí només es va fer l'asfaltat. Ara estem fent, no solament del passeig marítim, sinó en general, fer un estudi, perquè també a Can Bou falten, quan fem el projecte, de totes les voreres, sobretot els pas de vianants, que no estan preparades, per intentar anar-ho solucionant mica en mica. Gràcies.
1: Senyor Cerpa, per complementar també.
20: Sí, el que diu el Ramon, en principi tu ja ho saps que va fer una campanya d'asfaltat fa poc al centre del poble. Aquesta campanya d'asfaltat que s'està acabant, si no s'ha acabat, a la part de, o a la zona de la platja i una altra que vindrà al mes d'octubre possiblement, però que això són dos campanyes diferents. Per una banda, la campanya d'asfaltat i després, per una altra, sí que són les parelles i les voreres, el tema de l'accessibilitat. Sé que en el passeig marítim hi ha en el llistat algun pas de vianant precisament per fer-lo accessible. A lo millor no tots, però sí que tenim algú. Si me dius exactament on és, saps? Ja te miro a veure si està a la llista i si no està a la llista, doncs lo col·loquen i ja està. Val?
1: Gràcies, senyor Iniesto, el Placura.
21: Bueno, en contestación a la señora López, puedo decir que estamos trabajando en ello. Y bueno, como bien sabe, tenemos un área, un departamento de dependencia que está bueno, pues analizando cuál es el perfil, evidentemente, el grado 3. Y bueno, como ha hecho esta pregunta, yo si quiere le puedo bueno, informarme mejor y darle datos concretos para bueno, pues, que sepan, bueno, ya de paso lo pregunta, bueno, mandaremos un correo a todos los regidores para que tengan constancia de cuál es el trabajo que se está realizando desde el área de dependencia.
1: Gracias, señor Undamal, tema de Can Rocadabaix.
22: Gràcies, alcalde. Sí, en relació hi ha algunes entitats de fa anys ens avisaven el tema d'ampliar uns mesos més a uns espais. Ja li puc confirmar que a Massa Can Rocadabaix, com ja en vam fer l'any passat, hem contractat un servei de consergeria per cobrir aquests mesos també i per donar servei a moltes entitats i entenc que altres espais de la ciutat també es fan el mateix per donar servei a entitats o veïns que volen fer qualsevol cosa.
1: Gràcies, senyor Soler. Tema de les guinguetes de la platja.
23: Sí, hola, bona tarda. A la senyora López per el que m'ha comentat de les guinguetes. En el nou plec vam afegir que no estava plec d'abans, podíem fer cada guingueta un cop al mes una actuació musical de dues hores, sempre en horari de tarda, com tenien que acabar abans de les 9 de la nit. I sí que és cert que tenim una platja on hi ha molta afluència de gent i la veritat que estan tenint molt èxit aquestes festes i hi ha hagut alguna festa d'aquestes que ha hagut més gent de lo que ens hagués agradat. Se li ha multat quan va arribar el parte policial, se li ha multat, han tingut una multa econòmica molt important i també no podran fer la festa el pròxim mes. O sigui, que a part de la multa econòmica, que és greu, que és gran, no podran estar un mes penalitzat. Ens hem juntat ja diversos cops amb els propietaris de les guinguetes explicant-li que el format que tenen que fer, que ho controlin, que no volem una massificació, que tenen que ser actuacions musicals, però que tenen que estar en un entorn controlat. Sí que és cert que ens traslladen que és difícil a la platja controlar el tema dels aforaments, les hem presentat que tenen que igual replantejar-se el format de festa que tenen que fer. Arrel d'això ha hagut alguna guingueta que ha anul·lat la festa i no l'han fet, i estem explicant-los això, que multarem, el que no falli com no té que fer se li multarà, seguirem a sobre, i estem replantejant una mica el format. I volia comentar per lo de abans al senyor Martín, si puc, sobre el tema de l'accessibilitat universal, que crec que no havia entès el punt. El punt que portàvem i el que estem treballant des de l'àrea de platges és perquè jo des del número, el dia número que vam entrar a l'àrea vaig tindre una reunió amb un home que va en cadira de rodes i em va traslladar la seva problemàtica per accedir a la platja, no? Aleshores vam començar a treballar amb els tècnics de l'Ajuntament, i volem ser platja universal, vol dir platja universal no que pot vindre molta gent i vindrà molt fàcil, sinó és que una persona que sigui invident, una persona que va en cadira de rodes, pugui accedir a la platja amb les mateixes qualitats que podem.

0: salut i benestar animal. I del resultat entre farem una campanya al setembre, una campanya bastant agressiva als opis de la ciutat, amb imatges bastant potents per a veure si conscienciem a la ciutadania d'aquest tema. Vale? Després, la senyora Sílvia, l'esplai està com està i malauradament no tenim pressupost per... Però bueno, ara he tingut una reunió a la Federació de Voleibol, amb la seva presidenta i amb l'UFE, que està mirant per fer alguna pista més, per reformar-la una mica, fer un conveni amb l'Ajuntament perquè l'entitat pugui estar allà i mantenir el pàdel i mantenir, i ho estan mirant. Vale? De moment he tingut aquestes reunions des que he entrat en diverses federacions perquè volem que sigui una federació esportiva i que la nostra ciutat i les nostres entitats puguin anar a aquella instal·lació a fer-la servir als ciutadans, pues, com a l'ordenança pública, de preu de lloguer, llogar, igual que està ara, però millorar la instal·lació. I, bueno, el problema és l'accessibilitat a aquella instal·lació, que ja sabem com és. Però bueno, el vòlei està allà. És cert, ara tenim un pressupost per posar més sorra a les dues pistes, perquè els hi faltava sorra, perquè hi ha molt de vent, la sorra se'n va, i ara tenim una persona de manteniment que ara està allà dos dies a la setmana, i bueno, molt bé, però... Després, el tema de la caldera, amb l'última dana, bueno, l'última ventolada, es va tirar tota la valla, es va caure al terra, tota la valla de l'esplai, la que dona al canal i la que dona la part de la carretera del canal. I també l'armari d'obra que estava al gas a dintre es va caure tot al terra i hem tingut que fer actuacions, per això no teníem gas i no es podien dutxar els usuaris. Ara ja està solucionat, ara ja tenim una caldera nova, ja està, tant aquí com a algunes escoles, el Gaudí, que no tenien caldera, també hem posat una caldera nova, perquè és un centre esportiu. També tenim un DEA, que no en teníem, ara ja tenim DEA al Gaudí, perquè l'estem fent servir molt a les entitats esportives perquè no tenim pistes, i llavors això ja està solucionat, el tema de la caldera, el tema de la sorra, està solucionat la valla, l'armariet, tot això de moment està solucionat. Això en quant a l'esplai, senyor Javier. Bueno, ens preocupa molt, de fet he tingut una reunió amb una entitat que és veterans, que juguen al bàsquet al carrer, vaig tindre una reunió amb ells i em vam traspassar totes aquestes preocupacions que tenien. I nosaltres ja hem fet una diagnosi, la pista del Burrito, ara m'arribarà pressupost la setmana que ve per fer tot el paviment i posar dos canastes noves, perquè tenim en falta caminader, ja no el tenim, perquè estem fent el pavelló. A dintre del Pla de Barris hem posat també a fer tota la reforma de Margalló, ho hem ficat a dintre del Pla de Barris per poder oferir el Margalló amb una valla perquè la gent que vagi allà a jugar, com feien a Caminader, no pugui accedir a l'escola, i farem una reforma allà a Margalló, l'hem ficat a dintre del pla, perquè la ciutadania pugui anar allà a jugar, igual que feia a Caminader. És un lloc que queda molt apartat dels habitatges i és un lloc molt millor del que teníem a Caminader, perquè ara com tindrem el pavelló tancat, doncs no podrà ser. Pistes noves a Can Emeric, tenim previst, quan es faci la reforma de naturalització del parc, tenim previst que allà dintre, que això començarà al setembre, és la MB la que ho fa, una pista de bàsquet amb dos cistelles grans. Tenim previst que quan acabi l'skatepark farem l'estudi per posar una altra pista a la zona de l'skatepark. Sabem que la pista de 3x3 de la platja ha tingut molt d'èxit. La corredera, hem pintat totes les línies de la corredera, totes les línies estan noves. A Cambó també hem pintat totes les línies. I si no estan pintades es pintarà, perquè ja jo entenc que el terra de Can Bou no és l'ideal, però de moment no podem fer una altra cosa. La gent ens demanava més pistes al mig del poble, no tant a fora, a les afores, i per això hem optat per arreglar la del Burrito, com preferència. Ens agradaria arreglar-les totes, però començarem per aquesta. I em sembla que ja està, no hi ha res més. Ja està, gràcies.
1: Gràcies, senyor Soler, la Flama de Canigó.
2: Sí, gràcies. En principi, el dispositiu és exactament idèntic al d'altres anys. Sí que és veritat que aquest any hem comptat amb alguns més efectius per poder millorar la situació i sobretot ens hem enfocat en el punt més crític que vam tindre l'any passat, que també va ser la plaça de les Palmeres. Com hem pogut veure, també el balanç que s'ha fet de les festes de Sant Joan ha sigut una nit força tranquil·la, bàsicament molt familiar,

0: Atención amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
3: Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Mega Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot. A la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
4: El cap de setmana es concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica i, tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen d'entrada o d'invitació. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de propostes com la Gran Gala Internacional o el Sopar Màgic amb les Estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places està oberta a través de la web d'Entràpolis. El Palm Market obre les seves portes a la plaça de les Palmeres. Les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres viuen enguany un canvi important. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'Àrea Municipal de Comerç, impulsa la primera edició del Palm Market. I des d'avui i fins al 5 de setembre, sota la nova denominació, la plaça de les Palmeres es transformarà en un espai a l'aire lliure, dissenyat per passejar, riure i gaudir d'una programació pensada per als públics de totes les edats. El Palm Market arriba aquest estiu a la ciutat com a nova proposta d'oci que reimagina i amplia les antigues nits entre palmeres i el cinema entre palmeres. També hi haurà espectacles pel públic jove i actuacions d'escoles d'arts escèniques i dansa de la ciutat. L'espai també tindrà un paper destacat durant les festes del mar i la festa major d'estiu, amb activitats com focs artificials, habaneres i la cercavila de pirates. La Biblioteca La Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures. Aquest estiu, la Biblioteca La Platja Carme Romaní torna a omplir la nostra platja de cultura i diversió. Des del 29 de juny al 28 d'agost, obrirà els dilluns i divendres a la tarda amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i també jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
5: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà. I per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
4: Les Hores del Medi Ambient es realitzen amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport a les guinguetes de temporada de la ciutat. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Moqueta.
5: La biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la regidoria del medi ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels. No? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys que, amb els que hem col·laborat altres anys.
4: A la programació també s'inclouen activitats relacionades amb la màgia.
5: Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica. I també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
4: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reajusta els seus horaris d'estiu a partir de dilluns. Escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Huguet.
5: Just dilluns comença la biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
4: I ara als esports. Comencem la secció d'esports amb Cristian Cano, el periodista de Dilluns Esportiu. Molt bon dia, Cristian.
6: Hola, molt bon dia.
4: Què tal? Em comenten que avui ens parlaràs una mica sobre el Mundial.
6: Doncs sí, ja un cop tenim pràcticament l'esport local finalitzat, sí que cal dir que tenim en l'horitzó, no, aquesta representació castelldefelenca, no, com és el Gran Slam de Wimbledon, on participarà el nostre veí, com és el Marcel Granollers. Doncs traient aquest tema i segurament els tornejos, no, que s'estan disputant en categories inferiors o els amistosos en clau rugby, doncs ja la temporada està totalment finalitzada en l'esport local. O sigui que sí, si voleu, companys, doncs parlem sobre el Mundial.
4: Perfecte. Què ens pots explicar?
6: Doncs bé, aquesta nit de les dues doncs, tenim un partit molt interessant entre Espanya i Uruguai, que dilluns amb l'Anna citava que era de la nit de dissabte a diumenge, no, és aquesta nit, de divendres a dissabte, que juga de dissabte a diumenge és a Argentina. Un partit entre Uruguai i Espanya que pràcticament decideix tot, tant per les dues seleccions, en el cas d'Espanya doncs, per ser líder i tenir, diguem-ne, no, un quadrant doncs, molt interessant per arribar fins a les semifinals. Pràcticament jo crec que tindrà una autopista la selecció espanyola. I després també Uruguai, no, que s'està jugant la vida. Un inici de Mundial molt decepcionant per Marcelo Bielsa, que jo crec que amb la seva idea de joc no acaba d'implementar-la, no, dins d'aquesta selecció xarrua, on històricament doncs, sempre Uruguai doncs, ha apostat, no, per un altre tipus de joc, i és una autèntica final, sobretot per Uruguai, que necessita guanyar, perquè és que jo fins i tot, no sé si amb l'empat, tinc dubtes de que pugui superar doncs, la fase de grups com a tercera i amb una diferència de gols neutral. D'altra banda, doncs, també tenim molts fronts oberts, com pot ser l'exemple, no, d'altres seleccions, no? El cas d'Anglaterra, que va empatar contra Ghana, encara no té confirmada la primera posició, o sigui que, bé, encara tenim que conèixer, no, diferents desenllaços de diferents grups, també per conèixer una mica doncs, com queda el quadrant de les eliminatòries, recordem, setzents de final, ja després vuitens. Aquest any el Mundial doncs, passa de 7 a 8 partits, o sigui que tindrem una ronda més.
4: Clarament això no és de com comença, sinó com acaba.
6: Exacte. O si no, sí, sí, o si no que s'ho diguin Argentina, el 2022, no? que començava malament amb aquella derrota contra Aràbia i va acabar guanyant, a més amb unes molt bones sensacions, perquè precisament el millor partit que va fer en aquell Mundial va ser la final contra França. O sigui que sí, i a més és ara on arriba el moment de la veritat, no? Realment la fase de grups, traient algunes sorpreses, no? que hi poden passar, com aquests últims anys en el cas d'Alemanya, doncs no hi ha normalment molta... És bastant previsible el que pot succeir i realment on comença de veritat el Mundial doncs és a les eliminatòries, no? A partit únic, partits de pràcticament diria mata-mata, on qualsevol error, qualsevol detall doncs pot significar o una classificació o una eliminació.
4: Totalment estem en aquell punt, no? De cap allà, cap a semifinals. I a partir d'allà serà punt d'inflexió total. Pel que comentes.
6: Sí, sí, sí. I a més, veient el recorregut que estan tenint les seleccions, jo recordo el primer dia, fa un parell de setmanes, a la matinal, que em van trucar els companys, no? La meva aposta era una final Espanya-Portugal. He de dir que, mica en mica, m'estan creixent els dubtes, sobretot amb l'estat físic que arriba a Espanya, que arriba fatal a aquest Mundial, amb molts problemes físics, jugadors que no estan en un bon moment. També Portugal, no? L'altre dia Cristiano va fer doblet, però des del meu punt de vista no està per ser titular i més per jugar partits de màxima exigència, com venen a les eliminatòries. Mantinc aquesta final entre Espanya i Portugal, però sí que és cert que mica en mica m'estan creixent els dubtes, sobretot amb la selecció francesa, amb Anglaterra i amb Argentina, no? Que crec que estan creixent i estan guanyant, no? Bastant a les quinieles. I bé, jo crec que alguna sorpresa hi haurà, com sempre, com és habitual en totes les copes del món, i bé, veurem què és el que passa. Tinc moltes ganes d'aquestes eliminatòries. I bé, jo des del meu punt de vista que guanyi el millor i també el que millor futbol practica.
4: Veurem què passa. Ens quedem amb aquesta, no, aquest partit que tenim d'aquí poc, el d'Espanya amb Uruguai.
6: Doncs bé, perfecte. Gràcies un dia més per trucar-me, companys, que tingueu un bon cap de setmana i ja dilluns, doncs a veure, ja dilluns coneixerem pràcticament quines seran totes les eliminatòries de cara als 700 de final.
4: Fantàstic, moltes gràcies, Cristian. Bon cap de setmana.
6: Que vagi molt bé.

Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 26 de juny a Castelldefels. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels a debat al ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament on valora de forma positiva l'obertura del tercer CAP, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Castelldefels commemora l'orgull LGTBIQ+, amb la lectura del manifest a la plaça de l'Església. L'acte ha comptat amb una actuació de Danzarte, forma part de la programació municipal i ha volgut ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. I el trenet turístic torna aquest estiu a la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor de Turisme, el Guillermo Massana. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon cap de setmana.

0: Atención amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: El 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: What up, huh?

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Comença.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 26 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels ha debat al ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament on valora de forma positiva l'obertura del tercer CAP, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Castelldefels commemora l'orgull LGTBI amb la lectura del manifest a la plaça de l'Església. L'acte, que ha comptat amb una actuació de dansarter, forma part de la programació municipal i ha volgut ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. I el trenet turístic torna aquest estiu a la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde Manu Reyes i el regidor de Turisme, el Guillermo Massana. Comencem.

0: L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui el ple ordinari del mes de juny a la una del migdia. Entre els temes destacats a debat i votació, l'adhesió de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt s'explicarà que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària aquí a la ciutat. Per aquest motiu, ha publicat un edicte per sometre informació pública al projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions durant el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en què s'exposen els problemes que es pretenen solucionar, els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS de la Muntanyeta, on valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. El consistori i la ciutadania presentaran així aportacions a aquest projecte. I també durant el ple municipal es presentarà la declaració institucional de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que es commemora aquest dissabte 28 de juny. El ple inclourà a més diversos escrits d'entitats i col·lectius ciutadans, així com mocions sobre inclusió social, habitatge, el dret a morir dignament i confort tèrmic als equipaments educatius de Castelldefels. El ple municipal es retransmet íntegrament en directe aquí a Ràdio Castelldefels a la 98 de la FM. Recordem que la ciutadania que així ho vulgui pot assistir a les sessions plenàries en persona fins a esgotar l'aforament al Saló de Plens.
1: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, Ple Municipal.
0: La plaça de l'Església ha acollit aquest migdia la concentració i lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny. Escoltem breument la intervenció de benvinguda de Cristina Corona, la regidora d'Igualtat i Festes.
2: Avui estem aquí, la representació del ple de l'Ajuntament i els veïns, commemorant el Dia Internacional en Defensa dels Drets de les Persones LGTBI, com fem cada any, i reiterant el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Pel que fa al manifest, ha estat llegit per Xavier Andrés, el representant de l'Associació de les Famílies LGBTBI+.
3: Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. 28 de juny de 2026. Com cada 28 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels assuma la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Aquesta data recorda la importància de continuar defensant la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ+. I d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'aquesta commemoració, subratllem el nostre ferm compromís amb la promoció dels drets de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació. La nostra ciutat ha de ser un lloc on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida.
0: L'acte forma part de la programació municipal per defensar els drets del col·lectiu i avançar contra qualsevol discriminació. Ha comptat amb una actuació de Danzarte i vol ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. La commemoració s'emmarca en el desplegament del primer Pla Local d'Igualtat a Castelldefels i té com objectiu sensibilitzar la ciutadania i continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'igualtat, la Sofia Hernández, explica el sentit d'aquesta celebració.
4: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida de, bueno, de internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
0: Aquest mateix divendres a les 6 de la tarda l'Espai del Mar acollirà el taller D'acord a la teva Totepac Rainbow, una activitat gratuïta adreçada al públic adult, i dissabte 27 de juny la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 11:15 al Parc de la Muntanyeta en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtat i Esports. I a la tarda la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església a partir de les 7, on l'espai acollirà la festa Pride amb Locobongo.
4: És una festa de, bueno, de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Locobongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no, a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs això, molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs, i molt dinàmica, no, perquè al final s'aniran fent bueno, és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: Durant tota la nit també estarà actiu el Punt Lila com a espai d'informació, prevenció i atenció davant possibles situacions de violència o de discriminació. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular a partir d'avui i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès de la ciutat a veïns, veïnes i també visitants, amb una proposta pensada especialment per les famílies i els infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Rossinyol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau i la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabte i diumenge en horari de matí i tarda vespre, amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, diumenge 5 de juliol no hi haurà servei amb motiu del pas del Tour de França per Castelldefels. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor del turisme, el Guillermo Massana. Pel que fa als preus, el trenet manté tarifes populars. Amb aquest servei, Castelldefels ofereix una alternativa lúdica i accessible per descobrir la ciutat durant l'estiu, especialment adreçada a visitants i públic familiar. Castelldefels es torna a omplir de màgia, d'il·lusionisme i de prestidigitació de primer nivell en la tercera edició internacional del Festival Castelldefels Màgica, després de l'èxit de 2 anys anteriors. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
5: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitjà dubtat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junke.
1: Ah.
5: Això és meravellós, jo no sé ni com hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Doncs pues aquest era el Junke i el tenim de gala inaugural.
0: Durant aquests dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables. Ahir a la tarda, el festival va arrencar amb les actuacions familiars del mag Rei Baix a l'Ànec Blau amb dos passis gratuïts i aquesta tarda la programació continua amb tallers infantils de màgia a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
5: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
1: bueno,
5: tots.
1: El Maglari, impressionant.
5: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Reibach, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot. A la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: El cap de setmana es concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica i tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen d'entrada o d'invitació. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de propostes com la Gran Gala Internacional o el Sopar Màgic amb les Estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places està oberta a través de la web d'Entràpolis. El Palm Market obre les seves portes a la plaça de les Palmeres. Les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres viuen enguany un canvi important. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'Àrea Municipal de Comerç, impulsa la primera edició del Palm Market. I des d'avui i fins al 5 de setembre, sota la nova denominació, la plaça de les Palmeres es transformarà en un espai a l'aire lliure, dissenyat per passejar, riure i gaudir d'una programació pensada per als públics de totes les edats. El Palm Market arriba aquest estiu a la ciutat com a nova proposta d'oci que reimagina i amplia les antigues nits entre palmeres i el cinema entre palmeres. També hi haurà espectacles pel públic jove i actuacions d'escoles d'arts escèniques i dansa de la ciutat. L'espai també tindrà un paper destacat durant les festes del mar i la festa major d'estiu, amb activitats com focs artificials, habaneres i la cercavila de pirates. La Biblioteca La Platja torna a l'estiu amb jocs, espectacles i lectures. Aquest estiu, la Biblioteca La Platja Carme Romaní torna a omplir la nostra platja de cultura i diversió. Des del 29 de juny al 28 d'agost, obrirà els dilluns i divendres a la tarda amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i també jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
6: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: Les Hores del Medi Ambient es realitzen amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport a les guinguetes de temporada de la ciutat. Escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Moqueta.
6: La biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient i els dijous serà el torn de les Hores del Medi Ambient. Les Hores del Medi Ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels. No? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys que, amb els que hem col·laborat altres anys.
0: A la programació també s'inclouen activitats relacionades amb la màgia.
6: Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les Hores del Conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica. I també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reajusta els seus horaris d'estiu a partir de dilluns. Escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Muguet.
6: Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurada canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
0: I ara als esports. Comencem la secció d'esports amb Cristian Cano, el periodista de Dilluns Esportiu. Molt bon dia, Cristian.
7: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Em comenten que avui ens parlaràs una mica sobre el Mundial.
7: Doncs sí, ja un cop tenim pràcticament l'esport local finalitzat, sí que cal dir que tenim en l'horitzó, no, aquesta representació castelldefelenca, no, com és el Gran Slam de Wimbledon, on participarà el nostre veí, com és el Marcel Granollers, doncs traient aquest tema i segurament els tornejos, no, que s'estan disputant en categories inferiors o els amistosos en clau rugby, doncs ja la temporada està totalment finalitzada en l'esport local. O sigui que sí, si voleu, companys, doncs parlem sobre el Mundial.
0: Perfecte. Què ens pots explicar?
7: Doncs bé, aquesta nit de les dues doncs, tenim un partit molt interessant entre Espanya i Uruguai, que dilluns amb l'Anna citava que era de la nit de dissabte a diumenge, no, és aquesta nit, de divendres a dissabte, qui juga de dissabte a diumenge és a Argentina. Un partit entre Uruguai i Espanya que pràcticament decideix tot, tant per les dues seleccions, en el cas d'Espanya doncs, per ser líder i tenir, diguem-ne, no, un quadrant doncs, molt interessant per arribar fins a les semifinals. Pràcticament jo crec que tindrà una autopista la selecció espanyola. I després també Uruguai, no, que s'està jugant la vida. Un inici de Mundial molt decepcionant per Marcelo Bielsa, que jo crec que amb la seva idea de joc no acaba d'implementar-la, no, dins d'aquesta selecció xarrua, on històricament doncs, sempre Uruguai doncs, ha apostat, no, per un altre tipus de joc, i és una autèntica final, sobretot per Uruguai, que necessita guanyar, perquè és que jo fins i tot, no sé si amb l'empat tinc dubtes de que pugui superar doncs, la fase de grups com a tercera i amb una diferència de gols neutral. D'altra banda, doncs, també tenim molts fronts oberts, com pot ser l'exemple, no, d'altres seleccions, no? El cas d'Anglaterra, que va empatar contra Ghana, encara no té confirmada la primera posició, o sigui que, bé, encara tenim que conèixer, no, diferents desenllaços de diferents grups, també per conèixer una mica doncs, com queda el quadrant de les eliminatòries, recordem, 700 de final, ja després 800. Aquest any el Mundial doncs, passa de 7 a 8 partits, o sigui que tindrem una ronda més.
0: Clarament això no és de com comença, sinó com acaba.
7: Exacte. O si no que s'ho digui en Argentina, el 2022, no? que començava malament amb aquella derrota contra Aràbia i va acabar guanyant, a més amb unes molt bones sensacions, perquè precisament el millor partit que va fer en aquell Mundial va ser la final contra França. O sigui que sí, i a més és ara on arriba el moment de la veritat, no? Realment la fase de grups, traient algunes sorpreses, no? que hi poden passar, com aquests últims anys en el cas d'Alemanya, doncs no hi ha normalment molta... És bastant previsible el que pot succeir i realment on comença de veritat el Mundial doncs és a les eliminatòries, no? A partit únic, partits de pràcticament diria mata-mata, on qualsevol error, qualsevol detall doncs pot significar o una classificació o una eliminació.
0: Totalment, estem en aquell punt, no? De cap allà, cap a semifinals i a partir d'allà serà punt d'inflexió total. Pel que comentes.
7: Sí, sí, sí. I a més, veient el recorregut que estan tenint les seleccions, jo recordo el primer dia, fa un parell de setmanes a la matinal, que em van trucar els companys, no? La meva aposta era una final Espanya-Portugal. He de dir que mica en mica m'estan creixent els dubtes, sobretot amb l'estat físic que arriba a Espanya, que arriba fatal a aquest Mundial, amb molts problemes físics, jugadors que no estan en un bon moment. També Portugal, no? L'altre dia Cristiano va fer doblet, però des del meu punt de vista no està per ser titular i més per jugar partits de màxima exigència, com venen a les eliminatòries. Mantinc aquesta final entre Espanya i Portugal, però sí que és cert que mica en mica m'estan creixent els dubtes, sobretot amb la selecció francesa, amb Anglaterra i amb Argentina, no? Que crec que estan creixent i estan guanyant, no? Bastant a les quinieles. I bé, jo crec que alguna sorpresa hi haurà, com sempre, com és habitual en totes les copes del món, i bé, veurem què és el que passa. Tinc moltes ganes d'aquestes eliminatòries, i bé, jo des del meu punt de vista que guanyi el millor i també el que millor futbol practica.
0: Veurem què passa. Ens quedem amb aquest partit que tenim d'aquí poc, el d'Espanya amb Uruguai.
7: Doncs bé, perfecte. Gràcies un dia més per trucar-me, companys, que tingueu un bon cap de setmana i ja dilluns, doncs a veure, ja dilluns coneixerem pràcticament quines seran totes les eliminatòries de cara als 700 de final.
0: Fantàstic, moltes gràcies, Cristian. Bon cap de setmana.
7: Que vagi molt bé.

Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 26 de juny a Castelldefels. El futur de les àrees bàsiques de salut de Castelldefels a debat al ple municipal. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament on valora de forma positiva l'obertura del tercer CAP, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Castelldefels commemora l'orgull LGTBIQ+, amb la lectura del manifest a la plaça de l'Església. L'acte ha comptat amb una actuació de Danzarte, forma part de la programació municipal i ha volgut ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. I el trenet turístic torna aquest estiu a la ciutat. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor de Turisme, el Guillermo Massana. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon cap de setmana.

0: Atención amantes de la magia.
1: Tercer festival Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
6: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
7: Radio Castelldefels. Son las 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. El diumenge 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, l'Ajuntament de Castelldefels ofereix una programació diversa i compromesa per a commemorar aquesta data clau a la lluita pels drets i la visibilitat del col·lectiu. Les activitats s'emmarquen dins del desplegament del Pla Local d'Igualtat LGTBI amb l'objectiu de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la llibertat sexual, la igualtat d'oportunitats i la lluita contra la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Les activitats inclouen la lectura d'un manifest reivindicatiu avui a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, el Zumba Pride familiar el 27 de juny o la decoració de bosses de tela el 26 de juny. També és la façana de l'Ajuntament, el castell i les lletres ornamentals de plaça de les Palmeres i la plaça Colom s'il·luminaran amb els colors de l'Arc de Sant Martí el 28 de juny. Pal Market obre les seves portes a la plaça de les Palmeres. Del 26 de juny al 5 de setembre acollirà projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals en viu, plans familiars i tardes de comèdia. La iniciativa engloba cultura, gastronomia i artesania amb activitats per a que la ciutadania gaudeixi dels vespres a la vora del mar. I durant 4 dies, des d'ahir fins al 28 de juny, comença el 3er Festival Castelldefels Màgica, el certamen internacional d'il·lusionisme i prestidigitació que torna a omplir els jocs més emblemàtics de la ciutat, amb Junque i el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres, Handreu, el màgic Andreu, Gaetan Blum o la cloenda càrrec del Maglari, entre altres professionals de renom internacional del món de la màgia. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
10: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
10: No te lo puedes perder.
11: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Ahora y aquí comienza Castelldefels, així som. Ya sabes que hoy con menos tiempo del habitual, porque adelantamos el informativo, porque hay sesión plenaria y pleno municipal a partir de la 1:00 p.m. Una sesión que, como sabes, se retransmite en directo a través del 98.0 de la FM. A banda d'això, sabrem els continguts del Castell de Vic, el programa dedicat a la música electrònica que s'emet a partir de les 11:00 p.m. avui i també de Fuera de Campo, l'espai que es dedica al món del cinema amb Fernando Lorza i el seu equip que arribarà a les 8:00 p.m. Ens farem ressò de les activitats de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran i de l'aliança entre l'Hospital de Viladecans i la secció de dermatologia i l'entitat de Castelldefels Bolibun per prevenir el càncer de pell entre la gent jove i tenir precaucions i tenir protecció davant del sol. També estarem en directe a la plaça de l'Església a partir de les 12, lectura del manifest del Pride, del Dia de l'Orgull, que se celebra aquest diumenge. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 anys o menys. El període de sol·licitud és del proper dilluns 29 de juny a les 9 del matí fins al divendres 10 de juliol a les 2 de la tarda. Com a novetat, l'ajut s'atorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre els 600 euros i els 3.000 euros anuals. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels, al passatge de les Caramelles 2 baixos, de dilluns a divendres, de 9:45 del matí a 2:45 de la tarda. A partir d'avui, el Tenet Turístic torna a l'estiu a connectar el centre amb el castell, la Nicolau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a 2:45 de la tarda i de 5 de la tarda a 9:45. Bitllets a partir d'un euro gratuït per a menors de 5 anys. I el cinema d'estiu arriba al castell. El cicle Viu l'estiu porta 3 mostres del 7è art al castell. Són 3 nits per gaudir del cinema en un entorn únic. La primera projecció del cicle té lloc aquest diumenge 28 amb la projecció de la pel·lícula de Carles Simón, Estiu 1993, a les 10 de la nit. L'obertura de l'accés al castell es farà a 9:45. L'aforament, recordem, és limitat a 300 persones. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Casteldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Casteldefels, així som.

L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de la

0: sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i a termes de salut doncs, el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
1: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
0: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia. Aquí a l'Hospital de Viladecans, a partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que l'any abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
1: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
0: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
1: Sí.
0: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, que arribi aquesta informació a tothom.
1: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja, relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
0: Sí, a tothom en general el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.

0: Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
1: sí.
0: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, que estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets. Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
1: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
0: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
1: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
1: Adéu.
2: Atención amantes de la magia.
3: Tercer festival Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
2: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
3: Castelldefels Màgica, del 25 al 28 de junio.
2: No te lo puedes perder.

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens quedarà abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que si voldria fer un petit recordaré d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que vam plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer aquestes activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, ja de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes o encara queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Sí, és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti no bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Sí, és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones. Per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que com dic ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia del Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment doncs per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
1: A la tarda festa, a la tarda els avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperar també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se creen en els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Cat República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tot els mateixos horaris durant l'any. Simplement serà lloc, primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball al mes d'agost, no?
1: No, al mes d'agost. Al juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu-siau.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.